Escolta, Zicat.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu.

0: watching Batman come home.
1: Escoltes ICAT.

0: Gala, t'hi he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, ui, què?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.

can't go wrong trying to make things right.

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres.

0: voltes i cat.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7.

converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o fent viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea s'hagi pronunciat a favor d'amnistiar la malversació. Els allibera d'haver de pagar els 5 milions d'euros que dèiem i que amenaçaven el seu patrimoni. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid a les eleccions generals. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides demà.
1: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, rebutja la proposta. Avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials. La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials que se celebren la setmana que ve i que l'enfrontaran el candidat de l'ultradreta Fabio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
1: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords. Ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades. De cara a l'edició de l'any que ve, la número 60, els organitzadors volen reivindicar la pel·lícula de Steven Spielberg en contres de la tercera fase i somien amb la presència del cineasta nord-americà. Nou finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
3: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la gran quantitat, a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Creueras.
4: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
3: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis de l'estat espanyol, Felip i Letícia. D'altra banda, Planeta ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses les aventures de Tintín.
1: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats de la jornada destaquem el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
3: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
1: I la UEFA, d'altra banda, confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, l'11 de novembre.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, Déu meu, bon dia, bon dijous matiners, com esteu?
3: Bon dia. Bon dia.
5: Ja estàvem parlant aquí amb l'Àlex Bosch en aquests 5 segons que tenim entre el separador de Catalunya Ràdio i l'inici dels matiners. Lara, Marta, bon dia.
6: Hola, bon dia, Xavi.
5: Esteu bé?
6: Molt bé, i tu?
5: Bé, avui és dijous.
6: Ja està, ja ho tinc.
5: Va, que un dia i acabem la setmana.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dijous 15 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que aquest dijous persisteix l'estabilitat. Un altre cop, molts núvols baixos a primera hora del matí al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al Camp de Tarragona. Això sí, al matí serà assolellat a la resta. I a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui a la Ràpid. El sol sortirà a les 8 i 9 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'escriptora Maria Climent a La Vanguardia i diu: als 40 tant adones que has pres decisions irreversibles.
0: Ben poc ha complert els 50... Els 50, els 40 anys, Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: 40, sí, són recents, acabat de sortir del forn, pràcticament.
2: Sí, bueno, ja fa un parell de mesos o tres, ja en portem.
0: Estàs d'acord amb el que diu la Maria?
2: De fet, fa 5 mesos.
0: Però res,
2: sí,
0: això són res.
2: Te
0: n'adones als 40 que has pres decisions irreversibles o no?
2: Depèn de què signifiqui la irreversibilitat per Maria Climent. Algunes sí, d'altres no.
0: El que tenim clar és que a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Exacte, i això ja és irreversible. Exacte. Perquè comença sí o sí a les 6, a no ser que hagi de començar abans. Avui amb dos protagonistes del dia, Ada Colau, que estem pendents de si conforma o no aquesta llista, sí, unitària de les esquerres, Artur Mas, que ahir va ser amnistiat pel Tribunal de Comptes, com que és dijous també obrirem la taverna, tindrem a Paco Marco, director de Método 3, i els actors José Corbacho i David Fernández.
0: Què home, la festa assegurada.
2: Ah, aquest això, parell,
0: la festa assegurada. Fins ara, Maiol.
2: Fins ara.
0: Avui arrenquem amb un gènere musical que diuen que és un pensament trist que es balla i per molts és una catarsi emocional. Us parlem del tango.

0: cançó més bonica que Garganta con Arena és que tal dia com avui va morir a Buenos Aires Cacho Castaña, un dels grans noms de la música argentina. Al llarg de 5 dècades va compondre centenars de cançons, entre les quals hi ha autèntics himnes com aquest que va cantar, per ser al costat de l'altra meravellosa Adriana Varela. Esperem que aquest matí sigui com un tango, soni com un tango, això sí, amb l'alegria habitual marca de la casa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Estàvem dormint, ens hem despertat, però el món ha seguit girant a Àlex Bosch i segurament mentre dormien han passat coses.
2: Sí, no sé si esteu al cas de la polèmica que envolta la nova portaveu de la Casa Blanca.
0: Boniques paraules que ha dedicat al seu marit ja president dels Estats Units, no?
2: Escolta'm, es diu Kathy Zakaria, respon perfectament als cànons de bellesa nord-americans, no sé si l'has vist.
0: Totalment, sí, la típica rossa americana.
2: I aquesta setmana s'ha presentat davant la premsa d'aquesta manera.
3: Good morning!
0: És com ja comencem la pel·li americana.
2: Amb una classe de P3.
0: Una rossa molt legal, mica, la típica sí. Pel·li americana, començaria amb un good morning.
2: Mira, li podríem arribar a perdonar la primera intervenció, perquè era la primera, el primer dia, estava nerviosa, però va tenir problemes per llegir correctament els fulls que tenia i només va respondre tres preguntes de la premsa i amb molts dubtes.
0: Molt malament, molt mal respostes, a més.
2: En tot cas, la polèmica als Estats Units va en augment, sobretot després que aquesta matinada s'ha descobert que no està clar que tingui els mèrits que diu tenir per fer aquesta feina. Trump la va presentar com a advocada. Però la premsa ha començat a indagar i sembla que la portaveu de la Casa Blanca, que no és un càrrec qualsevol, ha mantingut una mica sobre el seu currículum.
0: Ah, no m'ho diguis!
2: Sí.
0: No és advocada?
2: Reuters ha buscat els seus registres professionals als Estats Units i no hi ha trobat cap mena d'indici que hagi exercit d'advocada. Es va graduar en dret el 2011 i va treballar en un bufet a Pequín, que hi va viure. El problema és que a la Xina els advocats han de tenir nacionalitat xinesa per exercir-hi. Per tant, no ha pogut exercir d'advocada a Pequín. I als Estats Units, tenir el títol no és suficient. Cal fer un examen per exercir. I no és el cas, perquè resulta
0: que tampoc.
2: Que no el va aprovar.
0: Molt bé.
2: Que el va fer, però no el va aprovar.
0: El seu marit és el seu marit, per això?
2: Això no ho sabem encara. Això li hauríem de preguntar amb ella. En tot cas, el que sembla clar és que ara necessitarà una advocada si vol demostrar que no ha comès un frau en el seu currículum.
0: Recomanem a tots els oients dels matiners que busquin aquest moment que s'ha viralitzat moltíssim per les xarxes i que gaudeixin d'aquesta rossa americana, permeteu-me dir-ho d'aquesta manera.
2: Una maga.
0: Gràcies.
3: Good morning.
0: Adéu. 3:15 del matí. Anem a veure aquestes petites escletxes de llum que hi ha pel món, tal com estan les coses, perquè precisament avui el món serà un lloc millor per iniciatives com el Festival Transhuman. Andreu Merino.
4: És un festival nascut al Ripollès, però que enguany i durant 3 setmanes ha programat activitats arreu del país. Se centra en el cinema i la fotografia i aposta pels projectes que tenen una mirada social. A més, programa diverses activitats complementàries amb un objectiu molt clar: combatre estigmes i generar coneixement mutu. Aquesta, precisament, és la meta de les trobades entre alumnes d'institut i joves extutelats que s'han produït les últimes setmanes en el marc del festival. Sens dubte, és una molt bona notícia posar en contacte joves que tenen molt en comú, però que sovint viuen en realitats paral·leles.
0: 2:15 del matí, com que som d'ADN optimista, 3 bones notícies per començar el dia. Fill del cuiner Santi Santamaria assegura que vol seure i parlar amb Ferran Adrià.
5: Entre els dos cuiners, Ferran Adrià i Santi Santamaria, hi havia una gran amistat, tot i després del soroll que hi va haver. Ferran Adrià sempre, de fet, ha defensat l'estima que li tenia. Ara, el seu fill, Pau Santamaria, assegura en una entrevista al diari Ara que després de veure la sèrie Gènesi de TV3, té ganes, diu, de fer una escudella i un vi amb Ferran Adrià per parlar de tot plegat, de tot el que va passar. El fill, en aquesta entrevista, també lamenta que el seu pare no tingués la Creu de Sant Jordi.
6: Thank you very much. Thank you very much.
0: És que, escolta'm, si... Bueno, clar, no podem fer gaire spoiler de
5: no,
0: la sèrie Gènesi,
5: no,
0: però en tot cas, un cop veieu la sèrie, entendreu perfectament perquè Santi Santamaria té aquesta necessitat de seure i parlar amb Ferran Adrià. Més notícies. Regalar animals a moda de premi està prohibit. Ot Serra.
7: Així ho diu la llei del benestar animal, que està en vigor i prohibeix expressament que s'utilitzin com a reclam, premi, rifa o promoció, com si fossin cotxes o rentadores. L'esperit de la norma és que els animals són éssers amb sentiments. Per tant, hi ha diverses mesures, com aquesta, orientades a evitar que puguin ser maltractats o fins i tot que se'ls abandoni.
0: I la ciència fa un pas endavant per millorar la supervivència dels nadons extremadament prematurs. Un projecte desenvolupat a Barcelona ha creat una incubadora líquida que limita les condicions de l'úter matern.
5: La tecnologia anomenada Fetal Life està creada aquí a Barcelona i recrea el líquid amniòtic i connecta el fetus mitjançant el cordó umbilical per portar-li oxigen i nutrients. El sistema ja s'ha provat amb èxit en una ovella amb resultats molt positius en el desenvolupament neurològic i, a més, el medi líquid protegeix la pell dels nadons prematurs, que sabem doncs, que és molt fina i molt sensible. Ara l'equip investigador treballa per validar la incubadora abans de provar-la en humans.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners amb Xavi Canalies.

0: una cançó per fer un cafè de bon matí, t'ho dic.
1: Sí.
0: Tu estàs a la cuina, al menjador, els oients que ens acabeu de despertar, al cotxe, fent una miqueta d'esport, i sona aquesta música, i escolta'm, comencem el dia d'una altra manera. I és que tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1995, Paul McCartney i la seva dona, Linda, apareixen a la sèrie Els Simpson.
1: Sí, en aquell capítol, Lisa, la filla de Homer i la Marge, es feia vegetariana, i l'ex-Beatle es veu que va posar una condició als guionistes per aparèixer en aquell capítol, que Lisa Simpson continués sent vegetariana després de tot aquell episodi. Aquell acord, efectivament, es va acabar complint. Lisa ha continuat sent vegetariana en tots els episodis posteriors i, segons ha explicat el productor del Simpson en diverses entrevistes, Paul McCartney sempre, sempre comprova que aquest personatge continuï sent vegetarià. Per cert, que al final del capítol sempre també sona aquesta cançó que sentim de Paul McCartney.

0: en pràcticament dos minuts d'un quart de sis del matí. Bon dia, matiners, també. No me n'oblido d'aquells que ens escolteu en emissió conjunta, també per ICAT. És moment de repassar alguns dels sons que ens deixa la tele. I... Parteu les criatures, comencem parlant del 12 d'octubre.
1: L'Elisenda Carot i l'equip de l'Està Passant van anar a la manifestació per fer algunes preguntes bàsiques als manifestants.
2: Què se celebra aquí el 12 d'octubre?
3: Viva España.
4: Avui se celebra el Dia de la Hispanitat.
5: El Dia de la Independència.
3: No, calla.
2: De la Hispanidad.
3: Ui, madre mía, es que mira, me hago un lío.
2: Però què commemora el 12 d'octubre?
3: Què commemora? La dependencia de España, o sea, que somos españoles y que nadie y nada no va a quitar que seamos españoles siempre.
2: I també una miqueta l'arribada de Colón a Amèrica.
3: Eso.
2: Això també.
3: Sí, sí, arribada de Colón a Amèrica.
2: Quin any va arribar?
6: 1492.
3: 1498.
2: 92?
3: Eso, 92.
0: M'agrada molt la dependència d'Espanya.
1: No,
0: és una cosa...
1: Mare de Déu.
0: La dependència d'Espanya m'encanta. I de la manifestació a la cuina.
1: TV3 va anar a visitar el xef Oriol Castro del Disfrutar per parlar del Bulli. Castro veu per primera vegada com Joan Sentís l'interpreta a Gènesi. I què hi ha de real i què s'ha cuinat per la ficció?
7: No m'hagués imaginat mai que sortiria en una sèrie perquè al final jo sóc un cuiner. Van enviar un mail al Disfrutar i ens van dir doncs mira, s'han fet una sèrie del Bulli i que sortiria jo. Però no hi res ni sorpresa. Jo semblava que estava molt acollonit aquí, eh? El Ferran fotia bronques. A veure, al final, avui en dia no està molt ben vist fer bronques, però antigament hi havia més bronques, hi havia molt rigor, molt de serietat, i també hi havia molta pressió, i també ho hem d'entendre. Tant l'Eduard, el Mateu com jo hem muntat un gran restaurant que és el Disfrutar, que es veu en la sèrie i això ens omple de goig i orgull els tres, que té l'ADN, el pal de paller que tenia el Bulli, no?
0: I menys mal, sortosament, que s'ha acabat aquesta manera de treballar a crits.
1: Doncs sí.
0: I a que les cassoles i les paelles volessin per la cuina. És que treballar d'aquesta manera, nosaltres que treballem rient...
1: Tenim la gran sort.
0: Tenim la gran sort de viure rient. Mira, ja fa hores que s'han proclamat les falleres de València, però hem de repassar moments que marquen la història, en aquest cas de Punt Televisió, Lara.
1: Doncs sí, perquè cada any la tele valenciana retransmet en directe la proclamació de les falleres i la trucada que els hi fa l'alcaldessa.
0: La truquen. Trucada en directe.
8: Hola, Fallera Major de València. ¿Bé?
9: Moltíssimes gràcies, alcaldessa.
8: Bueno, cariño, eres Fallera Major Infantil de València per l'any 2027. Eres, la veritat, vas a ser una gran Fallera Major. Sí? ¿Estás nerviosa?
9: Un poquet.
8: Un poquet, vale. Bueno, pero segur que estàs en el teu casal, ¿no? ¿Estás en el casal?
9: Sí.
8: Sí, vale. ¿Y rodechada de toda la teva família?
9: Sí.
8: Sí, vale. ¿N'hi ha molta gent en el casal o què?
9: Sí, molta.
8: I estan chillant tots, no, o què?
9: Sí.
8: Sí, vale.
0: Bueno, he de dir que jo crec que és una de les millors coses que fa a Punt Televisió, perquè és
1: no
0: meravellós.
1: No t'ho perds? No m'ho perdo.
0: A tu et veig una fallera major, també t'ho dic, eh?
1: M'encantaria.
0: Li podem haver els remolinets al costat, que segurament no es diu remolinets i els valencians m'estaran matant ara mateix.
1: Sí, però m'encantaria.
0: Vestidet de fallera i el mascletà. Vinga. Doncs vinga, xiqueta.
1: És brutal. Això són dos trucades i ho fem.
0: Fas cara de fallera. Fas cara de fallera.
1: És molt complicat ser fallera, eh?
0: Però aquí movem, no sé. L'any que ve t'enviem a València vestida de fallera. 10 minuts, vale. 2:45. Vinga, fallareta major. Obrim la revista del cor dels matiners, parlem de Nabel Pantoja, que... És que aquesta també ha arribat al límit.
1: Per donar-li de menjar a part,
0: Sí. Està de mudança, hi ha arribat al límit i s'ha posat a plorar a les xarxes.
1: Se n'ha anat a viure a Sevilla amb la seva parella i la seva filla Alma. Es veu que havia comprat els mobles a Ikea i uns transportistes d'aquests que pots agafar perquè et portin els mobles a casa, doncs tot això li havien de dur. Què ha passat? Doncs que es veu que els transportistes no han trobat aparcament.
0: Vaja.
1: Han acabat pujant a casa, els han deixat els mobles allà oberts, tot tirat, i han acabat marxant. I a ella això no li ha sentat gens bé i ho ha explicat a Instagram.
10: Había un compañero dentro desplegando los muebles, en este caso la cómoda de Alma, una cómoda doble, grande, todo en el suelo, los tornillos, que lo van a dejar ahí. Se pensaban ir y dejarlo así. Que hablara con Ikea, que ellos no tenían nada que ver, que ellos habían venido y que como no se podía aparcar y no podían cubrir el servicio, que se iban. El tema ha entrado. Me subía por aquí una cosa, digo, no, pero esto me lo tenéis que hacer.
0: Pilar Eire, per cert, desvela com és la relació del rei Felip i la reina Letícia. Assegura que són uns excel·lents companys de feina.
1: Ho ha explicat en una entrevista a La Sexta, amb Talls Villas, sobre el seu nou llibre, en què explica secrets de la casa reial. A l'entrevista també ha revelat que el rei és una persona a qui li agrada molt fer bromes, unes bromes, però que no convencen a la reina.
11: Yo en el libro cuento cómo responde Letícia a las bromas de Felipe.
12: Es muy chistoso, Felipe.
11: Felipe es muy chistoso, pero es un chistoso que a Letícia no le hace gracia. ¿Y cómo se lo hace?
12: Está de chistes hasta aquí.
11: Exacto, está hasta aquí y delante de la gente es capaz de decirle, pues chicos, esto que has dicho no tiene ninguna gracia. Felipe y Letícia yo creo que hacen un buen equipo.
12: ¿Son ahora mismo compañeros de trabajo?
11: Compañeros de trabajo, exacto, y son unos excelentes compañeros de trabajo, yo creo. Sofía y Juan Carlos no se llevan. Hace muchos años que no se llevan. No tienen ningún tipo de comunicación, no solamente esto, sino que se detestan.
0: Patonar des de la ràdio Pilar Eire, que és la millor. No hi ha res pitjor que tenir una parella que no et faci gràcia, també t'ho dic. Vull dir que si de cop i volta estàs allà amb els col·legues, que entenc que el rei deu tenir col·legues, amics, no?
1: Algú.
0: I que deu començar a explicar aquells acudits que no et fan gràcia, ella el deu anar frenant de tant en tant.
1: Incòmode.
0: Clar,
1: deu passar molta vergonya.
0: Bé, és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
13: Al matí de Catalunya Ràdio vam seguir a peu de carrer les protestes dels pagesos i ens va visitar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Va revelar una qüestió sorprenent sobre Renfe.
14: Fins fa un cert temps les pantalles donaven la informació dels trens que estaven programats, no dels trens que estaven passant per la via. Bueno, des de fa unes setmanes aquest tema ja està canviat, s'ha canviat el sistema informàtic perquè les pantalles donguin la informació dels trens que passen per la via, no dels trens que estan programats.
13: Al matí hem començat a canviar-li el nom a l'Eloi Cordomí, el meteoròleg. Va començar l'Armínia i ja han encomanat a la resta.
15: L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulats importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
16: Avui tornarà a ser un dia amb temperatures més aviat altetes. Oriol Cordomí, bon dia. Eloi.
17: Alta, sí, alta.
13: A la tarda, Francesc Garriga va rebre el grup Al·lèrgiques al Pol·len, que ha tret noves cançons.
18: Ens trauran a la pròxima cançó.
19: Al final de la cançó hi ha les preguntes que no s'han de fer.
1: Exacte.
19: Mira.
20: Segurament és el llibre d'una vegada.
21: Aneu amb la bandera de Girl
20: Band. És Maria, oi? Quedeu com una de Girl Band.
22: Que mola.
20: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
21: Hi ha un no, no i no.
22: Sí.
20: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir. Estem fent el
22: manual. Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi venen al cul.
23: Fragments d'entrevistes, diu el Pere Massa. Abraçada des d'aquí el Pere Massa.
1: Una abraçada.
13: I més enllà d'aquesta casa, recuperem la retransmissió que va fer Es Radio Asturias del partit de segona divisió entre el Cádiz i l'Sporting de Gijón.
24: Bueno, pues está saliendo, ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar. Sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo en 12 de octubre nada que celebrar y sacando la bandera de Palestina. Iros a la mierda que han puesto columpios. Va de nuevo el Cádiz.
25: Molve el Toara, molve.
0: El matiner. Però escolta, a veure, companys de professió, per favor.
1: Què deu esmorzar?
0: Home, ja t'ho dic ara.
1: Mare de Déu.
0: Segur que no escolta els matiners, ni sap que energèticament es pot connectar amb els astres cada dia.
1: Que li aniria molt bé.
0: A molta gent del periodisme li aniria molt bé ioga, meditació, pilates, tiles...
1: Llegir.
0: Sí, tal qual. Vinga, va, que és moment de connectar-nos amb els astres, precisament per parlar amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
26: Bon dia, matiners. Avui tenim una connexió molt positiva entre el Sol a Balança i Júpiter a Lleó. Una combinació que afavoreix la confiança, les relacions i les ganes de compartir allò que tenim de bo. I sabeu què? A vegades, una simple floreta pot canviar el dia d'una persona. Avui és un bon moment per reconèixer el talent dels altres, celebrar els seus èxits i recordar que fer brillar algú no ens fa brillar menys. Així que avui, matiners, repartiu algun compliment sincer, que de crítiques ja anem ben servits.
0: Doncs vinga, compliment per l'Anna Garcia. Que bé aquesta, aquest culeté que portes.
2: Gràcies.
1: Culeté, ets el millor.
0: No és culeté, no?
2: Culeté,
1: no ho sé. No sé, ara li preguntem a l'Olga.
0: La goma per aguantar-se els cabells. El aquí li diem aquest. Anys i anys, va.
1: Ai, Pere, que em perdo. Vinga,
0: bé,
1: som-hi.
0: Doncs, troba't.
1: Vinga, som-hi, que ja ho tinc. Avui felicitem l'expilot de motociclisme, Carles Checa. Avui en fa 54. També suma un any més i arriba al 67, l'exaristòcrata Sara Ferguson. I acabem felicitant Sebastián Yatra.

0: Vinga, va, doncs amb Tacones Rojos pràcticament arribem a 5:45 del matí. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners.
2: Anna Boadas, periodista.
1: Com esteu?
2: Subdirectora i col·laboradora de Col·lapse de TV3.
1: Doncs mira, la cançó que jo us recomano per començar el dia amb molta energia és, sens dubte, Love Natural de Crystal Fighters. De veritat, o sigui, garantia. O sigui, és com una barreta d'aquelles energètiques. O si esteu desanimats, o si esteu tristos, però vaja, això us carrega les piles segur. Que

0: Són 5:45, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dijous 15 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar amb l'Agustí els titulars d'aquest matí. El Tribunal de Comptes, Amnistia, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'ex-alts càrrecs del govern.
1: Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o diversos viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la Justícia Europea es pronunciés a favor d'amnistiar la malversació. Neus Montés mostrava així de satisfeta al Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i per Artur Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
0: Els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i el CIS.
1: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023 amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a vencedor amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només a 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar que seria proporcional a la reculada que tindria Podem.
0: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem perquè s'incorpori.
1: Ada Colau diu que està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho va dir a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
3: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
1: Podem, però, continua defensant el seu pacte amb Gabriel Rufián i amb Esquerra i rebutja entrar al Front Ampli.
0: Ada Colau, aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio. 2 anys després de la revolta pagesa, el sector va tornar a Barcelona.
1: Ho va fer per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar aleshores amb el govern. Uns 200 tractors i un miler de pagesos arribats de diferents punts del país van col·lapsar la Gran Via durant unes hores. Al govern espanyol li reclamen que el gasoil agrari, essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any, aquest combustible s'ha encarit un 60%.
4: Als meus inicis, amb un quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
1: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació i avisen que si no hi ha congressions aviat, hi haurà més mobilitzacions.
0: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
1: Segons ha avançat aquesta nit el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. El govern de Donald Trump proposa descongelar-ne alguns i traspassar-los sota supervisió de Washington perquè el Kremlin torni a seure's a la taula de negociació. La Unió Europea ja ha rebutjat la proposta nord-americana, això mentre avui comença una cimera de 2 dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials.
1: La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials. Se celebren la setmana que ve i l'enfrontaran al candidat de l'ultradreta Fabio Bolsonaro, que és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
0: El Papa Lleó XIV recupera favorablement de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó.
1: El Vaticà ha explicat que el pontífex ja ha començat a caminar per l'habitació i a menjar de manera normal. No confirma, però, si haurà de fer algun tractament complementari. De moment, el Papa no

0: elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera que la societat de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
1: El Montblanc, el cim més alt dels Alps, ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023.
0: Sí, concretament ara fa 4.807 metres i mig. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i de gel que s'acumulen al cim. Tot i això, volen continuar mesurant la muntanya per esbrinar l'efecte que hi té l'escalfament global.
1: Sí, és que ja fas cara de cap de setmana.
0: Sí, ara ja toca.
1: Ara ja es veu, encara pots anar a fer alguna copeta, eh?
0: Sí.
1: Encara et trobaràs amb una cosa oberta. Que vagi bé, Agustí.
0: Adéu. Ja vaig.
1: 6:05, 5 minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
2: Bon dia, què tal?
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Vinga, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
2: Sí, la fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer.
3: I l'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu: s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés.
2: En aquest cas, a l'Ara, la foto és de la guerra a Ucraïna, és una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada.
3: Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País va en precampanya per al 29N i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
2: De precampanya, El Mundo diu: el PP busca agitar les llistes amb Álvarez de Toledo a Madrid i el Viola a Catalunya. El titular destacat, però, és la foto de l'AVE incendiat dilluns i titula que els maquinistes van avisar el juny del mal estat de l'AVE que es va cremar.
1: Pràcticament 6:06, 7 minuts. Si obriu els diaris i llegiu els articles d'opinió, avui us hi trobareu varietat de temes.
3: Sí, l'Ara celebra que ja ha acabat el que qualifica de malson del Tribunal de Comptes, que buscava llançar el missatge que tot aquell que amenacés la unitat de l'Estat tindria com a conseqüència la ruïna econòmica.
2: Creu que caldria una reforma profunda d'aquest organisme perquè una persecució política com la dels líders catalans no es pugui tornar a repetir.
3: En clau electoral, a La Vanguardia, Màrius Carol exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta ja es veu guanyadora.
2: Lluís Foix parla sobre la banalització del debat públic i diu que quan els partits s'allunyen dels seus votants, els votants busquen altres partits.
3: Mentrestant, El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial.
2: I afegeix que el Marroc ha d'entendre que només des de la lleialtat i el respecte mutu es poden construir vincles duradors.
3: Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir la jutge que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez.
2: El diari recorda que aquesta magistrada va ser objecte de diversos intents de coerció.
3: I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollarí gent hasta la norma.
2: Assenyala una regeneració profunda de les institucions que el govern espanyol diu ha posat al servei dels seus interessos particulars.
1: Moment també de donar un cop d'ull a la premsa digital. Qui ha perdut el tractament de majestat?
2: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la Casa Reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva esposa, ara Haakon VIII i Mette Marit.
1: Notícia trista. Adeu als taps de Cadaqués.
2: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria dels emblemàtics taps de Cadaqués. La jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit aquest petit pa de pessic creat a finals del segle XIX en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixaran persiana a finals de mes, per tant encara tens temps d'anar a Cadaqués a comprar uns taps.
1: Mira que ho portem dient durant mesos, setmanes, aquesta falta de relleu generacional en els negocis de casa de tota la vida, i mica en mica anem perdent locals i història del nostre país, per tant ho hauríem també de revisar. Una aliança d'extrems.
2: Zara, que s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona, traurà al mercat 6 camises a 59,95 euros. D'aquesta manera, Inditex redobla la seva aposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galliano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
1: El Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
2: I literalment, perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de la Torre de Cabdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part del que es considera zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
1: Amb 5 minuts arribem a 3:45 del

0: matí. Molt bon dia, Catalunya. Benvinguts, benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores del dia, moment de repassar alguns apunts culturals. Marta.
1: Avui comencem a Manresa per parlar de la Fira Mediterrània. La 29a edició, que fins al cap de setmana doncs omplirà la capital del Bages amb propostes ben diferents. Per exemple, us dic tres noms: Sandra Montfort, Joana d'Arc i Trèvol, que són guanyadors dels Sons de la Mediterrània de l'any 2023. Tot això a Manresa i mentrestant a Tarragona.
0: Ho estic llegint bé, això?
1: Estàs llegint molt bé.
0: A veure, un moment, a veure si els oients podeu descobrir qui està cantant. Què estem sentint, per favor?
1: Julio Iglesias Junior.
0: Vaja, vinga.
1: El teniu a Tarragona, on revivirà els grans èxits del seu pare.
0: Un ja concert. Li agradaria.
1: Ah, sí, que si voleu anar, doncs es fa al Palau Firal i Congressos de Tarragona. Tot això, com dèiem, allà i a l'Auditori de Girona, més música.
0: Som unes persones tan eclèctiques en aquest programa, perquè podem passar de Julio José, de Julio Iglesias Junior
1: a Remei
0: de Calafresca, però patant.
1: Però és que t'ho juro que estava escrivint avui els apunts culturals,
0: no?
1: I deia, mare de Déu, mare de Déu. I alguna cosa ja m'he deixat, però és que no hi cabia. Avui hi ha molta cosa. Avui, concert de Remei de Calafresca a les 8 del vespre a l'Auditori de Girona.
0: Vinga, va, més previsions, que és dijous i a més també s'acosta al cap de setmana.
1: Sí, això es nota perquè hi ha moltíssima cosa. Es dona, per exemple, aquest vespre el Premi Planeta de Novel·la al Manac de Barcelona. També avui comença el Festival Panoràmica Granollers, un festival de cinema i fotografia que s'allargarà fins el 27 de desembre. A Barcelona comença el Festival Culit, el Festival de Literatura Queer, i també comença el Mixtur, el Festival de Nova Creació a la Fabra i Coats. I si voleu saber de què va, atents al que ens ha explicat pels matiners el seu codirector Oriol Saladrigues.
2: El Mixtur és un festival dedicat a les pràctiques musicals més especulatives, on trobem tant projectes de música contemporània i art sonor, com d'altres projectes que, sense deixar de ser radicalment contemporanis, se surten d'aquell poli general, que al final és el poli que més ens interessa. Si ho voleu descobrir, us convidem a consultar la programació, que comença i acaba amb dues celebracions molt sonades, mai millor dit, i que inclou més de 20 concerts molt diferents, activitats infantils i familiars i molt més. Us hi esperem.
1: I acabo amb un apunt de teatre, perquè avui s'estrena al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa Tiempo de Vida, de Moreno Bernardi. Es pot veure fins a l'1 de novembre i ell mateix ens el presenta pels matiners. Atents a aquesta veu, perquè m'ha agradat moltíssim.
0: A veure.
3: Tiempo de Vida nace por reflexionar sobre el vínculo familiar, la relación con el padre y la construcción de la persona. Temas como la pérdida o la honestidad, el coraje, la necesidad de enfrentarse a la enfermedad cuando este es un momento de construcción, sanación y curación de un vínculo tan fundamental como es el vínculo paterno. Básicamente, Tiempo de Vida es esto, un homenaje a la naturaleza sentimental del individuo.
0: Va, qué cosa fa, ¿eh?
1: ¿Has visto?
0: Quina veu, no? Es que hi ha dos d'aquestes que les sents i peten el telèfon.
1: Sí, jo l'he escoltat al WhatsApp i he dit, ui, això sona la porta a la ràdio, tu.
0: Això què és, entre música grega i italiana, no? Estem entre el...
1: Sí,
0: italiana. Això ho poses a Grècia i també cola, eh? També t'ho dic, eh, Macià? Què, anem al carem o no? Com ho veus?
4: Però vostè què n'és?
0: Dos minuts, tres quarts de sis del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Bon dia també a tots els matiners que teniu ganes de participar i de saber si sou assertius o no amb la dada Maria. Hi ha un home que està enganxat a aquesta secció i és Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia de nou.
5: Bon dia, home, i ara ja em ratxa.
0: De nou, no, perquè ets l'únic per primera vegada. Tranquil·let. Ara ja ho has dit, és que avui ja no. Ho veus? Aquestes coses no s'han de dir, Eloi.
5: No, però és per fer broma, home.
0: Molt bé, has dormit bé?
5: Sí, prou.
0: Molt bé, després parlarem de coses. Vinga, tothom preparat ja, tens per escoltar què ens ha d'explicar la Maria. Maria.
6: Mira, avui parlem de l'anomenat efecte Matilda, perquè aquests dies hem sabut quins han estat els Premis Nobel.
7: Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel.
6: Un any més, la gran majoria de guardonats són homes, i de 10 premiats, aquest 2026 només hi ha hagut dues dones. La poeta Anne Carson, que ha guanyat el de literatura, i l'advocada sud-africana i defensora del dret internacional Navi Pillay, que ha estat reconeguda amb el de la pau. això no és nou d'aquest any, perquè en 125 anys d'història la gran majoria dels Nobel l'han guanyat homes.
0: Bé, hi som.
6: Per això avui us pregunto...
0: Quantes dones?
6: Del miler, són mil justes, eh? De persones guardonades des del 1901 amb els premis Nobel, quantes han estat dones?
1: Buah.
0: De mil, eh?
6: De mil.
0: Vinga, va, vull disparar primer a Macià Closes, que tu sempre vas escoltar i després vas guanyant. 222, diu Macià Closes. Cordomí.
5: 175.
0: 175. Pam. Molt bé. Clar que sí. Eloi. Marta Viana.
1: Jo no sóc tan optimista, nois, eh?
6: Jo tampoc.
1: 32.
0: 32, diu Marta Viana.
1: M'he passat.
0: I la Cuqui Lara García.
8: Jo diré 80.
5: Jo el Canalí, és que dic.
1: Com a molt.
8: Que està pensant fort.
5: A mi no em dones tant temps per pensar. Eh?
1: Ara, molt bé, Eloi.
0: Però és que jo dirigeixo el programa, carinyo.
1: Es queda l'últim, saps? Aviam què.
0: Hòstia, doncs jo diria que... 100. Eloi Cordomí, 175. Marta Viana, 32 dones. Lara, 80. Macià Closes, 222. I jo dic 100. Però quantes dones han guanyat el Nobel des del 1901 fins l'actualitat d'aquestes 1.000 persones que sí que l'han guanyat? I qui s'emporta la dada Maria d'avui és...
6: Lara García! En aquest cas, el pessimisme ha estat l'opció encertada, perquè són només 70.
0: Sí, però la Marta era més pessimista, perquè ha dit 32, eh?
1: Sí, això no va bé, això no.
0: Només 80 de 1.000?
6: Només 70 de 1.000.
0: 70 de 1.000.
6: Per tant, només un 7%. Són números ridículs. I, de fet, si mirem les guardonades en els premis en àmbits de ciències, encara són més baixos. Mira, Marta, no estan tan malament, perquè pel que fa als premis de ciències...
1: Ara.
6: Hi ha hagut 769 reconeixements a persones en medicina, física, química i economia, i només 30 han estat per dones. Això és el 4%.
1: Jo devia tenir aquesta dada al cap.
0: Eloi!
5: Digue'm.
0: Avui no, eh?
5: No, avui no.
0: Macià, avui tampoc, eh?
9: Una puta mella.
0: Gràcies, Maria.
6: Fins ara.
0: Home, i tant, lo puro es tuyo, lo tuyo es puro teatro. Teniu ganes d'anar al teatre? Doncs ja ho sabeu, 93207474. Ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners si teniu ganes d'explicar-nos també què feu desperts a aquestes hores, però més encara si teniu ganes d'anar al teatre, perquè avui tenim un val per dues persones per l'obra Palabra de Perro, al Teatre Romea. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor i una crítica social a través de la mirada alerta de dos gossos. Palabra de Perro, al Teatre Romea. Comencem a rebre les trucades dels matiners ja mateix, exactament al 93207474. I a partir de les 6 del matí, és a dir, d'aquí pràcticament 12 minuts, engega un nou matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin és el menú d'avui, Maiol?
10: Doncs mirem dos dels protagonistes del dia. Ada Colau, candidata de Front Ampli, demà s'acaba el termini de les coalicions, ens explicarà com estan les negociacions a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. I a 9:45, l'expresident Artur Mas, a qui acaben d'amnistiar per part del Tribunal de Comptes. Encara estem pendent del Tribunal Suprem i l'amnistia sobre el govern de l'UDUC. Després tindrem a Paco Marco, director de Método 3, que ha publicat llibre i sempre és interessant sentir les seves confessions. Obrirem la taverna aquest dijous i comença a venir de gust saber què podem menjar al cap de setmana. I a les 11, entrevista a José Corbacho i David Fernández.
0: Mare
10: un José i un David com els germans Estopa, i d'això ens parlaran una miqueta.
0: Ja tindrem el matifet i demà divendres.
10: Ui, tant. Tota
0: gràcies, Maiol.
10: Fins ara.
0: Bon dijous.
11: Tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
0: Rosita, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
11: Com es troba, Rosita?
12: Anem pirant.
11: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la

0: buscar un
1: ullestrell.
2: Ullestrell, sí, home, està molt bé, eh?
3: A la nit, al matí i, és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
4: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
0: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
5: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
3: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
6: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
7: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
3: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Avui he sortit de casa, jo que sóc el teu termòmetre maresmenc, i ja s'ha notat una miqueta la davallada de les temperatures. Avui no feia la calor que feia ahir quan vaig sortir de casa.
2: És veritat, és veritat. Veus? Justament al Maresme, d'avui no passaven dels 20 graus.
1: Ja s'ha notat.
2: I a Barcelona, que és on sempre tenim les temperatures més altes, han arribat just fregant els 20.
1: Veus?
2: I aquests dies els han passat, o sigui que sí, sí, vas molt ben encaminat. I espero que vagis ben encaminat també de cara al cap de setmana.
1: No, això ja no ho porto tan bé, ja t'ho dic ara.
2: El perquè es va confirmar, ens va confirmar el canvi. Ai, no. A veure, avui encara no, eh? Avui tindrem solet, en alguns llocs hi haurà bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, i a molts llocs del litoral es poden anar formant alguns núvols baixos. En principi aquests núvols seran més persistents al litoral de Tarragona i de Barcelona. I llavors avui les temperatures semblants a les d'ahir, tot i que han baixat una mica aquesta hora, a migdia entre 24 i 25 de màxima, potser 27-28 als llocs més càlids de Ponent i del Sud. Demà, més o menys com avui, i dissabte és quan canvia la cosa.
1: Vaja.
2: Es preveu pluja, de fet es preveu una entrada de tramuntana i de mestral que farà baixar la temperatura. Entre dissabte i diumenge poden baixar 10 graus.
1: Apa, vinga, tot de cop, sí, i que nevi ja al Maresme.
2: No, home, no, en dos dies. En un dia no, en dos.
1: És que estic tan en contra.
2: No passa res, home, no passa res. Ho superaràs, Tindrem pluja, o sigui, fora d'aquests llocs on hi hagi mestral i tramuntana, també tindrem pluja dissabte a partir de mig matí i migdia, sobretot. A la tarda serà quan més ha de ploure. I diumenge ja veurem.
1: Esperem que no hi hagi l'alerta. Esperem que no, esperem que no.
2: De moment pinta molta pluja a Illes Balears i País Valencià. I aquí també, però no tanta.
1: Bé, doncs haurem de veure com va evolucionant el temps al llarg del cap de setmana amb aquesta davallada de les temperatures i que, a més, portem avisant també al llarg d'aquesta setmana. Que tinguis bon dijous, Eloi.
2: Igualment, que vagi molt bé.
1: Una abraçada, estimat. Adéu.
2: Vinga, demà a la dada Maria ens veiem.
1: 8 minuts, arribem a les 6 del matí. Si teniu ganes de regalar teatre, que és aquell regal perfecte, us fem una proposta que és ràpida, efectiva, que fareu feliç a les persones que estimeu. Com? Molt senzill. Entrant a regalar

0: Romea de Barcelona. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor, és una obra que tracta amb humor i amb crítica social, això sí, a través de la mirada de dos gossos. 93207474, aquestes hores del matí. Saludo la Cristina. Bon dia, Cristina.
1: Hola, bon dia, què tal, què feu?
0: Molt bé, doncs mira, aquí treballant una mica, i tu?
1: Mira, doncs ara m'he despertat i he posat el primer que poso sempre és Catalunya Ràdio.
0: Molt bé.
1: I dic, bueno, a veure què diuen i a veure el temps que farà. I he sentit això de les entrades i mira, no sóc de Barcelona, però si em toquessin, doncs li regalaria a una amiga que tinc a Barcelona que hi pogués anar.
0: Que segur que la faràs feliç. Des d'on ens truques, per cert, Cristina?
1: De Mollerussa.
0: Des de Mollerussa. I escolta'm, com es presenta el dia? Molta feina?
1: Sí, sempre. Sí, sí.
0: A què et dediques, Cristina?
1: Bueno, jo soc decoradora.
0: Molt bé. Home, escolta, molt bé. Vale, ens apuntarem al teu telèfon per sentir bé reformes i decoració a casa.
1: Molt bé, moltes gràcies i que vegi molt bé.
0: Igualment, Cristina, tens el número 1. Una abraçada.
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu. I de la Cristina passo en Jordi. Bon dia, Jordi.
2: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques?
2: De Sant Cugat del Vallès.
0: Des de Sant Cugat. Com va aquest matí, Jordi?
2: Doncs bé, mira, a punt d'entrar a treballar.
0: Molt bé, de què treballes?
2: Soc director d'un centre de menors.
0: Molt bé. I fins a quina hora treballem, Jordi?
2: Ostres, és complicat de contestar-te això, eh?
0: Clar, depèn del dia, no estava pensant.
2: Fins que s'acaba la feina, sí, sí.
0: Hi ha vegades que quan sento directors, caps d'àrea, dic, no sé per què pregunto fins a quina hora, perquè sou els que a vegades acabeu,
2: sí, sí,
0: allò, aturant el rellotge, o millor dit, passant del rellotge i fins que no s'acaba la feina no tornem cap a casa, eh?
2: És ben veritat, sí.
0: Doncs a veure si t'emportes aquest parell d'entrades per a veure Palabras de Perro. Una abraçada, Jordi, records de Sant Cugat.
2: Una abraçada, moltes gràcies.
0: Que vagi bé, adéu, bon adéu, adéu. I tinc per aquí en Bernardí, ho dic bé, eh?
3: Sí, ho dius bé.
0: Què tal, com va el matí?
3: Molt bé, m'he aixecat per una estona. Mira, em faig gran, em desperto i ja no puc dormir, què faig? Doncs escolta els matiners.
0: Doncs això està molt bé, escolta'm, jo que ho celebro. Et passa també això el cap de setmana, Bernardí, o no?
3: Doncs ara una mica sí, eh? Vull dir, a la que passes dels 60 ja els dones comencen a trastocar.
0: Això acostuma a passar, eh? Jo moltes, sí, vegades m'intento forçar el cap de setmana a fer allò que jo que li dic tontament, el ressopor al llit, que és quedar-te mitja horeta més,
3: okay,
0: i és impossible, això de tornar-te a dormir, la veritat és que amb els anys acaba costant.
3: Ai, doncs sí.
0: Doncs escolta, tens el número 3, Bernardí, a veure si t'emportes també aquest parell d'entrades per anar al teatre.
3: Ah, estupendo, moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé el dijous, una abraçada.
3: Adéu, bon dia, una abraçada.
0: I acabo saludant a la Carmen. Bon dia, Carmen.
4: Bon dia, matiners.
0: Què tal, com estàs?
4: Ostres, mira, molt bé i amb molta vergonya.
0: Què vols dir, per què?
4: Hòstia, mira que fa temps que us escolto i no m'atrevia mai a trucar.
0: Home, doncs jo aplaudeixo moltíssim que després de tant de temps t'hagis animat a participar al programa.
4: Quina vergonya.
0: No, home, no. Mira, per exemple, quan fa que ens escoltes, Carmen?
4: Mira, ben bé, cada dia des del desembre.
0: Des del desembre.
4: Cada dia.
0: Tu passes bé amb nosaltres, que és el més important?
4: Ostres, imagina't, entro a treballar a quarts de 5 del matí, amb una cuina, jo tota sola. Alegreu els matins.
0: Clar.
4: Que si no, seria molt dur, això.
0: Doncs escolta'm, celebro moltíssim parlar amb tu, que ens escoltis cada matí, que t'acompanyem en aquest primer tram del dia, i tens el número 4, Carmen.
4: Moltíssimes gràcies, Maria.
0: Has vist que no... Gràcies a tu per seguir-nos. Has vist que no ha estat tan complicat, el tema?
4: No, ja
0: ho tenim fet, això. Un petonàs, Carmen.
4: Gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Doncs d'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquest parell d'entrades. Mira, abans de saludar l'Agnès Marquès, una mica de David Bowie, que sempre ens alegra la vida.

0: música de Bowie. Quina llàstima que no puguem escoltar més Starman, però si a aquestes hores del matí he de saludar, com sempre, a l'Agnès Marquès per saber que, com va acabar el dia just després d'acabar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me'n vaig cap a casa pensant en Gino Darín, concretament en l'entrevista que hem sentit al Catalunya Nit que li ha fet al cap de cultura, en Marc Garriga, que està cobrint el Festival de Cinema de Sitges. I a última hora, ja ho sabeu, ell és parella de la catalana Úrsula Corberó, tenen un fill plegats, etc. I en Marc li ha demanat a última hora si havia après a parlar català i com ho duia, no?, tot plegat. I diu que sí, que el parla, però que té aquella sensació de pudor, aquella sensació de quan un comença a parlar una llengua i sap que no la domina de tot. I ell ha dit amb el seu argentí fantàstic, de como ir pisando cáscaras de huevo, no? Crec que és una sensació que és molt reconeixible, que segur que tots hem tingut alguna vegada. Però reflexionant al voltant d'aquesta sensació del pudor, és ben bé a vegades una sensació a revisar, eh? Perquè quantes coses a vegades queden a mitges només perquè ens fa cosa, ens fa pudor, no gosem, i a vegades hauríem de fer una passa ferma endavant, i crec que en aquest cas li hauríem de demanar al Xino que la fes. Vinga, que vagi bé el dia.
0: I a aquestes hores del matí també saludo Ricard Ostrell. Molt bon dia, Ricard.
2: Quantes coses, això que diu l'Agnès.
0: Sí,
2: bon dia, bon
0: sí,
2: dia.
0: Sí, té molta raó amb la reflexió que ha fet avui l'Agnès, que com gairebé sempre la clava. Vaja, no, com gairebé sempre, no, com sempre, sempre que la clava. Sempre, m'encanta. Escolta'm, abans d'acabar, Ricard, un número d'un al 4.
2: El 4.
0: Vinga, va, la Carmen, que li feia vergonya trucar-nos avui. Doncs mira, la Carmen que se'n va cap al teatre. Tot teu, Ostrell.
2: Bueno, espera't, home, falten 5 segons.
0: Però de dia...
3: La xarxa de comunicació local.
4: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Res, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Bueno, unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta, sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitza a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin, d'acord? Vinga, una abraçada.
5: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gaspatxo per internet, tu per dintre què pensaràs?
6: Què vols que et pensi?
5: Digue-m'ho, digue-m'ho.
6: Que estem, bueno, a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres, quan és el seu punt òptim, comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres, eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també, però... mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res, i que el que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho, o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues, pues mira, tomàquet. I ja està, que és el que toca.
5: Tomàquets encara n'hi hauria.
6: Sí, sí, sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí al Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes de d'agost, vale? Amb sombreig de malla d'alumini i estem collint ara, el que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions d'això, però bueno, que estem en tomàquets i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere anàvem amb rebequeta i ara encara anem amb maniga curta.
7: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, eh? Que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
6: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
7: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, sí, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí, però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també, sí, també ets pagesa.
6: Sí, sí, sí, sí.
7: I no qualsevol pagesia, pagesia ecològica.
6: Exactament.
7: Explica'ns.
6: Així mateix. A veure, mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara aquest mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos i des de fa 22 anys, posa 22, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic, tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, pues, en el seu moment, el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi i ara és el que toca i és el futur. I el futur, i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi han, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, pues és el que hi ha.
7: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si amb el canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, com ho estàs veient, això?
6: Jo no crec que sigui possible, perquè menys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt, és a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren que havien sigut d'altres coses, de ramats, i trobem que hi ha gent que posa en vinya, perquè a l'arbre, els arbres volen fred i volen que hi hagi temperatures de menys graus, perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
7: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
6: al
7: Pallars.
6: No és el cas, però que el món funciona i que anem així, eh? Vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale?
7: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets, sí, al mercat, jo era clienta teva,
6: sí,
7: quan,
6: sí,
7: vivia,
6: sí,
7: en aquest,
6: sí,
7: barri,
6: sí, sí, sí, sí.
7: Deus haver vist això canviar moltíssim, la gent, els hàbits.
6: Bueno, estem en el ple Eixamplet de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem, que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha, més ben situats de tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic i aquí, datat de l'any passat, sabem que hi ha, datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat, vull dir, menys els que no sabem. Això, pues, clar, ha canviat els hàbits i el barri i el tipus de clientela que tenim al barri.
7: Teniu molta clientela turística?
6: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, però que no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
7: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
6: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que tindrien que estar oberts tot el dia, però bueno, entrar aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió, però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona. i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
7: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
6: Exacte, exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies. I primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills, com es diu això avui en dia, això pogués
7: la conciliació,
6: això, ara no en sortia la paraula, no en sortia la paraula. I després també que, a veure, també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix aquí al mercat, tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes, i jo crec que, pues, ja donem el servei que tenim que donar.
7: És a dir, incorporar les noves tecnologies però en positiu.
6: Exacte, sí, clar, per descomptat, això per descomptat. Això per
7: tu ets descomptat. Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
6: Bueno, jo tinc una certa edat i quan tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada, i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada, i ser visible, doncs això és molt important també.
7: Vosaltres feu pagesia ecològica,
6: sí.
7: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
6: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa, com t'explicaria, a veure, també hi ha una certa gent que dintre, a veure, hi ha molts nuclis de persones dintre de lo que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat, hi ha un tipus de gent que cuina, pues, els caps de setmana, i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que se saps allò, pues, que ara és època de carbasses, pues s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim pam pum fuego, però després també hi ha la gent que també els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No, no, pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat, és a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar mercat perquè li agrada donar amb els nens el menjar que sigui, pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys, la manera de viure canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills, i clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres, i que això és fantàstic, és meravellós, és el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
7: Que bonic.
6: Sí.
7: Parlem de fills.
6: Sí.
7: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa, sí. I molts es queixen del relleu generacional. Sí. Tu aquí no tens problema.
6: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant bé, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món, anant un pas endavant, sempre tinc les idees. Nosaltres fem programació de plantació de camp arrel de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, a les temporades abans, 6 mesos abans, per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que colliran.
7: El Lluís, el Lluís, que n'hem dit el seu nom.
6: El Lluís Fisa, sí.
7: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
6: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió, ¿vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no, això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-m'ho tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui, però pots donar espai a aprendre, diu que aprendre a donar espai al seu puesto, la dona del Lluís, pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant a altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil, i jo, pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet, i en positiu, i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes, i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar, pues és així com ha de ser.
7: I imagino que tenir la certesa que tens algú que de fet ja ho fa, agafat el relleu del, mm-hmm. del negoci de, sí. de Can Fises, sí. és un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna
6: Exacte.
7: Manera.
6: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte, van començar... Pues els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, quan es van casar van vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i va seguir el meu pare, i el meu pare va començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo he seguit, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a mi li agrada el que és la terra, ell disfruta amb el que és la terra, que la terra i és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu, perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga no hi ha ecològic, no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte, com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
7: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
6: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant, pues, que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
8: Vale, el projecte que has de dir és Roma 54.

0: Avui el Xaixón podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves del Xaixón. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric? Ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pastura i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No vas errat. El que m'ha vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no, vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm,
3: però bueno, sí.
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat, perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir, però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària, i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys, perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i la mit m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, llavors què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després vaig a quedar cap a la vall, doncs aquell dia les trequi que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta, perquè com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Realment.
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la nit, doncs, em demano, ara el món està aprenent, és a que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells i toca esquilar-les. No sé cada quan, com s'ha de fer això, com es gestiona.
3: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000-6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons, i el mufló seria com una ovella que té, això no ho sabíeu, eh?
0: No.
3: I que té el llom una mica té el llom una mica llanut, val? Llavors què va passar? Que quan vam voler domesticar animals, el que vam fer va ser anar agafant els més llanuts, i al final, perquè vèiem que jo era un recurs, Val? Llavors les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és pel fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors les ovelles normalment aquí a Catalunya i a tota la península, hi ha països que poden s'esquilar dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran. I si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans, que ja van al juliol però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així quan ve la calor ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
3: Bueno, hi ha diferents races, no? que tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte, perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és, per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí, també hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera, poder, a part és biodegradable, és impermeable, que per això quan, si us fixeu ara, sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i sí, les veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arreulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables, la llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora, això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor, tot el contrari. És antibacteriana, per tant fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
4: Sí, no?
3: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis, ho estiguis veient, absorbeix la humitat. I en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'estàs cedint. Això és molt fàcil veure-ho, a vegades quan vaig a tallers, que depèn l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no? Perquè ja les he obert, veus que estan com humides o no, i és perquè estan fent això, estan jugant això.
4: I tot bestial, i això, no? totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
3: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem, i això fins i tot ara és curiós, perquè estic en un projecte en un institut i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies més aviat, perdoneu, nois i noies de segon d'ESO, han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia, clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir, em diu, què tornes a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, és gran, ens queixem que tot està car, però és que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar potser és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material i la llana, ara ja no perquè em coneixen, però per exemple em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un el quilo. I després me'n vaig a Cuenca i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo, i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa, ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament. Si tu busques aquella llana bruta al pastor és perquè ens interessa, per tant l'hem de pagar, posem-hi un preu, encara que sigui insignificant, que pensis que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes, també ho pagarem, és a dir, no posem dubte amb això, no?
4: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia, doncs deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim, a vegades absurd.
3: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Una és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte, i l'altra penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial, i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre, només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma, i veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
4: Doncs Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa el Rambla 54 a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries, i gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
3: Un abrazo.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim, que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Gelats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar: el Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda, però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la festa major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea: per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no, una era el vermut de Reus i l'altra, en aquell temps, el nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori, perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'element de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda Ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la festa major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la festa major. I vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar, perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat el col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic, intentem ser aquells dies les màximes mans possibles perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet i que per tant cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important: com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí, que el que s'hauria de fer doncs, és propiciar, no?, que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana, no?, que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense

0: també treballa per la pensa al format del concurs de Masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia, i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29. No cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè això és una idea clau i és una idea principal. El Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la Festa Major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats, la música que omple els carrers i la voluntat de compartir la Festa Major.

Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: Jovens d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma, avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots dos gegants van ser construïts al 1950 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar. I com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood, Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després de l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià, i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983,

0: les van comprar de la casa Vinyals.
1: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
2: Sí, són els gegants més veterans que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida. I en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet de que arribessin abans potser fa això, que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
1: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
2: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del tofu i la siseta, el cercar tropedra és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del tofu de siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
2: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
1: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del tòfol i la siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres, adeu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: i escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí ramblejant des de l'Ebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis a l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no? Que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals, llavors a través de... Com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en este cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària, o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals, val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
3: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la Llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I per tant hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui que es pot defensar.
3: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
3: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Soc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui hi he passat parlant d'un taller, d'una empresa d'aquí Solsona, on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que si no m'equivoco és a la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Quants cafès o té podem prendre al dia?
3: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mg de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Escrutini. Conjunt d'operacions de caràcter públic, d'anàlisi, reconeixement i recompte dels vots que realitzen després d'una votació i en determinen els resultats.
1: Escrutini prové del llatí scrutinium i originàriament designava una investigació o recerca minuciosa, una excepció que, de fet, avui encara és als diccionaris si busquem la paraula escrutini. Això, malgrat actualment, se sol fer servir sobretot en contextos relacionats amb les eleccions per designar el recompte de vots. L'escrutini que es fa el mateix dia de les eleccions és l'escrutini provisional i del que es du a terme uns dies després se'n diu escrutini general. És aquest el que dona el resultat definitiu de les eleccions.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables.

la regió de Cooper Pedy, a Austràlia, hi ha una peculiaritat arquitectònica única. Cases subterrànies. Aquesta àrea és coneguda per les seves vastes reserves d'òpal i a causa de la calor extrema a l'estiu, els residents van idear un mètode únic per mantenir-se frescos. Construir cases sota terra. Aquestes cases subterrànies ofereixen una temperatura constant i fresca durant tot l'any i fins i tot quan la superfície arriba a temperatures abrasadores. A més dels habitatges, la ciutat té esglésies, hotels i fins i tot galeries d'art subterrànies. Els espais estan tallats a les capes de la terra argilosa i rocosa, oferint un refugi fresc i confortable contra la calor sufocant del desert.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que, a l'estiu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Dels esports, l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa aconseguits també en aquest inici de curs. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident des d'aquesta matinada. Ha estat a la C-17, a l'altura de Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Mollet del Vallès, doncs obliga a tallar un carril de circulació i continua provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, de moment no tenim altres incidències, però sí punts amb força i intensitat en la circulació. Per exemple, al vessant Llobregat tenim ja retencions en direcció Barcelona per la A2 des de Pallejau, per la B-23 des de Molins de Rei, durant uns 4 quilòmetres. També al vessant Besòs i a Cues, en tot el nus de la Trinitat, per unes retencions que arriben tant per la C-33 com per la C-58 o també per la B-20 al tram de Santa Coloma de Gramenet. De retruc, es fan retencions en aquest cas a la ronda de dalt, a la B-20 en sentit sud, fins al punt de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral i a Cues, en sentit nord, des del Fòrum fins a Santa Coloma de Gramenet, però també en sentit sud, doncs, des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. També hi trobem retencions al vessant Vallès, per exemple, a la AP7, al punt de la Roca del Vallès, en aquest enllaç entre la C-60 i la mateixa AP7, també el tram de Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, tornem a despertar amb força humitat i un ambient fresquet, però no gaire fred. Aquesta humitat es torna a traduir també en molts núvols baixos i boires. Al llarg de les immediates hores les tindrem sobretot a les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, també la Vall de l'Ebre i avui a l'Empordà. Aquests núvols que s'aniran trencant, de fet a l'Alt Pirineu un cel més obert i aquesta tarda una altra vegada molta suavitat, un palet menys que ahir, per tant baixa lleugerament la temperatura, però encara molt i molt agradable, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
4: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
5: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió, que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
6: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: 7 i 10, els líders de la Unió Europea es reuneixen des d'avui fins demà a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcada per la crisi migratòria de Ceuta i les negociacions per aprovar el pròxim pressupost de la Unió pel període 2028-2034. Avui, els líders debatran la proposta de comptes feta per la presidència del Consell que ostenta Irlanda, que retalla un 8% al pressupost per intentar acostar les posicions dels estats. L'objectiu és arribar a un acord abans que acabi l'any, però les discrepàncies entre els estats refreden per ara aquesta possibilitat. Pel que fa a Ceuta, fonts de la Moncloa asseguren que el president espanyol, Pedro Sánchez, arriba preparat per confrontar les crítiques per la gestió de la crisi. Precisament la crisi migratòria ha estat el motiu del viatge que han fet els reis d'Espanya aquesta setmana a Ceuta i Melilla. Una visita històrica, la primera des que regna Felip VI, que ha servit per reafirmar l'espanyolitat d'aquestes dues ciutats davant les tensions amb el Marroc. Des de Melilla, el monarca espanyol ha expressat que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat membre ho és per al conjunt de la Unió Europea. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellver.
7: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
7: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I en aquest context de protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per a l'agricultura catalana, es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i també que es faci el possible per l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit aquest dimecres amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, i amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. També ha mantingut una trobada amb representants de la Comissió d'Habitatge i Agricultura de l'Eurocambra.
9: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
1: Les entitats ecologistes alerten que existeix una amenaça per les aus aquàtiques com el xibec i altres ocells migradors i hivernals en busca de refugi i alimentació al delta de l'Ebre. Demanen que es prohibeixi la pràctica de la caça sobre aquests ocells. Per contra, caçadors i pagesos es defensen, exigint un millor control cinegètic sobre la fauna. Ens ho explica el Joaquim Domingo de Canal 21 Ebre.
10: Els ecologistes demanen prohibir la caça d'aus aquàtiques davant el declivi de les seves poblacions. Les entitats alerten que cada any s'abaten més de 46.000 ocells migradors i hivernals al delta de l'Ebre. per tot, reclamen al govern una moratòria urgent per protegir les espècies amenaçades i preservar un dels espais naturals més importants de Catalunya.
11: Aquestes espècies estan davallades i, per tant, estan en una situació preocupant, algunes molt preocupant. Aquestes espècies no les podem seguir caçant. Demanem que la Generalitat apliqui els conceptes de conservació de la biodiversitat. En aquest cas, aquestes espècies no s'haurien de caçar.
10: Per contra, des de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre adverteixen que en cas d'una possible anul·lació total d'aquesta pràctica generarà superpoblació i serà una amenaça per l'ecosistema, a més de les possibles malalties que puguin aparèixer derivades dels animals.
12: L'administració ha de mirar que totes aquestes restriccions al final acaben tenint que gastar molts diners per a després parar una possible enfermedad.
10: Pel que fa a la pagesia, des d'Unió de Pagesos insisteixen que prohibir no és la solució. Defensen que cal un millor control cinegètic sobre la fauna.
1: L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa 4,5%, se situa al 4,5% sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya fins al 3% com a l'Estat fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Més coses, tres homes de 21, 23 i 32 anys han estat detinguts a Barcelona per la presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home la matinada del 12 d'octubre al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris. Cap a les dues, els Mossos van rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar una persona ferida probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades pels mateixos Mossos i pel SEM, la víctima va acabar morint. I els Mossos d'Esquadra també investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló, a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar justament aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé si l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els sanitaris.
13: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
1: La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit en analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
14: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas, la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: Minuts ens separen ara mateix de 7:45 del matí fins a principis de la setmana vinent. No tornarà a la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són de 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
15: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària convencional entre Lleida i Tarragona, a l'altura de Juneda, a les Garrigues. L'avís per aquest robatori es va rebre de matinada i va causar alteracions en els sistemes de seguretat i de circulació. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Arran de la publicació de la notícia de la demanda de l'escola contra els pares, la mare de la Kira ha escrit a les xarxes socials que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil d'ells contra el centre escolar.

0: L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll, l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final, que han marxat a la quarta part. Però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'Uni, que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El tècnic, Dani Miret, admet la irregularitat de l'equip.
3: Hem estat allà. A l'inici del tercer quart tampoc ha estat bo, vull dir, hem fet 9 punts que eren 3 triples de l'Àlex, però no estàvem trobant una bona fluïdesa i no estàvem dominant el partit, i fins al final del tercer quart no l'hem trencat. I després, doncs, penso que sí que hem estat sòlids i fent el bàsquet que calia fer en aquell moment. Com dic, hi ha vegades que s'ha de saber com guanyar, no? I a l'últim quart, doncs, no ens hem complicat i hem aprofitat aquesta situació.
0: L'Ilerna Lleida buscarà diumenge capgirar la mala dinàmica de resultats a l'ACB amb una victòria a la pista del Saragossa. Tot i les dues ensopegades consecutives, l'equip del Segrià demana calma i tranquil·litat. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: L'Ilerna Lleida vol calmar les aigües amb una victòria a la pista del Saragossa. Els lleidatans, que sumen dues derrotes consecutives, asseguren que el camí que queda al davant és molt llarg. Ara bé, reconeixen que han de ser més constants durant els 40 minuts.
5: Totalmente, como tú bien dices, ni somos tan buenos ni somos tan malos. Entonces tenemos que ser lo más objetivos posibles. Estos son 34 partidos, quedan 31, entonces ir a sacar el siguiente. Yo creo que tenemos que empezar activos desde el principio y mantenerlo constante, ¿no? Al final sí que es verdad que podemos tener subidones y bajones, pero bueno, intentar ser lo más constantes posibles y ya está.
4: El partit a la pista del Saragossa es disputa aquest diumenge a les 12 del migdia.
0: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
6: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
7: Nosotros sí que lo que decimos es... las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
6: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Les Venus d'Honor del Festival Internacional del Curtmetratge de Badalona, el Filmets, recauen enguany en l'actor i director Miguel Ángel Muñoz i l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. El festival arrenca demà i s'hi projectaran 230 curtmetratges.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
10: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
9: La tradició es mou si la mous tu.
10: Tota la informació a firamediterrania.cat.
11: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
12: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià, nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important. Era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que a l'estiu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 15 d'octubre. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. De seguida hi aprofundirem en conversa amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport, Terminus. Dels esports, destaquem avui que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Quan passen 3 minuts de 8:15 obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac talla un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud cap a Mollet del Vallès. D'altra banda, tenim les retencions habituals força intenses d'entrada a Barcelona i congestió en tot el vessant Llobregat per l'A2 i la B-23 des de Pallejà i el Papiol. També per la C-32 des de Gavà en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest dijous arrenca amb força humitat i ambient fresc, però no gaire fred. Aquesta humitat es traduirà en els núvols baixos i boires que afectaran principalment les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, la Vall de l'Ebre i també l'Empordà. Aquesta tarda ens espera un ambient molt suau. Baixarà lleugerament la temperatura, però continuarà encara molt agradable. Alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central també ens faran companyia avui.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
2: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final

0: Va de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió, que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre que Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem. I ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
2: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: Doncs precisament Esquerra Republicana s'ha refermat fa poca estona en la seva idea de no perdre les seves cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha dit fa uns minuts Elisenda Alemany en l'homenatge al president Lluís Companys al fossat de Santa Eulàlia en el 86è aniversari del seu afusellament per part de la dictadura franquista.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
1: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellver.
4: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació

0: Que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
1: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
0: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
2: I per si tot plegat no fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades de la inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Ahir ja us ho avançàvem, les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. De fet, ahir va ser el primer dia. L'operació per treure aquest material cancerigen afectarà 127 comunitats de veïns i és una reivindicació històrica del veïnat. Amb aquestes obres, Badia serà la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant. Ens ho explica en Ferran Ortega, de TV Sabadell Vallès.
4: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
5: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fent front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu sobretot no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos, les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les medicacions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
4: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els professionals sanitaris.
6: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
2: La congregació de les escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Els pares de la Kira, una de les víctimes, consideren que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil que van presentar ells contra aquest centre escolar. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són d'uns 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
7: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
2: Per entendre per què un incident puntual com el de dilluns pot paralitzar durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat, al Next Matí parlem ara amb Joan Carles Salmerón. Ell és director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport. Senyor Salmerón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia.
2: No sé si vostè ens pot explicar per què la reparació d'una catenària i la retirada d'un tren cremat acaba paralitzant durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat. Com s'explica això tècnicament?
8: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
2: El tram Ricla-Calatayud té alguna complicació a nivell d'orografia del terreny?
8: No, sí que és veritat que tota la línia entre Madrid i Barcelona és un dels trams més complicats, amb més ponts i més túnels, però concretament el lloc on es va incendiar la locomotora d'aquest tren no és dels trams més i més complicats.
2: Senyor Salmerón, estem parlant de la línia de passatgers més transitada d'Espanya. Com valora vostè la gestió operativa que s'ha fet i que es continua fent encara, allò, circular per via única, reduir la velocitat, fer ús de trens acoplats? Són mesures adequades des del seu punt de vista?
8: En un primer moment sí, perquè el que hem de fer és donar el màxim servei possible al viatger. El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, això precisament, que hi hagin mitjans convencionals per la línia original, i que si no es pot circular a 200 o 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que estigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora, sí.
2: El tren afectat pertany a la sèrie 100. Diuen que és el model més antic de l'alta velocitat espanyola, que té 34 anys, que va ser de l'any 92 que es va fer o que es va posar en marxa. Tot i que les causes de l'incendi encara s'estan investigant, si fem especulacions, i permeti'm que li faci fer especulacions vostè també, podríem parlar d'una falta de manteniment, no sé, d'una flota envellida, o d'un desgast, o el que també en diuen d'una fatiga de material?
8: En cap moment. La sèrie 100, construïda a partir de 1992, aquesta unitat concret que s'ha incendiat des de 1996, en cap moment és una de les sèries més fiables i estan molt i molt ben mantingudes. Tant és així que tenen tots els certificats de seguretat per anar a 300 km per hora i és una de les sèries més fiables de tota Europa. Tot i així, està prevista la seva renovació en pocs anys, sí.
2: En un cas com aquest, la gestió recau en Renfe o en ADIF? Com es delimiten les responsabilitats entre operador i gestió de la infraestructura quan el problema és mix, perquè és mecànic però també de via?
8: Sí, ara caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat d'ADIF que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si en canvi l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
2: Doncs Joan Carles Salmerón, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé.
8: Bon dia, gràcies a vosaltres.

0: minuts i arribarem a les 8. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo, imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els 3 primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vic Bari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada, posposat pel temporal de pluja. Els verd i negres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provitola en el tram final. Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma, per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció a Vinícius, que es perdrà al clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blancs i blaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com els responsables de la mala dinàmica.
3: Yo culparía a los jugadores. Al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
0: El duel de la Champions femenina entre el Barça i l'Arsenal es disputarà finalment al Camp Nou el 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El motiu del canvi de data és que la prevista inicialment per al dia 11 coincidia amb la jornada de vaga general. I el Lleida Club de Futbol continua fent història aquesta temporada i ha batut un nou rècord de socis. L'entitat, que milita a Quarta Catalana, ja ha arribat als 4.674 abonats, xifra que el situa com el 7è club de futbol amb més socis de Catalunya. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: El Lleida Club de Futbol continua superant rècords aquesta temporada i és que el club ha arribat a la xifra dels 4.674 socis i sòcies, superant el rècord de tot el segle XXI. Tot i competir a Quarta Catalana, l'última categoria del futbol estatal, la ciutat s'ha volcat amb el nou projecte i ja ha superat els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'última que el conjunt lleidatà va disputar segona divisió, unes xifres que el consagren com el 7è equip amb més suport de tot Catalunya, tan sols superat pel Barça, Espanyol, Sabadell, Girona, Nàstic i Sant Andreu, tots equips del futbol professional i semiprofessional. I és que s'han superat les expectatives dels més optimistes. Bon exemple d'això van ser les 4.723 persones que es van congregar diumenge al Camp d'Esports per viure l'estrena del Lleida a casa.
0: La Les notícies de cultura ens portaran fins a les 8 del matí. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica de Joan Ferrer.
5: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
6: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
5: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. El concert inaugural anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit. A Terra de Guapes, l'exmembre del grup Marala homenatja el poble valencià a través del folclor i la cultura popular. En aquesta edició de la Fira Mediterrània hi destaquen algunes estrenes, com ara L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poch, que aborda la memòria i el llegat a través del llenguatge del circ. La dansa també és protagonista amb Catalan Washing, de Pere Seda, una altra estrena que posa el focus en la identitat catalana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Sabies que...
4: Tot i que el món del videojoc està integrat en les nostres vides, el cert és que aquest no té gaires anys. De fet, el primer videojoc de la història té uns 60 anys i necessitava un ordinador de la mida d'un armari de 6 portes per funcionar. Va ser desenvolupat per Christopher Strachey, un investigador de Cambridge especialitzat en la tecnologia de radar, que a final de la Segona Guerra Mundial es va fer amic d'Alan Turing, un dels pares de la informàtica moderna. Al 1949, Turing, juntament amb altres científics, va presentar al món el Mark I, el primer ordinador capaç de memoritzar un programa i executar-ho. Intrigat per la seva nova tecnologia, Strachey va demanar a Turing una còpia del manual de programació de Mark I i després d'estudiar-lo va escriure el seu primer programa. Eren unes dames digitals i es podia jugar contra la màquina. La pantalla, un petit monitor de tub de raigs catòdics en blanc i negre, mostrava un tauler d'escacs amb peons. Els moviments es van ingressar a l'ordinador a través d'una màquina d'escriure connectada al cervell de l'ordinador. Quan el jugador humà feia el seu moviment, Mark I podia analitzar tots els moviments de contraatac possibles i jugar millor. El programari també tenia cert sentit de l'humor, perquè es burlava del jugador en cas de que els moviments fossin considerats particularment ingenus.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
5: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en Xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
3: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original, i que si no es pot circular a 200 o 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals, que diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
5: Dels esports, destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I en cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. 8 i 4, és hora punta, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Fina.
7: Hola, molt bon dia. Doncs avui, a més de les retencions habituals d'hora punta, hem de destacar alguns accidents que compliquen la circulació. L'autopista P7 es troba totalment tallada a la demarcació de Tarragona a l'altura de Garrigàs arran d'un accident entre un camió i una motocicleta. Com deien, talla totalment la calçada en sentit nord, en sentit França, i provoca retencions des de l'altura de Bàscara. També un altre accident a la mateixa autopista P7 en el tram del Penedès, destaquem que hi ha retencions, només un carril obert en sentit sud, a la calçada en sentit Tarragona, arran d'un accident entre dos camions. La incidència provoca en aquests moments ja gairebé 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. I acabem situats a la Nacional 2, a l'altura de Fornells de la Selva. La calçada es troba totalment tallada en els dos sentits de la circulació arran d'un accident entre tres vehicles. De moment això és el més destacat. Molta precaució.
5: I ara és moment per la previsió del temps. Això és cosa del Lluís Miquel Pérez. De moment no hi ha, sembla, cap canvi probable a la vista. Bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs així és. Avui no tindrem canvis de situació, però ja avisem que el cap de setmana, i sobretot, doncs no mateu el missatger, sí que venen canvis de situació destacables. Vindrà molta pluja, sobretot el diumenge, però som dijous i de moment avui el temps serà molt tranquil. Sí que despertem amb molta boira. De fet, hi ha força mala visibilitat en alguns racons de l'Empordà, de les fondalades de Girona, a diferència d'ahir. També a la Catalunya central, les valls del Prepirineu, algun racó de la Vall de l'Ebre, a hores d'ara aquests núvols més atapeïts o aquestes boires directament. Però també tenim gran part del Pirineu, per exemple, lliure d'aquests núvols. I el matí, que no està despertant gaire fred, sí humit, com dèiem, i amb aquesta mala visibilitat. La tarda tindrà alguns núvols que s'aniran fent el ronso estones, per tant allò de núvols i clarianes, a la costa, al prelitoral, a les comarques de la Catalunya central, s'aixecaran les boires, i la tarda tornarà a ser molt suau, massa, per les dates. Ja diem, Helena, de moment avui no hi ha canvis, demà tampoc, però el cap de setmana en vindran, i de quina manera? N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
5: Aquestes paraules de l'Hisenda Alemany arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar a Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
9: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
5: Pel que fa a la intenció de vot, el PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió, que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats, passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del proper 29 de novembre. En declaracions al Notícies en Xarxa, Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, reconeix que és una situació anòmala i inversemblant, però que no tindrà una gran incidència en el resultat final de les eleccions.
10: Habitualment, el votant a l'estranger, resident a l'estranger, vota molt poc. De fet, es calcula que de mitjana vota un 10% del conjunt d'inscrits en el CEDR, aquests residents a l'estranger. Bé, si estem discutint 169.000 persones, vol dir que estem discutint 17.000 vots. 17.000 vots en el conjunt del sistema electoral espanyol és un percentatge ínfim, que no té capacitat d'alterar els resultats, diguem, de les Corts espanyoles. Per tant, aquesta és la primera idea. Segona idea, no menor. Aquesta limitació afecta només els que resideixen a l'estranger. Però si tenim ciutadans que s'han nacionalitzat espanyols per la via de la llei de la memòria democràtica i resideixen en qualsevol de les ciutats de l'estat espanyol, a Barcelona, a Girona o a Madrid, tindran dret de vot el 29 de novembre perquè en ells el Tribunal Suprem no en qüestiona, diguem, l'exercici d'aquest.
5: Precisament les associacions que representen les persones afectades per aquesta decisió del Suprem denuncien una vulneració del dret al vot. Estela María Pérez Cabrera és la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món i volem parlar amb ella ara mateix. Buenos días y gracias por atendernos en esta mañana.
11: Buenos días, Elena. Muchas gracias a vosotros.
5: La suspensión cautelar del voto exterior ha dejado sin sufragio a 163.000 personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué representa esta decisión para ustedes en términos de derechos fundamentales?
11: Lo primero es que para nosotros los descendientes el voto es importantísimo, fíjate bien, pero no sabemos cómo gestionarlo, sobre todo en Iberoamérica. Entonces estamos como muy confundidos todos en general. Imagínate que votar para nosotros no es la prioridad en estas elecciones ni en ninguna ahora mismo, porque nos tenemos primero que enterar cómo funciona el proceso. Esto es el primer punto, ¿no? Sobre todo en Cuba, Argentina, México, Brasil, etcétera. Estamos más enfocados en otros problemas que tenemos a nivel administrativo, a nivel del legislativo, y no de pensar en votar. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta de la comunidad de descendientes. Para nosotros es más importante transitar este amargo camino que es obtener la nacionalidad en un proceso fallido totalmente, porque el gobierno no ha puesto las bases fundamentales para que se resuelva en el tiempo estipulado. Y a partir de ahí empiezan a surgir otros problemas y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para nosotros es muy importante, porque hemos luchado muchos años por intentar conservar este derecho, que incluso se ponga en el Código Civil, y hemos vivido a base de parches legislativos. Entonces, esto es la base fundamental de todo esto.
5: Usted hablaba ahora del gobierno y de la falta de tiempo para solucionar el problema. El Supremo justamente acusa al gobierno de no haber previsto el impacto de la ley, mientras que el Ejecutivo dice que revisar tantos miles de expedientes en tan poco tiempo es imposible, lo que hablábamos ahora. ¿Dónde sitúan ustedes, por tanto, la responsabilidad de este bloqueo? ¿En el gobierno solamente? ¿En el Supremo? ¿Dónde lo situarían exactamente?
11: Bueno, yo en primer lugar, con el respeto que el Supremo se merece por encima de cualquier cosa, porque eso está claro, creo que 5 días para los descendientes y que se personen en un procedimiento tan importante para ellos no es suficiente. No es suficiente porque hay que pensar que estamos en el exterior, que tenemos que además convocar abogado procurador español, que tenemos que firmar un poder para pleitos, para la representación, que eso lleva legalización, lleva postilla, que no tenemos acceso a oficinas consulares porque ahora mismo están bloqueando evidentemente a la comunidad que no se puedan presentar, que las citas son bastante largas y esto es complejo para la comunidad. No se van a poder personar 168.000 o 663.000 porque las cifras varían de esos afectados, con lo cual aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto evidentemente es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento, me ha pedido este documento y este documento, y yo lo he cumplido. No puede ser que ahora, 4 años después, evidentemente pasen cosas como estas. Entonces, yo respeto la decisión del Supremo, pero creo además que el gobierno tiene que poner de su parte para resolver este problema que lo ha provocado él mismo en la falta de gestión.
5: Pérez Cabrera, muy rápidamente, por favor, ¿qué vías legales o internacionales contemplan para proteger este derecho al que de alguna manera se les ha vulnerado a ustedes? Tienen algunos días, entiendo, para recurrir a esta decisión, porque el gobierno, sin duda, no puede recurrir la decisión ante el Constitucional y son las partes las que tienen que hacerlo. Muy rápidamente.
11: Bueno, en principio nosotros ya nos hemos personado, estamos esperando la decisión del Supremo, hemos hecho un recurso que nos tiene que contestar el Supremo y estamos pendientes de esa personación, porque además ya la teníamos que haber tenido y todavía estamos pendientes de resolución. Así que yo espero que el Supremo escuche, por supuesto, nuestra parte y sepa que estamos en defensa de muchísimas personas que no van a poder defenderse, Elena.
5: Estela María Pérez Cabrera, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que vaya muy bien y mucha suerte en el proceso.
11: A vosotros siempre. Gracias, Elena.
5: Més coses, el Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
12: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
13: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
5: A un quart de nou destaquem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori, de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
14: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
15: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
14: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
5: I per si això fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5% sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.

0: L'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Campllong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit fins al final, que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció de 4 partits a Vinícius, que es perdrà el clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com a responsables de la mala dinàmica.
3: Yo culparía a los jugadores, o sea, al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
0: I la selecció espanyola d'hoquei ha tancat la fase de grups del Mundial d'Asunción amb una golejada sobre Suïssa per 10-1. El combinat arriba invicte als quarts de final, en què avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 7 de la tarda. Pol Manrubia és jugador de la selecció.
4: Treballar sobre victòries, doncs, sempre és millor, sempre dona més confiança. Crec que el grup està molt unit, crec que estem fent una molt bona feina. Però bueno, encara no vull dir que no hem fet res, perquè sí que hem treballat moltíssim per aconseguir aquest primer lloc del grup, però el que volem és arribar a la final i guanyar-la, o sigui que ara comença el que ve de veritat.
0: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliuren aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. Més detalls amb aquesta crònica de Joan Ferrer.
5: De les 9 novel·les finalistes, només 2 s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
6: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
5: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Doxing, pràctica consistent a cercar i difondre per internet informació privada d'una persona o una organització sense el seu consentiment, generalment amb finalitat maliciosa.
1: Tot i que el terme preferent és revelació d'informació personal, el Termcat accepta com a sinònim complementari la forma adaptada del manlleu en anglès, derivada del verb to dox, que és una forma creada a partir de l'abreujament de document. És una adaptació simple que es fa sovint amb formes angleses acabades en ing, com camping, casting o zapping. Igual que passa en aquests casos, la catalanització implica un accent, en aquest cas, obert sobre la O.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa.

A tothom, com estem? Dijous 15 d'octubre. Són 8:45 del matí. Ja sé que costa llevar-se, eh? S'estava tan bé al llit. Ah, que sí? No, sí. Què passa? Que hem de fer país. Hem d'ajudar entre tots a que això continuï anant bé. Bueno, si anant bé és com va, eh? Estem en una campanya electoral ja tot l'any, sempre. Sempre hi ha campanya, això no hi ha gaire diferència. La diferència és que veus que posen fotos de tios molt lletjos als carrers penjats a les faroles. Això és l'inici o és allò que et diu que estem en plena campanya electoral, eh? Perquè s'ha de veure, tothom és com és, això s'ha de dir, eh? Hi ha més guapos i no tan guapos i guapes i no tan guapes. I sort, que ha baixat una mica l'afany aquest de penjar publicitat a les faroles, pancartes, tot això ha baixat una mica, eh? Anys enrere era insuportable, eh? Semblava, no sé. Aquí la sort que tenim també és la tramuntana. Sí, moltes vegades critiquem la tramuntana, però gràcies a la tramuntana pengen les pancartes i pengen aquestes fotos i bufa la tramuntana i la meitat se'n van a fer punyetes, parlant clarament, eh? Suposo que per això els partits polítics han decidit que això de les pancartes, per que val una pasta, eh? Això de penjar tants cartells i tantes coses, home, posarem alguns, però no tants com abans. Perquè després és això, els pengen, es guasten els quartos, bufa la tramuntana i se'n van. També aquella lluita de les pancartes, eh? Vas a un pont, penges una pancarta i l'endemà l'altre partit polític t'ha tret la teva i ha posat la seva. O senzillament t'han arrencat la teva. Qui ha sigut? Estava penjada però ho ha tallat les brides i ha caigut. Ara és modern, això. Abans era... ens feien la punyeta als altres i no sé què. Ara és una guerra híbrida, eh? Utilitzem aquestes paraules, guerra híbrida política. Ens treuen les pancartes per posar les seves. De fet, això de posar la publicitat està regulat, eh? Sí, sí, l'Ajuntament destina... Mira, aquest carrer serà per fulano, aquelles tanques per mengano, l'altre per l'altre partit, i cadascú sap on ha de penjar les seves pancartes. Hi ha un cert respecte. De tant en tant algú no el compleix, eh? Sempre hi ha aquesta mica de guerra dels partidaris, aquells que són partidaris al 100%, per dir-ho així, eh? Que d'aquests partidaris al 100% tampoc queden gaires, perquè s'han adonat que per ser al 100%, l'altre, aquell del 20%, resulta que aquell obté un càrrec i a tu no te'l donen i eres partidari al 100%. I la gent se'n desfà una mica, diu, ja us ho fareu. Benvinguts, bon dia. Nosaltres, els ciutadans a peu, els que hem d'anar a votar, doncs patim aquestes conseqüències de posar la tele política, la ràdio política, les pancartes, el no sé què, les paperetes a casa. Va bé, guardeu-les. Jo les grapo totes, sí, quan fas una mica com una mena de llibreta, les grapes, i per la part de darrere, que són blanques i són llargues, pots anar apuntant pues, per anar a comprar, eh? Em falta sal, sucre, oli... Vas apuntant i fas llibretes, eh? A veure, no val agafar-les el dia del col·legi electoral de quan aneu a votar, agafar un grapat. No ho feu, això, perquè primer s'ha de fer les eleccions. Però després, si sapiguéssiu i si veiéssiu, el munt de paperassa que s'obre l'endemà de les eleccions de tots els col·legis electorals, es podria fer, bueno, seria per escriure, eh? Però llarg, llarg, llarg. Avui dijous 15 d'octubre, meitat de mes. Recordeu que el 24-25 hi ha el canvi d'hora, eh? Encara queda. Avui és Santa Teresa d'Àvila. Felicitats, Sant Bru, Fortunat, Sever i Santa Tecla. Des de la ràdio l'encaixada, eh? Vinga, felicitats i por molts anys els que facin aniversaris en el dia d'avui, eh? Tenim marcat al Bellver de Cerdanya, Calonge, la Cellera de Ter, l'Estartit, a Figueres, a Girona, la zona de Can Giver, Llagostera, Riudarenes, Sant Pau de Segúries, Tossa de Mar i Vidreres. Algú diu, i per què ens dius on te fan marcat? Home, per si heu d'anar a buscar unes calces o uns calçotets, sapigueu que, per exemple, avui podeu anar a Alp, podeu anar a l'Estartit, podeu anar a Sant Pau de Segúries, Tossa de Mar, Vidreres... Però, bueno, si teniu la botiga més a prop, feu comerç de proximitat, eh? No cal anar tan lluny de comprar uns calçotets. Per aquí a prop també en venen. A
Ara venen els mitjons hivern, que són aquells llargs que t'arriben fins al genoll. Ah, fins ara a l'estiu, aquells petitons, petitons, no sé qui ho va inventar això, aquells tan, tan curts que no t'arriben res, que són tres dits de mitjó. Però ara ja no, ara començarà a fer fred, el canvi de temps s'espera per aquest proper cap de setmana de pluja.

contra tot, llevat contra el feixisme. Molt bona aquesta. El sol i la lluna, el sol ha sortit a les 8:02 del matí, s'amagarà a les 7:09. Ja es nota, eh? Aneu estalviant diners perquè ara ve el Halloween, eh? El Halloween i després el Black Friday. I ja no parlem del fum-fum-fum de Nadal, eh? Per això us aviso de que aneu estalviant, eh? La guardiola, uns dinerons, si no, després no hi ha torrons. I avui, 15 d'octubre, es celebra el Dia Internacional de les Dones Rurals, Dia Mundial del Rentat de Mans, Dia de la Resolució de Conflictes, Dia Mundial de la Ambliopia, Dia Mundial del Bastó Blanc. Mira, no sé, deu ser els que porten la gent que són invidents, no? Aquest bastó llarg que van tentant d'un costat a l'altre per poder caminar i no caure. I Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'amor gestacional, perinatal i neonatal. Avui també és Santa Tamara i Sant Leonardo, eh? Si coneixeu alguna Tamara Leonardo, també és el dia del sant, eh? Jules Renard va dir que desconozco si Dios existe, pero sería mejor para su reputación que no existiera. Home, diu, no, lo hice a su semejanza. No ens ha fet gaire bé, eh? I no ens ha ajudat gaire. Moltes guerres, moltes morts, moltes malalties. No sé, hauríem de posar en una balança el que ha fet bé i el que ha fet malament i quedaríem sorpresos de cap a on va la balança. Estem a la Setmana Mundial de la Novel·la, Setmana Europea de la Seguretat de la Salut i la Feina i Setmana Internacional de la Prevenció de l'Enverinament per Plom. Avui lluna creixent, 17,3% de la lluna il·luminada, la propera lluna plena serà el 26 d'octubre, falten 11 dies. I també hem d'anar a la família des del dia per saber coses que han passat tal dia com avui la història. L'any 2003, la República Popular Xina realitza la primera missió tripulada a l'espai, del nom Shenzhou 5, portant a l'astronauta xinès Zhang Liwei, convertint-se en la tercera nació en enviar humans fora del planeta Terra. L'any 1997 es llança des de Cabo Cañaveral als Estats Units la sonda espacial Cassini-Huygens, amb destinació al planeta Saturno, i la missió del qual seria estudiar aquest planeta i els seus satèl·lits. És un projecte conjunt de la NASA, la ESA i l'ASI. L'any 1989 es legalitza a Sud-àfrica el Congrés Nacional Africà, liderat per Nelson Mandela, després d'estar prohibit quasi 30 anys. L'any 1979, un cop d'estat del Salvador fa que el president Carlos Humberto Romero sigui destituït i ocupés el poder de la Junta Revolucionària del Govern. L'any 1962, dintre de la crisi dels míssils de Cuba, iniciada el dia anterior, el govern de John Fitzgerald Kennedy ordena un bloqueig militar a Cuba. L'any 1946 s'adopta la resolució número 9 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, en les que es determina que una nació que no sigui membre de l'Acord Internacional de Justícia voluntàriament podria portar un tema davant de la mateixa, sempre i quan aquesta nació es comprometeix a acatar la sentència del tribunal. I tal dia com avui és l'aniversari de Bailey Madison, actriu nord-americana, 27 anys, Vincent Martel, actor nord-americà, 34, Mesut Ozil, futbolista alemà, 38, Dominic West, actor britànic, 57, Vanessa Marsil, actriu nord-americana, 57, Sarah Ferguson, aristòcrata britànica, 67, la Sarah Ferguson, eh? A tots ells, moltes felicitats. Fem una ullada també a Empordà.info per saber què es cou a la comarca. Madiken Mauri Sandaker, la juvenil del Cabanes, que farà d'Alexia Putellas en el seu futur biòpic. De fàbrica de suro a gran zona verda i residencial, Figueres desencalla la transformació de la surera Bertran. Mor un home de 83 anys en caure des del seu pis a Figueres. Figueres planta cara a Vilafant i presentarà un requeriment a la Generalitat contra la revocació parcial de l'allargament de la comarcal 31. Benvinguts, bon dia, us parla un servidor Toni Guerrero. 8:40, anem a música, va, Lizzo, UCB. Aquí ens proposen el seu Sexy Lady. Bon dia, benvinguts, us parla un dia més Toni Guerrero, encantat.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
2: Salutacions, benvinguts en aquesta nova edició de l'informatiu que correspon a aquest dijous 15 d'octubre.
3: Comencem amb fent un repàs a titulars. Figueres s'oposa a la decisió de la Generalitat d'aturar parcialment l'allargament de la C31 fins a l'estació de l'AVE.
2: Mor un home de 83 anys després de caure des del seu pis al barri de l'Eixample de Figueres.
3: Detenen un home a Empuriabrava per robar una bicicleta de 1.500 euros gràcies al seu localitzador GPS.
2: Vilafant trasllada els tallers de música a Palol Sabaldòria per convertir l'espai en un referent cultural del municipi.
3: I el temps des de la xarxa de comunicació local, pendents del temps d'aquest canvi al cap de setmana. De moment, repassarem les dades d'aquest dijous amb en Lluís Mi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'Ajuntament de Figueres presentarà un requeriment a la Generalitat contra la revocació parcial del projecte d'allargament de la C31 fins a l'estació de Figueres-Vilafant, una decisió adoptada a petició de l'Ajuntament de Vilafant. La discrepància afecta el tram entre les Forques i l'estació de l'AVE. Vilafant defensa convertir-lo en un vial de caràcter més urbà per reduir l'afectació sobre el sector urbanístic poliesports. En canvi, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, considera que es tracta d'una infraestructura d'abast comarcal necessària per descongestionar el trànsit i millorar les connexions amb l'estació. Per això Figueres demanarà a la Generalitat que reconsideri la decisió o garanteixi una alternativa que mantingui la connexió viària prevista.
2: Un home de 83 anys ha mort aquest dimecres a Figueres després de precipitar-se des del seu habitatge situat al carrer Narcís Soler, al barri de l'Eixample. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per determinar les circumstàncies en què s'ha produït la caiguda. Tot i que encara no s'han aclarit oficialment les causes del succés, les primeres informacions apunten que es tractaria d'una caiguda accidental.
3: La policia local de Castelló d'Empúries ha detingut un home de 34 anys amb antecedents per reincidència com a presumpte autor d'un robatori d'una bicicleta valorada amb 1.500 euros a Empuriabrava. Els fets van passar dimarts a la tarda quan el propietari va denunciar la desaparició de la bicicleta davant d'un supermercat. Gràcies al dispositiu de localització que portava instal·lat, els agents van poder seguir-ne la senyal fins a trobar-la a l'interior d'un habitatge. L'operació es va resoldre en menys d'una hora amb la detenció del presumpte lladre i la recuperació de la bicicleta, que ja ha estat retornada al seu propietari.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Els tallers de música de Vilafant han estrenat aquest mes d'octubre la nova ubicació a Palol Sabaldòria després d'anys impartint les classes a l'escola Les Mèlies. L'Ajuntament vol potenciar aquest espai patrimonial com a nou centre de referència cultural i musical del municipi. Les instal·lacions acullen classes de llenguatge musical, bateria, piano i cant, així com iniciatives com la coral i el combo, que fomenta la pràctica musical en grup. Segons la regidora de Cultura, Dolors Caballero, el trasllat permetrà impulsar nous projectes musicals i alhora acostar el patrimoni de Palol Sabaldòria a la ciutadania.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I amb la previsió del temps tancarem aquest informatiu. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Tenim petites novetats pel que fa a la meteorologia a les comarques de Girona, que és ja immediata a aquesta situació de canvi i en forma de més núvols baixos, de més boires, que avui s'han format de forma àmplia, sobretot a l'Empordà, des de la plana empordanesa fins al mar, aquests núvols baixos o trams directament de boira. Per tant, compta la conducció en alguns indrets de l'Empordà, també, per exemple, de les valls de la Garrotxa, del Pla de l'Estany o del Gironès. Aquestes boires es desfaran a mig matí, migdia, per tant, acabarà quedant una jornada més neta, més transparent i, sobretot, més amable, més suau. La temperatura tornarà a voltar aquesta tarda als 24-25 graus amb molta facilitat. I al Pirineu, aquí el cel estarà destapat tot el dia, i això farà que hi hagi molta diferència de temperatura. En aquests moments fresca, en el cas de la Cerdanya o el Ripollès, per exemple, però la tarda acabarà sent molt càlida. N'estem pendents a la xarxa.
8: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
9: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
8: Truca a l'Alfred 661-983-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
10: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
4: Un bon tema musical de Maria Jaume, Festa i Drama.

0: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
1: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
2: Autopodium Skoda.
3: Coda. Let's go.
4: 3 minuts, arribarem al butlletí de les 9 i ho farem amb la música de Miley Cyrus amb el seu Bass Persuades. Després l'informatiu i la tertúlia. Horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts ha reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys, en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat de les eleccions generals també del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita pels drets socials i la defensa nacional han d'anar de bracet. Ha acusat també Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís de posar Catalunya per davant dels interessos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el govern espanyol treballa perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals. Així ho ha assegurat el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis més afectats del Vallès Oriental. Prieto ha admès que la convocatòria electoral pot dificultar l'agilitat dels tràmits, però ha assegurat que no serà un obstacle. I de fet, en aquest sentit, els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver surant al mar a la costa de Sitges. Al Garraf, segons els agents, el cos està en avançat estat de descomposició i això complica les tasques d'identificació del cos i no descarten que sigui d'un dels dos desapareguts durant els aiguats de fa dues setmanes. Podria ser o el menor de 12 anys de Granollers o bé el jove de Pineda de Mar. Tots dos van desaparèixer durant l'episodi de pluges intenses a principis d'octubre i els bombers encara els estan buscant. I fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. N'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: Caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat de DIF que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
1: I, de fet, avui continuen les afectacions i, a més, un robatori de cable entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla provoca retards en els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona. Pel que fa a la carretera, diversos accidents també compliquen la mobilitat. El més important avui és l'AP7 a Subirats, que deixa només un carril obert en sentit Tarragona i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions, i s'estan realitzant també tasques de neteja i es recomana altres vies, com la Nacional 340, la C32, la 2 o bé la C15. A banda, també hi ha un altre accident a l'AP7 a Garrigàs i un altre Nacional 2 a Fornells de la Selva.
0: Notícies en xarxa.

0: Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 3:15 al camp dels Iginiers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-90-19 i Joan Costa, 686-380-486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41 i Miquel Fallet, al 646-47-38-87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol.
1: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
2: Expocasió, home.
1: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 euros al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un 11:45 a 2:45, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament, divendres 16 d'octubre. CaixaBank, des d'un 11:45 a 2:45.
8: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
9: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim aquí els nostres tertulians del dijous. Pauli Fernández, bon dia.
10: Molt bon dia.
9: Joan Cosí, bon dia.
11: Bon dia.
9: I Pere Prats, bon dia.
12: Hola, bon dia.
9: Ostres, he sabut que era 15 d'octubre perquè, perquè he vist que es parlava d'en companys, eh?
12: Sí, això, jo igual.
9: Això vol dir que vaig bé en història. No?
12: Aniversari
9: del ara no sé quants, 86, ara ho estic llegint, de l'afusellament de Lluís Companys. He vist que parlaven de Companys i dic, ostres, que és 15 d'octubre. Data per recordar, no?
12: I diumenge al Coll de la Manrella, sí, home.
9: I que a més aquests dies que es parla tant de l'educació i mira, just aquí a la taula doncs hem parlat de que potser falta parlar de la Guerra Civil més als estudiants o de que coneguin més la història més recent del nostre país i que falta potser poc, no sé,
12: no sé
9: vosaltres què en penseu.
12: Quan jo anava a estudi de la guerra, absolutament res, absolutament res.
9: Ho veig normal.
12: Sí?
9: Entre cometes, normal.
12: A sisè batxiller història podíem haver fet alguna referència a la guerra civil, perquè collons havia passat, res.
9: Jo crec que ho vaig fer al batxillerat.
12: Ni 5 cèntims.
2: Ho vam haver d'aprendre llavors, després.
12: Sí, destranquis, bueno, de fet.
2: Sí, sí, no, i ja un cop arribar a la democràcia. Perquè...
12: No, ja abans destranquis bueno, ja ho fèiem.
2: Ja, però vull dir que no n'havia passat d'altra manera de saber què havia passat. Que,
10: digues, Joan. Tots els personatges d'aquella època, havien parlat tu de Miguel Hernández?
12: No, estava tot amagat.
10: Tota aquesta gent que han sigut escrit, després alguns d'ells els que no van tenir la sort de sobreviure, no? Han sigut gent importantíssima i inclús aquells que eren gent jove en aquell moment i van deixar una obra impressionant de literatura o de pensament o de lo que fos. Menges, tot, no ens en varen parlar mai.
12: No.
10: Varen ser personatges que havien desaparegut.
12: Sí.
10: I encara ara, no creguis que massa.
12: Ens feien estudiar un llibre que se'n deia El niño bien educado.
10: Sí, exacte.
9: Clar, jo sóc una mica més jove, una mica, només una mica.
10: Havíem parlat de León Felipe, per exemple, de Miguel Hernández.
12: Val.
9: Ja per això, va. Aquí anava. Jo, perquè mira, l'altre dia ho parlàvem...
10: I vas fer lletres.
9: Sí, l'altre dia ho parlàvem... I dic, ostres, jo potser una mica quart d'ESO, potser una mica, i a batxillerat, a segon de batxillerat, perquè ens entrava la selectivitat. Sí, sí. I no estic parlant de molts anys enrere, bueno, sí, ara... L'altre dia em van fer notar que fa 20 anys que vaig anar a la universitat, vull dir que fa més de 20 anys, sí.
2: El problema que van tenir una generació llarga va ser que a més, diguéssim, de que a l'escola no se'n va explicar res, a casa tampoc. Jo sé alguna cosa perquè el meu padrí, que clar, li va tocar, diguéssim, anar a l'Àfrica, a la guerra i no sé què, i t'explicava algunes coses com allò batalletes de l'Àfrica, i per això sabies lo de la guerra civil, però és que ja les mateixes cases, diguéssim,
9: bueno, feia cosa parlar-ne, no? Sí, potser.
12: No, és que millor no parlar-ne.
2: Sí, sí, varen fer com allò...
12: Borrón i cuenta nueva.
9: En canvi, a mi sí, que a mi em van explicar que el meu avi patern es va haver d'amagar dins un forn perquè no el trobessin.
2: Bueno, aquelles batalletes... Sí,
9: batalletes.
2: A mi el meu padrí més o menys m'explicava, perquè ja dic, li va tocar anar a la lluna, a l'Àfrica, no sé què, després com va acabar la guerra va haver de tornar a fer la mili, perquè
9: no,
2: sí.
9: No li computava.
2: No, havia fet els 3 anys de guerra i després li va tocar 3 més de mili, es va passar 6 anys, diguéssim, pràcticament perduts a la seva vida, no? I bueno, d'alguna manera doncs allò que t'explicaven, però t'explicaven batalletes, però ben bé què havia passat,
9: sí, allò, els fets, les dates, una mica els antecedents.
10: La gent estava atemorida.
2: Sí.
10: La gent estava atemorida.
2: Tan atemorida
12: que... meu pare...
9: Home, és que va ser molt gruixut.
12: El meu pare era gran ja de Dallòs i no li tocava anar al Dallòs i va anar al front a l'Ebre al final de la guerra.
2: Sí, bueno,
12: tot el que em va explicar.
2: Sí.
12: Ja no em va explicar res més, bueno, perquè jo el van ferir aquí, perquè el meu pare estava impossibilitat d'un braç, i perquè li van fotre una bala aquí.
2: Sí.
9: I, al colze.
12: En el colze. I bueno, però res més, eh? Però res més.
2: No, t'explicaven això, que ha vingut d'anar, diguéssim, a la guerra.
12: El pare m'explicava, d'abans de la guerra sí que m'explicava.
9: De la República.
12: Sí. La República sí que m'explicava.
9: Clar, jo els meus avis van néixer al principi de la guerra.
2: Sí.
9: Llavors, clar, ells eren petits, no se'n recordaven. Jo sabia que el meu besavi va ser ferit. Jo me'n recordo del meu besavi, que va morir, jo devia tenir 13 o 14 anys, que estava ferit de la cama per la guerra, no? Però tampoc... Bueno, en canvi els meus pares, clar, els ser més joves, i haver viscut la dictadura i la transició, sí que me'n parlaven més, no?
2: O sigui, ara, per exemple, això d'aniversari d'avui de Lluís Companys, ho hem sabut després, per lo que hem llegit, per lo que ens han explicat, per les, jo què sé, per les pel·lícules que han fet, en fi, pel que sigui, no? Però tot això, és que clar, tot això va ser un...
9: Pel·lícules necessàries, també, sí, sí, no? Sí, d'altra no, banda, perquè...
2: Sí, sí, no, una, no, mica, una mica de tot.
10: No, no solament això, sinó que els únics que parlaven, que podien parlar en tranquil·litat, i aquest, o sigui, presentaven totes aquestes persones que desgraciadament o varen ser afusellades o varen haver d'exiliar-se com van poder,
2: sí, sí, però
10: que els representaven com a criminals. Però... O sigui, va ser, l'efecte no, va ser al revés.
2: No, però és que a més, no, vols dir que es va arribar a parlar de...
10: Jo, oi, tant.
2: Mira, jo no recordo va... pas,
10: perdona,
2: jo no recordo que com... se'n parlés mai. Des que digui que parlessin que havien personatges que havien afusellat,
10: no sé. Sí, sí, sí, sí que en van parlar, però sempre de l'altra banda. El que vas parlar va ser de l'altra banda,
2: sí, no,
10: i te'ls
2: sí,
10: va, sí,
2: no
10: i te'ls que... varen presentar com a criminals, com a gent dolenta, que va ser un fet bo d'exterminar-ho, d'exterminar-los, eh? Vull dir, i això va ser, i realment quan tot, realment quan van apretar més fort parlant d'això, va ser en el període d'aquell 74, 75, 76, que va ser la transició quan va morir Franco. Llavors en parlaven, et posaven que tornarien a venir personatges com aquells, i et trevien companys, per exemple, i esclar, t'hi discuties com un boig perquè deies, escolteu, a mi... I, bueno, i llavors et posaven principalment gent així, gent polítics, perquè molts d'aquesta gent ja no li podies pas demanar gaire res més. T'he donat un parell de poetes que són més que són...
9: Bueno, potser em vaig quedar amb Federico García Lorca,
10: exacte, sí,
9: i
10: bueno,
9: poc més jo,
10: exacte.
9: Mira que tinc uns amics que són de l'Alpujarra que sempre me'n parlen de Lorca.
10: I Lorca també és que Lorca és ben, si ho mires bé, era un home de dreta. Si el van assassinar va ser simplement per la seva homosexualitat, res més. Però i aquest callant-li en aquesta part varen parlant, i és que ja explotava tot, o sigui que necessitaven, perquè per tot arreu era reconegut. Però aquests altres no te'n va parlar mai ningú, i miri que n'hi havien, eh?
9: No,
10: mira,
9: no, està clar, i que potser encara ens falta per descobrir.
10: No, és clar,
9: no?
10: Que falta per descobrir.
9: I han passat molts anys. Jo no he viscut ni la dictadura ni la transició.
2: Sí, sí.
9: I estic aquí i sé el que m'han explicat.
10: És que la transició va ser una traïció a la història, perquè la transició va amnistiar, el primer que va fer va ser amnistiar tots els crims del franquisme, tots. Va deixar-ho net, tot
2: sí, com ara. Sí, com ara.
10: Exacte.
2: Que han amnistiat primer els guàrdies civils.
10: Els que no pas els que varen...
2: Sí.
9: Bueno, ara després hi anirem a Puigdemont.
10: Però és que és això. És que és molt trist. I després, quan varen venir els socialistes, varen dir l'any 82, no va ser? Després del cop d'estat i tot el d'això... Del cot d'estat van ser el 23F,
2: sí,
10: van entrar els socialistes i doncs teníem una certa esperança. El que no sabíem és allà davant qui hi havia.
2: Sí, sí, bueno.
10: Qui hi havia. Hi havia dos elements de pronòstic, i després ja quan s'entén la careta, en sapiu qui eren. El senyor Felipe González i el senyor Alfonso Guerra, de socialistes no han tingut res, i han sigut uns poques vergonyes per l'esquerra.
2: Sí, sí.
10: No van reivindicar ben res.
2: No,
10: la llei de memòria històrica s'ha fet molt després, que l'havien d'haver fet en aquell moment, que tothom s'ho esperava. Reivindicada d'aquesta gent, perquè ells que vols que reivindiquessin,
11: companyeros,
10: sí,
9: clar,
10: eh?
9: però
10: bueno, és igual.
9: Com s'ha de fer tot això perquè hi ha gent que això li pica encara?
10: Sí, s'ha fet de mica en mica, eh?
9: Aquí a la tertúlia m'ha passat a vegades de treure aquest tema i a dir no remuguem, que ens farem mal.
11: Bueno.
9: Quantes generacions han de passar?
10: És que aquí té poc que li facin mal.
2: Bueno, perquè...
9: Bueno, perquè potser aquí que hagi pogut tenir avis, pares, doncs que hagin fet...
11: No, ara ja hi ha poca gent així.
9: Bueno, cada cop se n'estan anant més, clar.
10: Cada cop queda més lluny, que li faran mal.
2: Bueno, i per l'altra banda que hi ha...
9: O que es puguin sentir al·ludits, o que els seus pares fossin franquistes o republicans, sí, sí. I això els hi faci mal encara, de parlar-ne, de dir, ostres, és que el meu pare va fer això, o el meu avi va fer això, i això m'afecti a mi com a el meu dia a dia. Però clar, tu no ets, o sigui, som hereus dels pecats, pecats entre, dic pecats, però no hauria de dir pecats perquè això ja és, bueno, ve de la culpa judeocristiana.
10: No, no,
9: no, no?
10: Jo, almenys per mi, jo sóc fill d'un pare represaliat al franquisme. El meu pare va fer la guerra, en aquell moment tenia 23 anys quan va fer la guerra, vull dir, va fer la guerra, va entrar en un camp de concentració, va anar cap a casa i tota la vida més el van seguir darrere perquè va fer la guerra al centre, no va estar aquí a l'Ebre i aquest d'això, no, va estar tot lo de Madrid, Guadalajara i tota aquella part d'allà, segons em va explicar ell, però mai em va venir en detalls tampoc, perquè em parlava molt poc, tampoc que no sabia res dels seus
9: seus companys de...
10: però no sabia res de, ni que m'estava en un camp de concentració, però jo no estic orgullós del meu pare que no es traïs ell mateix, que fes que després...
9: Però, va i ser si no hagués sigut així?
10: Va ser conseqüent. Pues també no estaria orgullós, perquè quina culpa tens tu del fes del teu pare?
9: Aquí anava jo amb això del pecat, que no volia utilitzar aquesta paraula.
10: El pare és una persona que el pots odiar o estimar o el que sigui. I a més, el fill sempre...
9: Els fills matem el pare, sempre.
10: Però és igual, això no té de comportar que tinguem por d'aquells fets. Tot el contrari. Guaita, bueno, van ser així i puguin s'acabar la història.
2: I també va haver-hi, també hi ha casos, que jo en conec, que era totalment el contrari. O sigui, que els pares eren, diguéssim, franquistes, i els fills els han sortit
10: d'esquerra
2: o comunistes.
10: O al revés, que venien, conec algun.
2: I també n'hi ha al revés. Vull dir, tampoc...
10: I després el que hi va haver al cap de 10 anys o 15... ja van començar a ser que això al principi sí que va portar molts de rosses, aquell feixista que la seva filla es casava amb el fill d'un que havia estat 5 anys a la presó, el seu pare, esclar, ell va haver aquells rosses, sí. Però això ara també s'ha oblidat, perquè aquests, els que corren ara, són els seus nets, que ara els que tenen de...
2: I molts d'ells, a vegades, jo què sé, surten amb la bandera espanyola sense saber ni per què.
10: Ni per què, sí.
9: Clar, que queda un substrat, jo penso, no? No sé si esteu d'acord, queda un substrat de tot això que va passar, però no en tenim ni idea. O sigui, no ens en donem compte, però ho tenim a dins.
10: Qui l'alimenta?
9: Bona pregunta.
10: Qui l'alimenta? Per què no s'ha passat? O sigui, quan tu tens un terra brut, si passes aigua el neteges, però no, s'ha deixat brut igual, l'únic que ha fet ha sigut fangatge, no s'ha netejat, esclar, això haurà de ser, guaita, parlaran d'aquí dues generacions més, com ara estan estudiant les guerres carlines i s'ha acabat la història,
2: hi ha una gran part de la població que té poquíssima informació, o sigui, o poc, o ha llegit poc. Jo, és que, no sé si era ahir o abans d'ahir, sentia en un programa d'aquest d'humor de TV3 que van anar amb un micro en allà, en la manifestació que es feia a Barcelona.
13: Sí, ho vaig veure.
2: Ho va veure allò.
9: Jo no ho vaig veure.
2: Però, bueno, bàsicament, doncs, van anar a preguntar què celebraven allà el 12 d'octubre.
13: Sí, ningú ho
2: sabia. I la majoria de la gent que van entrevistar, podien entrevistar algú que sí que ho sabia, no? Però almenys els que van passant allà, estaven allà, perquè celebren. Ah, no, perquè som espanyols, és no sé què, no sé, estaven
9: allà... En principi es commemora el descobriment d'Amèrica per part de... el patrocini espanyol...
2: I el dia de l'Espanya. La majoria de la gent que estava allà, que van anar, que anaven amb el micro entrevistar-los, no sé si ho va veure.
13: Sí, ho vaig veure.
2: Bueno, però aquesta gent, per què estan aquí? Venen aquí embolicats amb una bandera espanyola. Doncs no sabien que volien ser espanyols. Ja està. Ja està. No, res més.
9: Bueno, perquè també les tradicions van canviant, vull dir, que potser...
2: Però em refereixo amb el sentit de...
9: Bueno, el dia 12 també és el Pilar.
2: Sí,
13: perquè aquestes manifestacions són convocades a través de
2: plataforma
13: d'internet
2: i però vull dir que em refereixo que el nivell de coneixement
13: no, de cultura.
9: Bueno, perquè hi ha algú que li interessa que no hi hagi aquest nivell de coneixement, no?
13: Perdona, jo sóc bastant aficionat a la televisió a mirar concursos. m'agraden, mira, valenturat.
14: I veiessis
13: la cultura que hi ha a Espanya, és terrible, eh? Coses elementals, elementals, de primària, sí, sí, que els hi pregunten i que no ho saben.
14: Clar,
13: no. De primària, eh?
14: Bueno, però és que només has de veure la gent que escriu a les xarxes de quina manera escriu.
13: Sí, també, també.
14: És que bé, només quina manera escriu. És que no saben, la gent ni expressar-se, ja no parlem la gramàtica, eh? que fan servir. No, ja ni expressar-se. Val?
13: Sí, sí, la majoria, sí, sí.
14: És que dius, bueno...
9: Bueno, aquests dies ja hem estat parlant del sistema educatiu i...
14: Bueno, però esclar, és que... I, escolta, que som persones de 25, de 30, de 40 anys que
9: han anat... M'acabes d'incloure!
14: No, esclar, estic parlant d'això.
9: En tinc 40, jo.
14: A veure el que no es pot acusar a nosaltres de no escriure bé el català perquè l'hem hagut d'aprendre després. Però, coi, aquesta mainada ha anat... Dius, sí. Aquest jovent ha anat tothom a escola
13: en català.
14: A veure, perdona, i qui diu català, ja dic únicament... inclús
9: jo tinc un problema. Jo tinc un problema amb el tema del català, el català i el castellà i les faltes. Primer, dos problemes. Un, que crec que sóc dislèxica, i amb les A's i les E's no hi ha manera... I dos, que a vegades, bueno, que tinc molts amics que són de fora i ens escrivim, no? I quan estic molta estona escrivint en castellà, llavors quan escric en català se m'escapen Y's, per exemple. Jo intento escriure bé sempre, encara que estigui escrivint whatsapps o per xarxes socials.
13: Però a vegades
9: et pots confondre molt si fa servir català i castellà amb aquesta velocitat que fem servir nosaltres.
13: No.
9: Que canviem.
13: Abans de començar a escriure t'has de posar un paper al costat que posi cuidado amb les...
9: Ostres, no.
10: La teva generació i la meva
9: paper, no.
10: Que és la mateixa, eh? Quan tenim d'escriure una cosa bé, ens sentiríem més còmodes de vegades escriure-la en castellà que en català.
13: Bueno, nosaltres vam aprendre totalment en castellà.
10: Vam ser culturitzats en castellà.
13: Aviam, era al revés abans, era al revés d'ara.
10: Sí, sí.
13: Nosaltres anàvem a escola en castellà, entràvem a classe en castellà i tot era en castellà, i quan sortíem al pati jugàvem en català. Tots.
9: Depèn del que
13: ara és al revés. Aprenen en català i surten al pati i en castellà. Juguen en castellà.
9: Dono fe.
14: Sí, sí. Però és que a més, és que jo no estic parlant en català, és que en general, tal i fot en català com en castellà. M'entens que bé?
13: Jo sí sé alguna cosa del català d'escriure.
9: Perquè autodidacte,
13: per això, eh?
14: Bueno, però...
13: Totalment, i evidentment faig faltes.
9: Però vull dir que... Em faig jo que he estudiat, imagina't.
14: Que persones de 30, de 40, de 50 anys que tenen feines a escriure una cosa bàsica.
13: Sí, sí, sí.
14: Bàsica.
9: Bueno, també perquè vivim en un món d'immediatesa que tampoc dona temps de pensar què estàs escrivint.
14: Jo, per exemple, a vegades em foto les mans al cap veure, jo què sé...
9: Bueno, o si publicacions, assaixes...
14: Una cosa ben simple, com jo que sé, una fulla de treball...
13: Sí, sí.
14: Pues, escriure, dues paraules. Entens què vull dir? Dius, home, però que no ha anat a escola. Entens què vull dir? Que no ha anat a escola.
10: Però el que trobo que falta jo més és aquells articles d'opinió en els diaris, perquè els diaris no val la pena llegir, perquè les notícies de l'enteres per tot arreu.
14: Hi ha una cosa que se'n deien
10: articles d'opinió.
13: Sí, home.
10: I això a mi m'agradava, i a més tenia ja els meus preferits, no?
14: Les persones
10: perquè és que... Podies estar amb ells o no podies estar amb ells.
14: Sí, sí.
9: I ara estava ben expressat. Pocs,
10: però, esclar, de la manera que t'ho deien, gaudies llegint.
14: Sí, sí.
10: No sé, ara, per exemple, queden poquíssims, queden Juliana, que és molt lluny del meu pensament, però gaudeixes llegint. I llavors allà sí que dius, aquí tinc una informació que a mi, ara amb això, em puc fer una idea d'això o d'allò, del que vaig a favor o del que vaig en contra. Però n'hi ha molts, el que tu dius és que com que no s'expressen de cap manera, llegeixis allò i carai, m'explica aquest. Perquè és que
9: bueno,
10: a mig article l'engegues.
9: Bueno, però jo crec que també hi ha un punt, no, d'això que digueu, que és perquè ja no es necessita escriure. No? Amb la comunicació que hi ha avui en dia ja no ho necessitem.
10: És com fa més falta, perdó.
9: Sí, sí, sí, sí, totalment d'acord, però clar, Jo crec que la gent no es molesta a escriure millor o a millorar, perquè no ho necessita, no?
14: No, inclús els missatges es fan pràcticament tots de veu, que jo m'hi nego, jo no ho penso fer.
9: Jo no en faig gaires, jo no en faig gaires.
14: Com? D'enviar missatges?
9: D'enviar àudios al WhatsApp.
14: Missatges de veu?
13: De veu.
14: Jo m'hi nego,
9: eh? Bueno, en el nostre grup normalment sempre escrivim.
14: Ho sento, jo m'hi nego. Però vull dir que molta gent, ja per no tenir que escriure, o per no tenir que pensar si escriu bé o malament, ja ho fa directament amb àudios, no? Diguéssim, enviar missatges, i cada vegada més.
9: Tranquil, que aviat t'ho parlaràs i t'ho escriuran.
14: Bueno, jo no penso fer-ho d'un moment.
9: No, però que... no sé quin dia era que em vaig deixar el telèfon aquí obert, el WhatsApp, i estàvem aquí a la tertúlia, i el que anàvem dient m'ho anava escrivint, i a més a més m'ho anava escrivint en castellà.
14: Sí, no, perquè o sigui, en català no en sap.
9: Que m'ho anava traduint, vull dir que aviat no ens caldrà escriure tampoc, perquè ja escriuran per nosaltres. Llavors, la pregunta és, pensarem?
14: Bueno.
13: No pensis, no gaire.
9: No pensarem.
13: No gaire, perquè les mateixes tecnologies et fan que no arriba un moment que ja el teu pensament no serveix massa per res.
9: Llavors tot està perdut? Va, Joan, posa-hi...
15: No.
9: No hi poses esperança?
15: No.
9: Tu també ho veus negre?
15: Sí.
9: No anem pas bé, no? Però clar, per contra, esteu dient, no?, que no s'escriu, que no escrivim bé, que això repercuteix en el pensament, i llavors veiem les situacions que veiem, però cada cop hi ha més llibres. Quan fem les tertúlies de Sant Jordi, no, cada cop hi ha més gent que escriu llibres.
16: No, però anem de cares a és una... anem de cares al mínim esforç. Llavors, sí, tothom vol fer mínim esforç per explicar, mínim esforç per entendre, mínim esforç per treballar. No hi ha... I clar, si tu vas a una societat que tu veus, et diuen, no, és que els taxis seran automàtics, els trens aniran sols, els avions només un pilot o potser ningú.
13: Els taxis, o sigui, i els cotxes seran conduïts per...
16: Els cotxes es conduiran sols. Tu puges al cotxe i li diràs, porta'm a Llers, et portarà allà, porta'm al metge, et portarà al metge. Llavors, si tu això ho multipliques per pròximes generacions, ara, si ara nosaltres poguessin tancar els ulls i anar al 2070 o 2080, què ens trobaríem? Què farem els humans? Si tens un robot a casa que et planxa i et cus, vas al restaurant i et serveix el robot, i a la cuina hi ha robots que et fan el dinar. O sigui, amb el temps, més enllà, què farem els humans? Les guerres seran robots.
13: No, home, però amb el temps, els que vindran ja s'hi aniran acostumant i amb aquest d'allò... Sí, home, la humanitat ha sigut sempre així,
9: Sí, s'adapta.
14: Tot el que tu vulguis, però l'Antoni té raó, en el sentit de que cada vegada tindràs que pensar menys.
13: Per nosaltres, però els que vindran ja estaran acostumats a no pensar.
14: A no pensar.
13: Bueno, i estaran...
9: Però com serà la humanitat sense pensar?
15: Tindran aquesta humanitat, hi haurà aquesta humanitat així, i llavors, però esclar, això s'ha de fer tirar. Hi ha d'haver un motor que ho porti.
13: Ja tirarà, ja, no pateixis.
15: I llavors hi haurà 4 o 5 figures envoltats d'unes persones que ja ells els acolliran, però sortiran 8 o 10 lemurs.
13: La naturalesa humana s'adapta a tot el que li ve.
15: L'americà aquest...
9: Trump.
15: No, Trump és un ninot que el fan servir per d'això. Elon Musk, aquest sí que és...
9: L'Elon Musk.
15: O Max.
9: Musk, sí, és que ara no t'entenia.
15: Llavors, el que va...
9: en Jeff Bezos,
15: Twitter, com se diu aquell tio, és igual, hi haurà 3 o 4 d'aquests.
9: Sí, l'Elon Musk és el de Twitter.
15: Hi havia un altre que ara no sé quin és,
9: ara no me'n recordo.
15: És igual, 3 o 4 d'aquests tindran una sèrie de nanos que els hauran, números uns que els hauran ensenyat i que els tindran allà, i aquests faran el que els retornarà els nassos.
13: Tenim un començament.
15: I els altres, doncs mira, a viure.
13: Tenim un començament amb la IA.
9: No, sí.
13: Ja s'està demostrant, vull dir, el que passa, no?
9: Bueno,
15: o que has deixat ningú amb la IA.
9: Però se suposa que... O sigui, algun cop he reflexionat de què és el que ens fa humans, no? Perquè a vegades els meus fills tenen aquestes coses i em diuen què és l'animal i què és l'humà, no? I dic, si perdem la capacitat de pensar, se suposa que som humans perquè tenim capacitat d'avançar, i deixem de banda aquesta capacitat, què serem?
15: No pensen els animals?
9: Sí, jo crec que sí. Però diuen que nosaltres som racionals.
13: Sí, sí.
9: Diuen, jo no ho sé.
15: Potser
9: racionals i emocionals.
15: Potser el que tenim és
13: ja s'ho faran,
15: un temor al futur i un record del passat, no?
9: Sí.
15: I ells això ho tenen més borrós, sembla, eh?
9: Bueno, perquè potser no tenen la capacitat que, de record...
15: Déu-n'hi-do, guaita, si tu amb un gos li fos quatre garrotades...
9: Sí, tant.
15: Se'n recordarà tota la vida. Sí,
14: serà tota la vida espantadins.
15: Exactament. Sí, sí, o sigui, també ho dubto, que això, eh?
9: Sí, sí.
16: Dir, ara, i sobretot...
9: Futur, no però no sé, tenen sí. la melancolia, no?, d'enyorar, l'enyorança, potser, del temps saber, passat, tampoc, no? No ho sé. Bueno, clar, tampoc els hi hem pogut preguntar.
16: Però, sobretot, penseu en que, per exemple... des de que es va descobrir la roda fins que va haver-hi un altre invent, poder van passar 400 anys. Des de que algú va dissenyar una ciutat, van començar a ser arquitectes o metges, des d'un descobriment a l'altre, abans, passaven 400 o 500 anys. Ara, la immediatesa és que tot va molt més ràpid del que ens pensem, no? Okay. Jo poso l'exemple de que, diu, home, és que els robots... No, però tu imagina't que jo sóc un empresari miner. Jo tinc una mina de lo que sigui, de carbó, de metall, lo que sigui. Jo tinc 100 miners que han de fer torns, seguretat social, una estada baixa o una fàbrica. Tu imagina que aquesta mina hi poso 100 robots. Eh? Treballen les 24 hores del dia, no tindré tants problemes, produiré més, guanyaré més diners.
9: Però s'espatllen, els has d'arreglar, eh?
16: I aquest guany de diners més de l'empresari li fa obrir els ulls així grossos, com el que té una fàbrica, com el que té això, com el que té allò. I això de mica en mica anirà més, i a més, i a més. I això és el futur, eh?
14: No, no, sí. Jo sempre he dit que els canvis que hem viscut nosaltres, els que tenim més o menys la nostra edat,
15: són molt bèsties.
14: Són tan grans que cap generació els ha viscut.
9: Per exemple, el telèfon mòbil, l'esmartphone. A mi em diuen, quan tu eres adolescent tenies smartphone? No, no existia.
14: No, no, és que a veure...
9: I no sóc tan gran.
14: No, no, per això t'ho dic.
9: Bueno, sí, sí, sóc gran.
14: Hem anat, jo què sé, d'anar amb tartana, que anàvem al mercat el dijous amb tartana, anar amb un cotxe que va sol.
15: Hi havia un senyor aquí a Figueres, un granaire, deia, diu, jo quan era petit el més modern que hi havia a casa meu era una polanca per treure aigua del pou. Sí. Diu, i avui tinc un ordenador per fer les factures, diu, i he passat de la polanca a la informàtica, diu,
9: amb un plis. Clar.
15: És el que diu un paulixo.
14: Sí, no, no, els canvis que nosaltres hem viscut,
15: sí, home, sí.
14: Ni abans ni segurament després hi haurà cap generació
9: que visqui el mateix.
14: El canvi tan brutal que hem viscut nosaltres,
9: sí. De 0 a 100.
14: Jo estic seguríssim que ni diguéssim, després de nosaltres hi haurà cap generació
9: potser hi haurà un dalt a baix, sí, i tornarem anant darrere, no, 0, i llavors les generacions hauran de tornar a inventar-ho tot.
15: L'imperi romà, bé, l'edat mitjana van estar 500 anys allà parats mirant l'aire, no?
9: I mira que havien avançat, no, amb el tema de l'aigua, per exemple.
15: I van haver de tornar a arrencar, no?
14: Sí,
15: pot passar, eh?
9: Pot passar.
14: Però vull dir que els canvis que hem viscut...
9: A mi que m'agrada molt la ciència-ficció, no és inviable, eh? Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Vinga, va, fins ara.
15: Me'n vaig jo, doncs.

Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8 euros amb 99 al quilo.

0: 9 lletres, firen més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser una fira de
1: cotxes? Expocasió, home.
0: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia. En Pere Prats ha hagut de marxar per temes mèdics, que avui tenia una visita al metge. No l'hem acomiadat ni l'hem fet fora, per les seves opinions. No, cap problema. Pauli me deia a la pausa de què preferíem parlar, que si de la C31 o d'en Puigdemont. Bueno, podem parlar de tot, podem fer una mica de poti-poti. Sembla que hi ha discordància entre Figueres i Vilafant. Jo estic bastant desinformada del tema. Clar, en principi la C31 ha de connectar amb l'estació de l'AVE, tinc entès, no?
1: Bueno, sembla ser que algun moment donat algú va fer una ratlla sobre el mapa, diguéssim, bueno, que està bé, perquè la comunicació, però sense veure ben bé per on passava, si era zona urbana, urbanitzable, o era... bueno, en fi, allà hi ha uns precedents. No sé si la gent estan informats ben bé del que passa allà. Un dels primers problemes, sembla ser, pel que he llegit en l'Empordà, que és el que han tret, els que han tret la informació, doncs, bueno, hi ha aquí algú que clar, li han trepitjat l'ull de poll. Clar, a veure, algú es pensava que Poliesports, tot aquell complexe, va passar a propietat municipal per obra i gràcia de l'Esperit Sant? Algú sap? Jo no sé, si els mateixos regidors que hi ha a l'Ajuntament estan informats, diguéssim, per què tenim Poliesports, perquè és municipal tot aquell complexe.

0: Eh? Ah. Allò era un mort que hi havia allà feia 20 anys i ja fa 20 anys que és municipal. O sigui, han passat 40 anys, com aquell que res. Eh? D'un problema que va sortir allà, que algú volia fer allà un complex privat, mm-hmm. no li va sortir bé, i bueno, però llavors allà hi havia una propietat. En aquest cas, com que els diners es devien a una empresa que es diu Acciona, doncs aquells es va adjudicar, diguéssim, tota la propietat que tenien aquella gent. Una part d'aquella propietat es va cedir com a zona d'equipaments, la resta és d'ells, amb la condició que era urbanitzable programat. Algú ha decidit fer una ratlla per damunt d'aquest d'això, bueno, molt bé, és un vial, que es pot utilitzar, diguéssim, com a carrer. Bueno, potser si és una via ràpida que parlen o és un carrer més, bueno, no sé, parlem-ne.
1: Més passeig, clar, tipus.
2: Aquí està la discordància,
1: està la Generalitat i l'Ajuntament de Figueres, naturalment, com sempre, tiren pel dret a fer una via ràpida, una carretera que tu puguis venir de la carretera Nacional, sí, bueno, però, 2 de la però, rotonda de la carretera
0: però
1: de l'Escala.
0: Ronda, eh?
1: Ells volen
0: perquè
1: un cinturó.
0: Va un cul de sac, és bueno, l'estació,
1: ells,
0: eh?
1: Però, sí, bueno, sí, però, sí. A veure, ells volen un cinturó de ronda ràpid. I l'Ajuntament de Vilafant vol transformar-ho en una via amable,
0: sí,
1: en una avinguda, si vols tu, una avinguda, amb un carril bici, amb uns arbres, amb una vorera, una cosa molt més tranquil·la. Sí,
2: perquè forma part del municipi, perquè ja tenim prou trinxat, també, no?
0: Toni, què tenim actualment? Una via, diguéssim, de comunicació, que és el vial, uh-huh. que comunica tots els nuclis, i aquell trànsit que passava, que en un moment donat passaria per aquesta via, està passant ara. Està passant ara, i està passant per dintre de les Forques, sí. per dintre del Camp dels Enginyers, per les coses d'en Clarà, en fi, inclús per aquí el casc antic. Bueno, una part...
2: Tu creus que si es fes això a tipus via ràpida no, es trauria aquest trànsit de dintre d'aquests nuclis?
0: És que no té cap sentit que sigui una via ràpida. No té cap sentit. No, això no és el cinturó de ronda de Figueres.
2: Tampoc és el trànsit que hi ha, vols dir?
0: Que comunica dos grans... infraestructures i s'ha
1: de
0: passar i prou. Això és per anar a l'estació.
1: Sí. Uh-huh.
0: Per anar fins a l'estació.
1: Sí, algú que ve de l'Escala que vulgui anar a l'estació, que no tingui que travessar Figueres, diguéssim, que agafi aquest carrer nou i vagi a l'estació.
2: O que vingui de Castelló o Roses, que vulgui anar a l'estació, no han d'entrar a Figueres.
0: Quan arribis a l'estació, com a màxim, podràs connectar amb la carretera de Llers. I punt.
2: Clar.
0: I punt. No gaire res més.
3: Però Figueres ja s'ha expulsat, del trànsit de casa seu.
0: Bueno,
3: què és el que vol?
0: Bueno, però, no, però, i a veure, i a Vilafant també poder li interessa. Però bueno, jo el que sabeu que veig aquí és que com que hi ha discrepància i la Generalitat té que fer tantes obres, han passat 20 anys, han passat 20 més. Entens? Ara la Generalitat té prou problemes amb la variant de Olot, uh-huh. que s'haurà de gastar prous diners i vés a saber, no saben encara ni el que els hi costarà amb tots els
1: les al·legacions que han presentat,
0: que tenen,
1: no? Sí.
0: Plegat,
3: ho han deixat, mira, bueno, encara diumenge vaig a ser i Olot, ho han deixat podrir massa allò, eh?
0: Bueno, per això t'he dit
3: perdó per la paraula, sí, però és que és així.
0: Però vull dir que això ho ha de fer la Generalitat, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Amb el fullon que tenen allà a Olot, des que dia,
3: en tenen per temps.
0: Que hi ha ajuntaments que estan d'acord, altres que no, altres que han presentat recursos, no sé què. Això d'aquí, en passaran 20 anys més i estarem igual. Clar, per altra banda, si durant aquest temps, per lo que sigui, es posés en marxa alguna de les organitzacions, perquè són, de fet són dos sectors. Un és aquest de poliesports, diguéssim, aquesta part.
2: Clar, que és on t'ha d'anar l'institut, no?
0: Que és on té d'anar l'institut. Bueno,
2: en principi, el 2027 han de començar les obres, pel que tinc entès. Bueno, pel que vaig sentir en l'últim ple.
0: A veure, pensen, clar, per on pensen passar?
2: Clar.
0: Des que dir, suposo que ens ha tocat... No, segur que no, perquè l'institut està fet dintre la zona d'equipaments, que és municipal, i el vial té que estar dintre de la seva zona. Bueno, és igual. Doncs aquesta és una zona, i després l'altra zona és en aquí, del Camp dels Enginyers, la part alta del Camp dels Enginyers, que també està, és un urbanitzable, no sé si programat, no sé com, però sí que hi ha un sector entre les cases del Camp dels Enginyers i la via del, del TGV, hi ha un sector allà que passa això i també és urbanitzable, un tall d'una part de camps, i també, bueno, també ha de ser una via urbana, no pot ser una via ràpida.
2: Ni tipo el vial de serveis.
0: Bueno,
2: camí dels Oms, que en diguem, no?
0: Sí,
2: el camí dels Oms.
0: Però vull dir, tampoc
2: que el camí dels Oms també passa que té un trànsit que això fa que l'asfalt també es desgasti molt sovint.
0: Sí, però no és una gran via on puguin passar camions de gran tonatge ni cap tipus de... Perquè, clar, la connexió entre la carretera d'Olot i la Nacional 2 o la carretera, això bàsicament tot es fa per...
3: Això és Ordis Borrassà.
0: Per Ordis Borrassà.
3: Això està solucionat. Sí.
2: El que no acabo d'entendre és què ha de dir Figueres del que passi per Vilafant.
0: No, suposo perquè pel fet d'haver-ho impugnat o parat d'alguna manera, però bueno, fi, ja dic... Suposo que...
2: Però Vilafant no es fica amb el que faci Figueres,
0: bueno,
2: si no li afecta directament amb ell, perquè Figueres s'ha de ficar el que passa per Vilafant. No sé, és per obrir una mica de melons.
0: Sí, sí, no, suposo que aquí una miqueta és que Figueres, com que van fer aquest consorci, no sé què, que hi ha l'Armenguer i companyia...
2: Ah, del tema del tren.
0: Sí, el tren, doncs suposo que devien... posar això com una de les prioritats per fer-ho, i ara a veure que s'encalla, es deuen molestar bàsicament per això, perquè veuen que això ho ha encallat. Això ho han callat.
2: Però les coses s'han de fer bé, no? Vull dir, no podem fer les coses pim-pam, perquè...
0: No, segur.
2: Quan parlem d'infraestructura sempre estem dient és que, esclar, això es va fer així, però no es va pensar en que en uns anys...
1: La mirada de Figueres és igual. Si, quan el dia que s'hagi de fer una ronda nord que passarà per Cabanes o passarà per...
2: També s'hi posarà, vols dir.
1: També s'hi posaran, perquè, diguéssim, que ells veuen que tot el que passa a la comarca al voltant de Figueres els hi afecta, per dir-ho així. Però després suposo que hauran de... Home, tothom té opinió. El dia que es faci aquesta ronda nord, si passa per Cabanes o per Vilabertana o altres pobles, hauran de dir la seva també aquells pobles.
2: Home, clar, és el seu terme, no? Sí, que menys.
0: Però vull dir que no es pot tractar únicament com una ronda. Aquí algú va agafar i sobre el plano va marcar una ratlla.
1: Sí, algú d'un despatx.
0: A més a més, recte, saps?
1: Sí, d'una oficina de Barcelona, allò que recte, diuen.
0: Sembla que la va fer amb un cordill, saps? Allò, plaf. Clar, vull dir, estàs passant per la Serra Mas Bonet, que està prou trinxada amb les dues traces de tren, bueno, vull dir, has de moure't per aquí entremig d'unes infraestructures, has de travessar el Manol, has de veure com passes, ja hi ha diferents ponts de Manol, has de fer un altre, vull dir, no es fa tan fàcil com sobre el mapa fer una ratlla amb un llapis, m'entens?
3: Però de moment, en tota la infraestructura que volen fer, perdó un segon, en tota la infraestructura que tenen Figueres, que es treu de sobre i la foto aquí a Vilafant, que és les estacions i tot el d'això, han sigut incapaços ells de fer un vial que vagi des de la Ronda Salvador Dalí fins a l'estació. Han sigut incapaços. Fa 20 anys que ho tenen aparcat.
0: Sí, sí.
3: I encara no hi ha res.
1: Sí, o sigui, haurien d'arreglar el carrer.
3: Que netegin casa, quan tinguin la casa ben neta, que es fotin...
1: El carrer Vinyonet.
2: Exacte. Tampoc ho tenen urbanitzat i arreglat per accedir a la...
3: I la mescla en la Higuera.
0: No, però és que si tu t'ho mires una miqueta fredament, és que és una simple ratlla recta així.
3: Sí, sí, no, si ja l'hem vist diverses vegades, aquest dibuix.
0: I dius, bueno, és que no pots anar recta. Perquè pel mig trobes una sèrie
2: de cases
0: i has de passar la Serra Mas Bonet i quan arribis aquí en el sector que us deia dalt del Camp dels Enginyers, entre les cases del Camp dels Enginyers,
2: és que no m'imagino per on passaria pel Camp dels Enginyers, la veritat, estava
1: per la part de dalt,
0: entre les cases, diguéssim, a sobre
1: de l'Avinguda de les Mèlies,
0: entre aquelles i
1: la
0: traça del TGV,
1: la piscina.
2: Per aquella zona de la piscina.
0: Sí, són aquells camps que hi ha allà.
2: Val.
0: Aquells camps estan urbanitzables, programats, i vindria a passar més o menys per allà, més amunt o més avall, però han de passar allà.
2: I aniria pel vial, o sigui, connectaria amb el vial d'alguna manera.
0: No,
1: va per dalt.
2: Va per dalt.
1: Home, el travessaria, per força de travessar el vial.
2: Per força.
1: Per dalt,
0: i després arriba a la carretera d'Olot, allà s'ha de fer una altra rotonda.
2: Clar.
0: O sigui, a més a més de la rotonda que hi ha...
2: Sí, de la rotonda aquella que va costar tant.
0: Que va costar tant, doncs per sobre té que anar una altra rotonda, que és la que d'això, i llavors a partir d'aquí segueix... passa per damunt d'on hi ha aquells camions i el que havia sigut l'antiga ELPA, que, sí, que es va enderrocar i passa paral·lel en la línia del,
3: sí, sí, del TGV,
0: del TGV, i fins a arribar a l'estació. Ja, ho entens? I no sé si l'avinguda Puiggrau queda més o menys afectada, almenys una part, de l'avinguda Puiggrau, que és el vial que va des de la carretera d'Olot fins a l'estació.
3: Sí.
0: Bueno, més o menys agafa per allà, i va fins a l'estació, molt bé, d'acord? Però això no és una gran ronda que comuniqui dos infraestructures importants, no, no, és...
1: Bueno, però vist des del mapa i des de Barcelona, un paio sentat en una oficina, de 8 a 3, que dic jo, un funcionari, li diuen, has de fer la carretera, agafa el mapa i no mira el que hi ha, mira, veu que allà no hi ha cases, perquè ara no hi ha reconstruït, però no se n'informa si allò hi ha una urbanització. No,
0: clar, dir, això,
1: ell
0: això
1: tira
0: no
1: la línia, ell tira la línia i sí, ja està.
0: Quan vegis allò que en diuen un estudi informatiu amb totes les afectacions, i ara aquí ha de fer això, aquí en el vial s'ha de fer una altra rotonda, alguna cosa,
1: me'n recordo que
0: perquè
1: això
0: es creuarà, sí, amb el vial aquí al costat de la pista.
1: Sí, sí, quan...
2: s'ha de pensar bé, no?
0: A un altre lloc igual s'ha de creuar amb la línia del tren, no sé què. Vull dir, clar, no pots passar a tirar una ratlla com es veuen allà al mapa, una ratlla així recta. Ja.
1: Mira, això es va presentar, va venir algú de la Generalitat a presentar-ho en el primer mandat de la Consol Cantenys, o sigui, fa uns 12 anys, cosa així, sí, aproximadament. Ser, 12...
0: Em penso que era el 2017.
1: Sí, així. Va venir algú i ho va presentar i tal, i a ell li semblava que això en 15 dies estaria fet. I a 15 dies
2: han passat 12 anys.
1: Han passat 12 anys i encara el més calent a Liguera, i passaran altres 12 i no ho veurem.
0: Sí, sí, no, i si hi ha una mica de discrepància encara més contents estaran.
1: Ja ho fan per això, a veure si algú...
0: No, a veure...
1: La Generalitat, jo crec que quan fa una cosa aquesta, sigui aquí, sigui a qualsevol poble, la putada és que tots estiguin d'acord i que sí. Llavors ja hauran d'inventar ells alguna excusa per retrasar les obres.
0: No, però ara posem l'exemple, que se'ls obri la bombeta a l'empresa que té aquells terrenys allà, els de Gaciona, i vulguin urbanitzar allò i presenten un projecte. Clar, dintre d'aquell projecte hauran de marcar aquest vial.
2: Clar.
0: Val? Bueno, molt bé, ja està. Ja està. I aquell tros, igual la Generalitat s'ho estalvia, perquè ja li col·loca la promotora.
3: Sí.
0: Un altre dia, jo que sé, pot sortir algun altre que digui, bueno, hi ha uns terrenys, que en un moment, no sé si encara ho són, però en un moment donat havien sigut del pare de l'actual alcalde de Figueres, que són aquests que us estic dient al costat de dalt. Des que, doncs, bueno, igual es posen d'acord els propietaris d'aquells camps i decideixen urbanitzar allò. Doncs clar, saben que tenen un tram...
1: Sí, que hauran de pagar ells.
0: Fet, que els hi col·locaran amb ells. Per tant, la Generalitat també s'ho estalvirà.
1: Sí.
0: I, bueno,
1: anar fent a parxes, a trossos.
0: I d'aquí 25 anys tornem a parlar.
1: És com el tros, que, perdoneu, el tros, si ens situem ara a l'Esclat, que hi ha aquí a Figueres, però a tocar Vilafant, a la gasolinera d'en Maset, que coneixem tots, que hi ha la rotonda, aquella rotonda de pedres, hi ha tot un vial ample, molt bé, que passa per un tros de Vilafant, i després Figueres tenim el Lidl, el Mercadona, i de cop i volta ja s'acaba. Això fa 40 anys,
0: sí, sí,
1: que s'havia d'unir a la Nacional 2. Hauria d'anar fins a l'Eco.
0: Ha d'anar a l'Oliva Gran.
1: A l'Oliva Gran, exacte.
0: I després a la Nacional 2.
1: Sí. Vale, no s'ha fet. S'ha fet la part privada, s'ha fet la part privada, sí, però la part pública no s'ha fet. Allà s'acaba.
0: No, perquè també és el mateix. Esperen que hi hagi uns sectors allà que es desenvolupin.
2: Però això no hauria de ser així, perquè clar, tu estàs esperant que ho faci el privat, però clar...
1: Mira, mireu, només fent aquell tros...
2: El privat té uns altres interessos.
1: Només fent aquell tros, doncs s'acaba. Fins a l'Olivar Gran, que sí, són, no sé, 300 metres, podem, línia recta, o sí, 400, aquell tros d'allà uniria això amb la carretera de les Forques, amb l'Olivar Gran i la carretera de les Forques. Sí. Imagineu-vos, doncs allò, com deu ser un terreny privat i estan esperant que algú tiri endavant allò, doncs allò allà s'ha quedat.
0: És exactament, o sigui, el que passarà amb aquesta ronda és exactament el que
3: està dient. Però, perdona, mentrestant totes aquestes baralles, que tu coneixes molt bé, perquè tot aquest territori del temps memoritzat, pam a pam, saps de qui era l'amo i qui era el padrí, Figueres va quedant enrederida, no sé si en don compte, no, i se li va escolant tot. La gran estació de mercaderies, que és el futur, que el futur de les mercaderies és el tren, ja es fa a Vilamalla, no es fan aquí dalt,
0: sí,
3: es fa a Vilamalla, allà és un pol entre Vilamalla i el Fa, és un pol de negoci que li marxi d'aquí. Però llavors, quan hi ha un pol de negoci així fort, hi haurà d'haver un pol de viviendes, perquè en varen fer a Vilamalla, en varen fer unes miquetes en allà, que varen ser venudes en 4 dies. Uh-huh. Tu saps que llavors aquella urbanització, quan les urbanitzacions són lentes d'emplenar, llavors van emplenar igualment com aquí al Camp dels Enginyers, perquè es necessita allà on hi ha negoci, on la gent compra les cases per tenir poc del treball.
2: Clar, clar.
3: I se li pot anar desviant tot i es pot
2: cap a Vilamalla.
3: Es pot entre Vilamalla i el foc allà, bueno, allà. I es pot trobar aquí amb una mà davant la terradera.
0: Bueno, tampoc té zona de creixement de Figueres, eh?
2: Clar.
3: Home, però si ho hagués sabut fer, home, té tota la zona de Melona. Home, fins al fins a Sant Pau. Fins
1: tot,
3: a Manol.
1: Sí, tota la ronda sud, tota la ronda sud, a banda dreta, a banda esquerra,
2: sí.
1: A tocar el cementiri, per dir-ho així, tot allò,
3: Déu-n'hi-do, si n'hi ha camps allò. Té molta zona de creixement, també.
2: Sí.
3: Vilatenim, que és Figueres, ara.
2: Sí, sí.
3: Té molta zona de creixement.
0: Sí, Vilatenim, sí. Vilatenim és la part més així.
3: Té molta zona de creixement, Figueres.
0: Però la resta no pas massa, eh? De seguida és el Fall, de seguida és el Vilafant, de seguida...
3: Bueno, sí, però...
2: Que vagi en compte que no creixi per on no li toca, no, vols dir?
3: Que seríem... Si no hagués vedat, si hagués tot aquell negoci que s'ha fet aquella altra banda de Manol, es hagués fet aquí, tindria Figueres ara un bon creixement i un bon coixí econòmic, perquè és clar, quan hi ha això hi ha un coixí econòmic.
2: Nosaltres ho hem d'anar deixant aquí i déu-n'hi-do els temes que hem obert avui. Tornarem demà divendres amb més tertúlia amb els companys del divendres, amb vosaltres dijous que ve, no falteu, i res, que passeu un molt i molt bon dia. Adeu-siau.
0: Bon dia.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Li posem ritme a la teva vida.
2: La teva vida.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts han reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat també de les eleccions generals del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita dels drets socials i la defensa nacional han d'anar del braç i ha acusat Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís més de posar Catalunya per davant dels ingressos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys, desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Illa ho ha anunciat precisament durant l'ofrena a Lluís Companys, coincidint, com dèiem, amb aquest 86è aniversari del seu afusellament. Ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor. La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels, a l'altura del port de Ginesta. I una dona ha mort aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. Posteriorment s'ha reobert un carril, però encara ara es mantenen retencions de 4 quilòmetres. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes enguany a les carreteres, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda d'aquestes afectacions, hi ha un altre accident a la C25 a Espinelves que dificulta la circulació i un altre a la C32 a Arenys de Mar. I els bombers han fet 1.610 actuacions al medi natural entre el gener i el setembre, un 12,3% més que en el mateix període de l'any passat i la xifra més alta de la sèrie per aquests 9 mesos. Dos de cada tres serveis han estat rescats de muntanya amb 1.057 actuacions, mentre que les recerques de persones perdudes es mantenen estables amb 306 casos. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida.
3: Notícies en xarxa.
5: Així sona aquesta nova cançó que ens proposa David Bisbal, Quijote.

0: A Ràdio Vilafant, cançons que coneixes i d'altres que et sorprendran.
1: I descobrir que hi ha bellesa en un sense nosaltres, que no hi ha prat al món que no pugui florir. La pressa ha marcat la meva vida, la meva gent, la calma en un mal son. Potser no els agraït mai com hauria. Quants cops he desitjat que es pari el món.

no sento el tic-tac, ja no sento el tic-tac. He tancat la porta al ritme de la ciutat. Sobre una finestra, amb vistes al mar, per poder gaudir de tot i no sentir que vaig tard. I embriagar-nos al mar, relaxar-nos al sol, sentir que es para el món, sentir que es para el...

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: En sèrie.
4: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
3: Les millors ficcions.
4: Els millors relats.
3: Les estrenes més espectaculars.
4: El retorn de les sèries més esperades.
3: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
4: En sèrie, amb l'Ali Giné.
5: Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, en una setmana carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
6: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
7: No, pero hay un límite.
6: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
5: I ho fem des d'aquest dimarts. A Filmin s'estrena El peso de la justicia.
6: A nosotros no sé si relevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
7: Ya lo sé.
5: La sèrie ens situa en el context dels advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món de desesperació, l'ambició i el compromís moral. La sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder on cada veredicte té un preu.
8: Cuatro corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos.
5: Des de dimecres a Netflix hi arriba El Círculo.
9: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
5: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de quatre amics de la infantesa. En aquest cercle, tothom té alguna cosa a ocultar.
10: Para nosotros convertirnos en hombres mejores no fue sencillo. Sobre todo, liberarnos de los estereotipos.
5: També des d'aquest dimecres a Netflix hi trobem la segona temporada de Machos de Verdad.
11: Oh, cuenta, ¿cómo ha ido la entrevista?
12: Me han cogido.
11: Genial, más y...
12: La jefa es una mujer.
11: Ah, eso es bueno. Eres un absoluto cavernícola.
5: Torna aquesta adaptació italiana de la comèdia espanyola Machos Alfa. Aquí els protagonistes tornen a escena després de deconstruir-se per explorar la seva masculinitat. Treasure.
13: Do you want this?
5: I encara aquest dimecres a Movistar Plus s'hi estrena Big Mood.
14: Are you having suicidal thoughts?
15: I don't think I should say.
5: La parella protagonista porta tota la vida sent inseparables, però l'entrada a la vida adulta posarà a prova una amistat que semblava indestructible.
16: No olvides todo lo que he vivido. Cuando me desintoxiqué, la música me resucitó.
17: De trapichear a rapear.
5: Més propostes des d'aquest dimecres, l'estrena de The Drop, una història de Snowfall a Disney+.
16: Tenemos que darle a artillería un material cojoso.
18: ¿Crees que os voy a dejar a ti y a tu prima ir a una casa llena de blads?
19: Gente, ponedla otra vez.
5: Estem davant l'espin-off de la sèrie original Snowfall, que segueix a dos dels seus personatges en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90, on les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a l'ascens del rap a la costa oest.
20: Hello, Dad?
21: No.
20: No, it's fine, I'm not busy.
5: A Apple, encara aquest dimecres, hi arriba Pequeños Profetas.
22: Nearly 7 years ago. She left one day, never came back.
23: I know where you can get some answers.
5: La comèdia narra la història d'un home excèntric que des que la seva estimada dona va desaparèixer fa 7 anys porta una vida ordinària. Un bon dia, però, decideix fer un experiment per crear esperits màgics capaços de predir el futur amb l'esperança de saber si tornarà a veure la seva dona.
24: Espero que hayáis pasado todos unas buenas fiestas y todo eso. Por favor, saludad a Carrie White. Ponedselo fácil.
25: Hola, soy Sue, por cierto.
26: Hola.
5: I la darrera proposta d'aquest dimecres la trobem a Amazon amb l'arribada de Carrie.
26: ¿Y aquí qué se hace?
25: Hoy es tu primer día en general.
26: Me han educado en casa, hasta hoy, claro.
24: Oh, cuánto me alegro.
5: És la reinvenció en forma...
27: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa?
0: A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Peça amb lletra fort, imponent, Antonio José. No quedan ni palabras.

0: Ara sí, el tema musical d'Antonio José. No queden ni paraules quan l'amor es trenca.
1: Y espera en tu almohada.
0: Així és de bé, escoltàvem aquest tema d'Antonio.

Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida 6:45 del nucli antic a 3:15 al camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606 59 90 19 i Joan Costa, 686 380 486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609 45 07 41 i Miquel Fallet, al 646 47 38 87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol.

0: 107.3 FM.
1: Mira per on ens agrada això de que arribi el cap de setmana, que sí? El weekend, que diuen els anglesos, és el que més ens agrada. Ah, si treballes el cap de setmana, potser la cosa és diferent, eh? Medusa, Khalid, Weekend.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
1: Lo paso mal con las llamadas.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Salutacions, benvinguts en aquesta nova edició de l'informatiu que correspon a aquest dijous 15 d'octubre.
4: Comencem amb fent un repàs a titulars. Figueres s'oposa a la decisió de la Generalitat d'aturar parcialment l'allargament de la C31 fins a l'estació de l'AVE.
3: Mor un home de 83 anys després de caure des del seu pis al barri de l'Eixample de Figueres.
4: Detenen un home a Empuriabrava per robar una bicicleta de 1.500 euros gràcies al seu localitzador GPS.
3: Vilafant trasllada els tallers de música a Palol Sabaldòria per convertir l'espai en un referent cultural del municipi.
4: I el temps des de la xarxa de comunicació local, pendents del temps d'aquest canvi al cap de setmana. De moment, repassarem les dades d'aquest dijous amb en Lluís Mi Pérez.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: L'Ajuntament de Figueres presentarà un requeriment a la Generalitat contra la revocació parcial del projecte d'allargament de la C31 fins a l'estació de Figueres-Vilafant, una decisió adoptada a petició de l'Ajuntament de Vilafant. La discrepància afecta el tram entre les Forques i l'estació de l'AVE. Vilafant defensa convertir-lo en un vial de caràcter més urbà per reduir l'afectació sobre el sector urbanístic poliesports. En canvi, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, considera que es tracta d'una infraestructura d'abast comarcal necessària per descongestionar el trànsit i millorar les connexions amb l'estació. Per això Figueres demanarà a la Generalitat que reconsideri la decisió o garanteixi una alternativa que mantingui la connexió viària prevista.
3: Un home de 83 anys ha mort aquest dimecres a Figueres després de precipitar-se des del seu habitatge situat al carrer Narcís Soler, al barri de l'Eixample. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per determinar les circumstàncies en què s'ha produït la caiguda. Tot i que encara no s'han aclarit oficialment les causes del succés, les primeres informacions apunten que es tractaria d'una caiguda accidental.
4: La policia local de Castelló d'Empúries ha detingut un home de 34 anys amb antecedents per reincidència com a presumpte autor d'un robatori d'una bicicleta valorada amb 1.500 euros a Empuriabrava. Els fets van passar dimarts a la tarda quan el propietari va denunciar la desaparició de la bicicleta davant d'un supermercat. Gràcies al dispositiu de localització que portava instal·lat, els agents van poder seguir-ne la senyal fins a trobar-la a l'interior d'un habitatge. L'operació es va resoldre en menys d'una hora amb la detenció del presumpte lladre i la recuperació de la bicicleta, que ja ha estat retornada al seu propietari.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Els tallers de música de Vilafant han estrenat aquest mes d'octubre la nova ubicació a Palol Sabaldòria després d'anys impartint les classes a l'escola Les Mèlies. L'Ajuntament vol potenciar aquest espai patrimonial com a nou centre de referència cultural i musical del municipi. Les instal·lacions acullen classes de llenguatge musical, bateria, piano i cant, així com iniciatives com la coral i el combo, que fomenta la pràctica musical en grup. Segons la regidora de Cultura, Dolors Caballero, el trasllat permetrà impulsar nous projectes musicals i alhora acostar el patrimoni de Palol Sabaldòria a la ciutadania.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
6: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
7: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I amb la previsió del temps tancarem aquest informatiu. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, tenim petites novetats pel que fa a la meteorologia a les comarques de Girona, que és ja immediata aquesta situació de canvi i en forma de més núvols baixos, de més boires, que avui s'han format de forma àmplia, sobretot a l'Empordà, des de la plana empordanesa fins al mar. Aquests núvols baixos o trams directament de boira. Per tant, compta la conducció en alguns indrets de l'Empordà, també, per exemple, de les valls de la Garrotxa, del Pla de l'Estany o del Gironès. Aquestes boires es desfaran a mig matí i migdia, per tant, acabarà quedant una jornada més neta, més transparent i, sobretot, més amable, més suau. La temperatura tornarà a voltar aquesta tarda als 24-25 graus amb molta facilitat. I al Pirineu, aquí el cel estarà destapat tot el dia i això farà que hi hagi molta diferència de temperatura. En aquests moments fresca, en el cas de la Cerdanya o el Ripollès, per exemple, però la tarda acabarà sent molt càlida. N'estem pendents a la xarxa.
7: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
6: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
7: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
9: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
10: Cuando el amor llega así de esa manera.
11: És el Bamboleo amb una versió de Niña Pastori.

0: connecta amb tu.
1: En directe des de la ràdio i només a 18 minuts per les 11 del matí. Antonio Orozco, despierta.

0: Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament, divendres 16 d'octubre. CaixaBank, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues.
1: Max Navarro, aquí el tens, ens acompanya aquest matí de dijous amb...

0: recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
2: Vinga, som-hi, Vico! Ens sorprenem amb aquest tiramisú. Operació Estema Musical de Vico.

És un pecat original, Naina i Figa Flaves, amb aquesta peça, amb aquest tema musical, com ens agrada, eh? I això que el van presentar el gener d'aquest 2026, ara fa uns quants mesos ja, 10 mesos, però continua sent un bon tema musical. Com aquest de San Francisco, és la peça de Son of Legend, que ens deixarà al butlletí de les 11 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, ella ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviament per Bàscara. A banda, també hi ha un altre accident entre dos camions a l'AP7 que deixen més de 10 quilòmetres i mig des de Gelida en sentit sud, i també hi ha dos accidents més, un a la C25 a Espinelves i un altre a la C32 a Arenys de Mar, que dificulten la circulació. I els Mossos han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romani. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació de Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dia, al migdia, i la investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Són les 11. Apugem el volum. Comença Entre Hores a Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Molt bon dia, avui és dijous 15 d'octubre i tornem a compartir el nostre temps a través de Ràdio Vilafant i a Entre Hores, que tenim una nova cita amb la música, amb la cultura i també les propostes de casa nostra. Tate McRae és la protagonista musical del dia. Amb ella descobrirem una miqueta més què hi ha al darrere d'aquesta artista canadenca que s'ha convertit en una de les veus més destacades del pop actual. També arriba l'espai del pubillatge amb el nostre company Ivan Yerpes, que també, a més, el tenim al control tècnic, com cada dia a Entre Hores, per parlar d'aquesta tradició tan arrelada al nostre territori i també per descobrir-ne les novetats i els protagonistes. Acabarem amb en Jaume Alsina, la seva agenda teatral, i sabem que avui també vindrà acompanyat, que no ve sol, per conèixer doncs les obres, els espectacles i les propostes que, com sempre, podem gaudir a les comarques gironines. Tot això és Entre Hores, cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12, a Ràdio Vilafant. Ens acompanyes?
2: Entre Hores, amb Mercè Munt.
1: Doncs sí, avui posem la mirada en una de les grans artistes de la nova generació del pop. Tate McRae va aconseguir un èxit internacional espectacular amb Greedy, publicada l'any 2023. Amb una base pop molt ballable i una actitud segura, la cançó es va convertir en un dels grans èxits de la seva carrera i es va consolidar com una de les noves estrelles del pop mundial.

0: Entre hores, una hora per descobrir, compartir i gaudir.
1: Doncs sí, una temporada més aquí a Ràdio Vilafant. Volem començar aquesta temporada de podcast parlant del pubillatge. I a més, aquest any doncs ho fem estrenant per la Porta Grossa, parlant de Vilafant. I és que aquesta temporada no la podíem començar d'una altra manera, perquè després de 20 anys, Vilafant ha recuperat el seu pubillatge, que és una tradició que torna al nostre municipi i ho fa amb nous representants. Tenim hereu i avui també volem conèixer una de les protagonistes d'aquesta recuperació, que ha estat la Laura Bernal, que és la nova pubilla de Vilafant 2026. I què volem fer amb ella? Doncs amb ella volem parlar de com va viure aquell moment de la proclamació, com va ser aquell divendres, perquè va ser dels primers actes de la Festa Major que es va realitzar, i una miqueta, doncs, què l'ha portat a endinsar-se en el món del pubillatge, què pot significar per ella o què és el que li pot agradar de representar a Vilafant, i sobretot conèixer una mica millor a la Laura, que durant aquest any portarà el nom del nostre municipi allà on viatgi i sobretot a casa amb orgull. Laura, benvinguda a la ràdio, bon dia.
2: Bon dia, merci.
1: Com estàs?
2: Bé, estic
1: Estàs recuperada ja després del dia, que va ser un dia intens. Com dèiem, va ser el primer acte de la Festa Major, que també per tothom crec que estàvem com una mica descol·locats, perquè era el primer acte que es feia a la Plaça Major. Com vas veure tu la plaça aquell dia?
2: Buah, molt plena. La veritat, em va sorprendre. I, de fet, em vaig posar nerviosa. No sé, estava bastant...
1: Jo crec que nerviosos emocionada. Es van posar tots els que estàvem una mica allà
2: sí,
1: sobre.
2: Sí.
1: El públic, poder no, perquè el públic està allà, però els que, sí, els que d'alguna forma havíem de... o estar... presentant o està portant l'equip de so i després els que estàvem una mica amb tota aquesta activitat del pubillatge, doncs estàvem una mica, jo crec que podríem dir, Laura, a l'expectativa de com anava, perquè també era una cosa nova després de 20 anys, que no sé com ho vas viure. Tu vas arribar, que me'n recordo que estàvem preparant-ho tot una miqueta encara,
2: sí.
1: Després va començar a arribar la gent i jo estava com tu, anava arribant la gent i ens anàvem posant nerviosos tots, però a mi em va agradar molt veure la plaça amb pubilles, hereus, amb la gent, doncs, que se'ls veia il·lusionats, no?, de poder recuperar aquesta tradició.
2: Sí, sí, no sé, la veritat que a mi em va fer molta il·lusió i, de fet, al principi no sabia què fer, amb quina...
1: On posar-te, no?
2: Sí, sí, sí, no sabia on posar-me, literalment, i estava com en un racó fins que va venir la Dolors i, com tu dius, va començar a venir la gent...
1: Els hereus, les pubilles, els petits i tot plegat, no?
2: Sí.
1: Comencem una miqueta, Laura, pel principi, perquè sí, és veritat, arriba el dia aquest, que és el dia de l'elecció, és el dia de la proclamació, però tot això l'Ajuntament ho porta treballant-ho mesos enrere, no?, enviant, doncs, cartes o informació de que buscàvem una pubilla i buscàvem un hereu. Com va ser el moment que tu vas decidir apuntar-te? Com va ser aquest moment? Com va arribar?
2: Doncs va arribar un divendres, crec,
1: sí?
2: Que la meva mare em va venir a buscar a Canet de Mar.
1: Uh-huh.
2: I, bueno, vam anar a esmorzar a un hotel, no me'n recordo, prop de la costa, de
1: sí,
2: la platja, i em va donar la carta. I jo vaig començar a llegir tot, ella va anar al lavabo, i jo vaig veure pubillatge i tot.
1: Uh-huh.
2: No sé, em va...
1: Cridar l'atenció?
2: Sí, em va cridar bastant l'atenció i vaig dir com... Ostres, és com una nova oportunitat, no?, de fer alguna cosa nou.
1: Sí.
2: I és algo que...
1: És com una connexió que vas tenir,
2: sí,
1: en aquell moment, carta i tu? Perquè, clar, encara no s'estava proclamant, però va ser com una connexió, no?
2: Sí, la veritat que sí.
1: O sigui que no t'ho vas haver de pensar gaire, no?, per el que explicaves.
2: No, la veritat que no. El primer que vaig fer va ser agafar el mòbil i inscriure'm. La veritat, no sé... I vaig llegir tot.
1: Ostres, va ser una connexió forta, connexió directa,
2: sí,
1: perquè normalment la gent s'ho sol pensar uns dies, però en el teu cas, doncs, llegeixes la carta i dius, això em crida l'atenció,
2: sí,
1: això, i et vas apuntar.
2: Sí.
1: I aquí va acabar la cosa, de moment, no? De moment va acabar aquí, ja estaves inscrita, van passar els mesos, i m'imagino que després va arribar aquella trucada, no?, que deien, Laura, escolta, segueixes interessada en presentar-te com a pubilla i tot? M'imagino que no va canviar, no?, aquella decisió que vas prendre al començament a quan va arribar el moment. No va canviar res, no, d'aquella decisió?
2: No, la veritat que no. Sí, jo vaig dir, vinga, em tiro a la piscina i endavant, que passi.
1: I què pensava la família? Quan els hi vas dir? Escolta, m'he apuntat a pubillatge. Reaccions diverses, m'imagino, no?
2: Sí, la veritat que sí, però m'apoyaven bastant. Molt bé. Molta felicitat, alegria. Uh-huh. Vull dir, que com que em veien feliç, també.
1: Molt bé.
2: I això crec que
1: és
2: molt important, sí, sí.
1: A més, hem parlat, doncs, a la presentació que això havia vingut també lligat a una, podríem dir, o una efemèride o a un moment especial, i és que Vilafant feia 20 anys de la darrera elecció, perquè la darrera elecció va ser el 2006 i, per tant, doncs, Vilafant recuperava el pubillatge 20 anys després. Jo no sé si tu eres conscient que si sorties escollida, com ha sortit, doncs, formaves part també d'un moment important pel poble, que era, clar, dius, que t'ho sortirà, no? La recuperació del pubillatge, Pubilla Vilafant 2026. La Laura, jo no sé si en aquell moment coneixies que Vilafant feia molts anys que no s'havia fet pubillatge.
2: No ho coneixia.
1: No eres conscient, no?
2: No.
1: Que això està bé, això està bé, perquè al final, doncs, el que interessa és això, no? Que vas estar allà amb nosaltres, vas ser escollida, arriba aquest dia de la proclamació, parlàvem del moment d'allà, nervis, però les hores prèvies abans d'anar cap a l'Ajuntament, hi pensaves? Hi donaves voltes?
2: Sí, sí, donava moltes voltes.
1: Hi havia nervis en aquell moment?
2: Molts.
1: Molts nervis?
2: Molts.
1: I quan et criden perquè pugis a l'escenari i et presenten i arriba el moment de pujar a l'escenari, havia passat les entrades de totes les pubilles, tots els hereus, o sigui, havien fet ja part del protocol i vèiem allà, doncs, part dels companys i companyes que segurament et pots trobar arreu dels pobles on vas. Què et va passar en aquell moment pel cap quan diuen Pubilla de Vilafant, Laura Bernal, i vas haver de pujar?
2: Em va passar tot, sí, la veritat, amb molta emoció sobretot i uh-huh. com felicitat perquè per fi havia aconseguit algo que m'agradava, saps? Uh-huh. Que a lo millor no hi tinc molt de coneixement o, bueno, experiència, no sé, és la meva primera vegada.
1: Bueno, l'experiència te la dona, sí, també el fet d'estar al terreny, no? De viure'l, no? Tens un any per davant força intens.
2: Sí, la
1: no?
2: veritat, i quan els vaig veure que aplaudien va ser com una emoció,
1: no?
2: molt gran. Sí, i orgullosa.
1: És el dels moments que recordaràs, sí, d'aquell dia?
2: Sí, sí, sí.
1: Alguna imatge en concret, aquest moment de pujar o en el moment de posar-te a la banda, per exemple, perquè és un símbol. No? És molt simbòlic el fet de posar la banda a la pubilla, a la faixa, a l'hereu i tot, però, no sé, aquestes coses poden marcar, no?
2: Sí, em va quedar una imatge que va ser la de totes les pubilles i els hereus, uh-huh. ja de, bueno, d'abans,
1: sí,
2: i pues, nosaltres, els nous, i, o sigui, és el que em va quedar més. Uh-huh. Bueno, és com que jo estic fent un favor realment, saps, que agrada.
1: O sigui, el fet de ser pubilla vol dir que portaràs o tindràs l'oportunitat de portar el nom de Vilafant, doncs, arreu d'on vagis, no? O en els propis actes del poble. Perquè també no cal que surtis, sinó senzillament estan amb els actes que fem en el poble, no? Les festes majors. O sigui, és el fet de que portes el nom del teu poble, no? Del poble, sí, on que tens ganes de defensar-lo i que com tu, la resta. Vull dir, veus pubilles de Figueres, pubilles de Vilatenim, perquè estem aquí a l'Empordà, però te'n vas a altres municipis, te'n vas a fora i veus altres gent que porten també la banda. Jo penso que això és l'orgull, no? Al final és el fet de que portes Vilafant allà on vagis.
2: Sí, sí.
1: No? Aquesta és una de les parts. Com dèiem, ser pubilla no és només participar només amb la proclamació, sinó que ara comença tot un any d'activitats, de trobades, de visita a altres municipis. És impossible estar en totes les que es realitzen, però m'imagino que amb ganes de poder anar a algunes, segur que sí, no?
2: Sí,
1: perquè
2: sí,
1: una miqueta funciona tot igual. No sé si t'esperes, doncs, precisament viure... Ara ho viuràs diferent, ara tu seràs la persona que estaràs... Ara poder no tindràs tant de nervis, perquè ara, si vas a altres municipis, seràs una de les que s'asseurà a les cadires i donaràs escalf als companys, doncs, que entri. No sé, tens ganes o no d'això?
2: Sí, sí, tinc moltes ganes, la veritat, perquè a mi sempre m'ha agradat conèixer nous llocs i sobretot uh-huh. sento que els pobles és on t'ha més vida hi ha. Sí,
1: encara que no sembli, encara sí, que sí. No sigui així, eh?
2: Sí, sí, totalment. I, bueno, més història, on t'aprens més, realment. Uh-huh. Per mi és això. I estar amb els companys Bueno, és que és com una família.
1: Què és el que t'ha pogut sorprendre més, Laura, ara que ja doncs, has viscut la primera experiència que va ser el dia de la proclamació, doncs, què és el que t'ha pogut sorprendre més del pubillatge? Tu ens basem en l'acte del dia de la Festa Major, perquè encara no es pot anar amb aquest poc temps que portem, no portem poder ni dues setmanes, no?, que va ser proclamada pubilla, encara em sembla que no hi ha hagut cap acte. Per exemple, si et centres en Vilafant, en l'acte que va haver-hi, què és el que més et va sorprendre del pubillatge?
2: Em va encantar com t'acollien, com et passaven la por, o sigui...
1: Com et senties arropada,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí, que quan acabava, justament anaven amb tu, et demanaven pues, el teu número per començar-te a ficar, sí, i sobretot, no sé, amb les fotos, totes les nenes petites també, o sigui, no sé, és que... És molt
1: tot
2: maco,
1: molt emocionant i molt maco, no?
2: Sí, sí.
1: Parlant una miqueta de futur, recuperar el pubillatge després de 20 anys és important, però també és aconseguir que ara doncs, aquest pas que tu has donat doncs, tingui continuïtat per altra gent. M'imagino que ara com a pubilla t'agradaria que fos una cosa que no es perdés, no? En propers anys, perquè potser se't farà curt, no? Un any?
2: Sí, jo penso que sí, que realment ara... Pues penso que serà és molta responsabilitat, molt d'actes, bueno, que al final haig d'estar pues, activa, saps?
1: Sí.
2: Però...
1: Emplenaràs l'agenda més del que la tenies ja, no?
2: Sí.
1: El calendari aquest serà més extens.
2: Sí, sí.
1: Poder hauràs de comprar una agenda nova, perquè poder no t'hi cabran tots els actes, però bueno, tot sigui un any ple de coses interessants i maques, no?
2: Sí, la veritat que sí.
1: O sigui, que un dels missatges que podries llançar, Laura, és això, no? Que de cares a la temporada que ve, doncs, hi hagi gent que s'apunti. Sí. Si més no, nosaltres abans d'acabar la temporada, quan abans que caduquis, diguem-ne, que és la paraula que se'n diu quan acabes la vigència, se'n diu que ets, no, que caduques. Doncs abans que ja hauràs passat aquest any, et farem venir i tornarem a parlar amb tu aviam com ho has viscut, perquè lògicament ara tot és el primer pas que fem ara, no? És el primer pas que faràs tu ara, és començar aquesta aventura del pubillatge. No sé, si ens està escoltant algú que digui: ostres, doncs no sé, poder me podria interessar, poder m'apuntaria, però em fa por, o tinc dubtes. Què li diries tu?
2: Que realment ho faci, que no tingui por. Que, bueno, que sempre estarà, però aprenem en base de la por. O sigui, sí. no hi ha moment que no tinguem por i que no...
1: Que no deixem perdre poder aquestes oportunitats. Ho poso com si fos un tren.
2: Sí,
1: a vegades
2: sí,
1: ens passen trens... I per pors, per inseguretats, deixem passar aquests trens i després, quan passen els anys, diguem: ostres, doncs ho hauria d'haver fet poder. A tu et va passar el tren de presentar-te com a pubilla, ho has agafat i segur, i estem convençuts des d'aquí, des de Ràdio Vilafant, que serà una molt bona experiència per tu. I Laura, estem molt contents de que ho hagis vingut a explicar aquí en el podcast del pubillatge, com a estrena també de la temporada. T'estrenes com a pubilla i estrenes la temporada dels podcasts de pubillatge que farem aquí a Ràdio Vilafant. No sé si vols llançar algun últim missatge per cloure el podcast d'avui.
2: Sí, la veritat que sí. Que... Bueno, moltes gràcies a tothom, a l'equip, o sigui, principalment a la Dolors, tipus Caballero, que m'ha ajudat i m'ha informat. A la gent del pubillatge també. Sí, no sé, m'han ajudat molt també a tu.
1: Jo responc per mi, però jo crec que és un missatge compartit per mi, per la Dolors, pel pubillatge, i és que tinguis un molt bon any, que sigui un any d'experiències, d'aprofitar-lo, i que tot això t'empleni d'energia, t'empleni d'il·lusió. Malauradament se't farà curt, perquè segurament no disfrutaràs molt, però que tots aquests records quedin en imatges perquè després les puguis anar recuperant quan les vegis, quan les puguis visitar. Laura, moltíssimes gràcies per haver-ho vingut a explicar. Molta sort en aquest any de vigència i et fem venir més sovint aquí a la ràdio. D'acord?
2: Merci. Gràcies. Merci a tu.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Uau, quina furgoneta!
6: L'he llogat a Iberfurgo.
5: Està com nova, ni sembla de lloguer.
7: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
8: Si són les 11, ja saps què toca. Entre hores.
9: I fins a les 12 del migdia, doncs continuem ara amb una cançó que va ajudar a conèixer Tate McRae arreu del món, amb You Break Me First, publicada l'any 2020. Una cançó que parla de desamor, d'una relació que s'acaba i també de la dificultat de tornar enrere quan l'altra persona ja t'ha fet mal. Un tema molt íntim que va arribar a connectar amb milions d'oients i que sona així.

0: avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà, amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un quart de 12 a 2:15, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament, divendres 16 d'octubre. CaixaBank, des d'un quart de 12 a 2:15.
3: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Continguts en xarxa.
5: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
6: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
7: ¿Qué problema hay?
6: Algo cambió.
8: Se ha puesto borde conmigo porque son blanca.
6: Quería saber quién radicalizó a mi amiga. Nosotros.
5: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
9: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
10: ¡Ya basta!
11: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
12: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
5: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
13: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
14: Bienvenido.
15: Creo que necesita uno más grande.
16: ¿Qué te parece?
17: ¿Mami?
16: ¿Lista para salir?
5: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
17: Intentas engañarme.
16: Bella, soy yo.

0: Continguts en xarxa.
1: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
2: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
3: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Entre hores, una hora per compartir. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
5: 2:15 de 12 d'aquest matí. Ara fem un salt fins al 2023 amb Exis. Una cançó que continua explorant les relacions sentimentals, però des d'una perspectiva molt més divertida i també més directa. Tate McRae hi juga amb la idea que els ex sempre acaben tornant. Un tema molt pop, enganxós, que demostra també la seva capacitat per combinar música i coreografia.

0: infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.
1: Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm. Del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida 6:45 del nucli antic a 3:15 al camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-90-19 i Joan Costa, 686-380-486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41 i Miquel Fallet, al 646-47-38-87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol.
2: Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'1:15 a 2:15,

0: Palau Sabadell, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raúl Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 8:15, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes amb Clau de Sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
1: La vida passa entre hores. Nosaltres en parlem. Entre hores d'11 a 12.
2: Ja ho tenim tot a punt, Jaume Alsina, m'agrada que vinguis als estudis, a més no ben sol aquesta setmana, no?, per parlar de teatre i de tot aquest món.
3: Ara irà així, quan vingui vindré acompanyat sempre.
2: Ah, sí? Tu has plantejat, no?
3: M'ho he plantejat.
2: Molt bé.
3: Buscaré bones companyies per poder venir aquí, que m'acompanyin.
2: Em sembla perfecte, Jaume. Doncs vinga, arrenquem.
3: Sí, doncs això, tenim aquí la Funcional Teatre, un membre de la Funcional, el membre de la Funcional Teatre, que ens parlarà del seu nou projecte que s'estrenarà a final de mes. Però abans, un parell de punts ràpids per parlar de lo que hi ha aquest cap de setmana a Figueres. Anirem per Figueres perquè després tindrem conversa. El divendres 16 a les 8 al Teatre del Jardí hi tenim Muerta de Amor, de Manuel Liñán. És un espectacle de flamenc contemporani que es programa en col·laboració en temporada alta al Teatre del Jardí. I el diumenge, dia 18, a les 18 hores, a la Cate, ens trobarem amb Daphnis Bauduz i amb qui va matar el meu pare. Una obra que explora temes tan actuals com la homofòbia, les ferides de classe, la discriminació, la pobresa i la memòria familiar. O sigui, una obra, un monòleg intens que jo recomano anar a veure. A més, i així és com un apunt a part, el diumenge dia 18 també en el jardí, en aquest cas, es fa celebra Figueres Ciutat, que és l'acte institucional que se celebra a Figueres com a ciutat, i en aquest cas es donen premis i homenatges a diferents personalitats, i tenim el plaer que al món del teatre tenim una persona que li donaran el fill commemoratiu, o fill honorífic, no, fill no,
4: fill adoptiu
3: de la ciutat de Figueres, que és l'Antoni Tudela. I fem esmena perquè, a part d'haver fet teatre amb tothom i a per tot arreu, és membre de la Funcional Teatre i moltes de les últimes obres ja ha sortit, i tenim aquest honor, doncs, això de que tindrem aquesta persona, que el faran fill adoptiu, perquè ell va néixer per bou, de fet, però ha dedicat tota la seva vida teatral, molta part, vaja, a Figueres. I ara sí, parlem de l'huracà.
4: Sí.
3: L'huracà de la Carme Monturiol. El primer que et preguntaria és per què aquesta obra, aquesta autora, i per què aquest text?
4: Molt bé. Això també ha estat d'alguna manera, doncs, un interès per part nostra en revelar, no?, en donar a conèixer una autora d'origen empordanès. Ella, de fet, va néixer i morir a Barcelona, però és d'arrels empordaneses, i així es va manifestar ella sempre com una persona empordanesa. De fet, era descendent de Narcís Monturiol per part de pare, estava emparentada, i per part de mare amb en Puig Pujades, o sigui que té, diguéssim, uns antecedents realment de comarca,
2: unes bones arrels
3: republicans. Exacte. I federals, com eren llavors els empordanesos.
4: A nosaltres llavors ens va interessar moltíssim donar-la a conèixer, perquè realment és una autora desconeguda, Això forma part d'alguna manera de tota una generació de dones dramaturgues catalanes que abans de la guerra van aconseguir estrenar o donar a conèixer obres interessants, però que lògicament la guerra civil i després l'exili d'alguna manera els hi va estroncar la carrera i els hi la va fer molt més invisibles, no? Mm-hmm. I

0: Llavors era l'interès sobretot per una banda de recuperar una autora molt interessant i molt vinculada en el nostre entorn, i després per altra banda crec que malgrat el temps transcorregut, perquè aquesta peça va ser escrita, estrenada l'any 1935, segueix sent un text molt interessant i que encara ens pot interpel·lar.
1: Bueno, aquesta era una altra de les preguntes. Sí, que és aquesta estrena del 35, què ens aporta en els nostres dies? Vull dir, sí. Quines temàtiques hi surten que ens afectin actualment o que formin part de la quotidianitat actual? Sé que molts dels autors i autores anteriors al 36, per dir-ho així, pel progrés que hi havia hagut a nivell de mentalitats, de lleis, de tot, ja estaven molt vinculades, diguéssim, més a l'actualitat. El que passa que aquells 40 anys això ho va fer desaparèixer.
0: Sí, sí, a més, la Carme Montorió va ser una persona realment políticament molt compromesa amb la República. De fet, quan en el moment de l'exili, ella és la secretària de l'Institut d'Estudis Catalans, crec que ho dic bé, perquè crec que el nom és una mica diferent del que té ara, i que el presidia en Josep Pous i Pagès, un altre empordanès. Aleshores una dona molt significada políticament. Aquest va ser un dels motius pels quals ella també va haver d'exiliar-se i va passar gairebé 8-9 anys a l'exili. Bé, aquesta obra es classe centra, tot i que té moltes altres connotacions, en una relació entre una mare i un fill en la que hi ha hagut un cert desviament, diu ella, d'un sentiment que seria natural, sobretot per part del fill, perquè el fill té, diguéssim, unes inclinacions clarament incestuoses, no? Això, doncs, provoca un conflicte i l'ha fet una relació triangular, perquè aquest fill està casat, té una dona i a més està esperant el que serà, doncs, una descendència, no? Un net per la protagonista i un fill per al seu fill. Llavors això crea un triangle molt inusual entre una mare, un fill i la jove, no?
1: Sí, estem parlant d'una mena del mite d'Edip, no?
0: Sí, perquè de fet ella, la Carme Montoriol, era una persona molt interessant en el que eren les teories freudianes amb Freud, es coneixien, es divulgaven molt en aquell moment, i ella estava realment interessada en el complex d'Edip, tot i que no es dona en aquesta obra exactament el que seria la tragèdia de l'Edip, ni molt menys. És una obra més dramàtica, més que no pas tràgica, no? Aleshores, el que et volia dir, l'any 35, esclar, abordar un tema d'aquest tipus era escandalós, eh? Inclús avui dia es pot dir que potser l'incest encara és un dels grans tabús, no? Difícil de parlar-ne de vegades o de tractar-lo artísticament, dramàticament, no? I a més, això en aquell moment ho feia una dona, que tampoc era habitual. Llavors, tots dos fets, el fet de tractar un tema polèmic i el fet de que fos una dona, va generar ja, inclús abans de l'estrena, una forta polèmica, no? I ella, després, em va intervenir el dia abans de l'estrena per em sembla que era Ràdio Associació de Catalunya, o sigui, davant d'un micro, com estem ara nosaltres, i va fer, doncs, una defensa del que ell havia volgut fer. O sigui, va venir a dir que no, la seva intenció no era crear una obra escandalosa ni crear polèmica, sinó presentar una situació que tampoc era tan anormal, que es produïa en moltes famílies, i com persones que estan en el nostre entorn més estimat, més proper, més emocionalment properes, doncs es poden donar casos en els que hi ha tot un abisme, hi ha tot una situació realment complicada. Llavors, quan me pregunta, Jaume, dius, hosti, quin és ara la relació que pot tenir amb l'actualitat? Jo penso que el tema, per una banda, de la maternitat, de com s'aborda, com s'estructura, és un tema que no ha deixat mai d'estar actual. I després hi ha un altre tema important que d'alguna manera s'avança, i és una mica el fet de que la protagonista, que és una dona vídua, que ha renunciat a noves relacions sentimentals, a tenir una nova parella per adreçar-se únic i exclusivament amb el fill, al final també adopten la decisió de prendre i seguir una vida autònoma pròpia, sentimental, sexualment inclús, no? I això no deixa de ser també un tema molt interessant, perquè com s'ha dit, d'alguna manera també és un personatge que en un moment determinat doncs diu, és que no vull que em reduïu al clàssic paper de mare o d'àvia, que ja està a punt de ser àvia, sí. I també vull ser dona amb totes les majúscules, no? Penso que també és un tema,
1: sí, que actualment potser encara és... L'altre és tabú inclús ara, com dius tu, però aquest sí que és un tema com més actual de, per dir-ho d'alguna manera, feminista, de reivindicar, sí, sí, sí. De, com a dona, ser dona abans de ser només la senyora de... la
0: és
1: treballadora
0: que, perdona que t'interrompi, però ella, que... la Carme Montoriol, d'alguna manera ho era, de pensament feminista, i va fer en el seu moment conferències a diversos llocs de Catalunya, també va venir a Figueres a fer-la, en la que reivindicava un altre paper de la dona, eh? Mm. No potser un feminisme com l'entenem avui dia, ara, no, però sí, ella proclamava doncs una certa idea d'emancipació de la dona i sobretot un paper d'igualtat en una parella, en un matrimoni entre home i dona. Mm-hmm. I això no deixava també de ser una idea feminista, no? Sí. En aquell moment.
1: Sí, sí. Quins actors hem comptat? N'hi ha de nous, n'hi ha forma part de la plantilla, perquè sempre
0: aneu afegint algú. Sí, aquesta vegada hem recorregut a la plantilla, que com tu ja saps, Jaume, és molt àmplia.
1: És molt àmplia, se li ha de donar feina a tots.
0: Alguna vegada t'hem donat feina a tu,
1: sí,
0: també, eh?
1: Sí, jo soc artista invitado.
0: Ja haurem de tornar, no? Una altra vegada, no? No,
1: sí. Si és com embarcacions, quan vulguis. Clar.
0: No, perquè jo sempre he pensat que... Hi ha una ciutat amb tants grups de teatre, tan activa, també és molt, molt agradable, no? Fer coses en col·laboració, sí, no? No tots són estaments estancs i aquestes coses, no?
1: A veure, es donen molt...
0: Tot sovint, sí.
1: Sí, tot sovint. La funcional, que sous els que produïu més espectacles, per determinats papers heu anat buscant,
0: sí,
1: aquí i
0: sí,
1: allà,
0: vull dir
1: que s'ha donat en diverses de les obres.
0: Sí. Doncs el que em deies, clar, aquesta obra té una estructura una mica peculiar, són tres actes, llavors el primer és un acte que hi surten fins a 14 actors, en canvi en el segon i el tercer l'obra acaba convertint-se pràcticament en una obra de càmera amb 4 actors. Llavors, bueno, esclar, entre aquests 4 hi ha el paper del fill i de la jove, que són de la tongada jove, i els de la mare i el pretendent de la mare, que són, diguéssim, de segona tongada.
1: I després, no hi ha l'avi de tercera tongada.
0: Llavors, aquesta vegada en el que serà fill adoptiu, en Josep Antoni Tudela, no hi és.
1: No hi és.
0: Bé, i després, no, dir-te això, és que tot el primer acte transcorre, diguéssim, a la nit de Sant Joan. De fet, tota l'obra passa en 24 hores, encara no. Llavors passa la nit de Sant Joan i és una celebració en una casa benestant de la burgesia barcelonina, i per això també ens ha agradat aquesta vegada també recórrer el Casino Esport, perquè pensem que aquell espai, fem una disposició a quatre bandes, no?, amb un públic al voltant, realment estarà molt proper, i volem que una mica que crec que hi ha, que dona bastant la idea d'aquest,
1: sí, la sala,
0: lloc,
1: la
0: sí.
1: Sala d'allò. Se'ns acaba el temps, però esclar, abans hem de parlar de quan ho feu.
0: Exacte.
1: Que no n'hem parlat, per convidar la gent que vingui. Ho dius tu, que ho,
0: sí,
1: tens més clar.
0: Sí, sí, sí. Mira, nosaltres estrenem ja el dia 30 d'octubre, és un divendres. Llavors, ho fem durant 3 caps de setmana. Aquest cap de setmana del 30, el del 7 i el del 14. L'única novetat és que els dissabtes fem dues sessions, perquè no és un espectacle massa llarg, ens anem al voltant d'una hora i mitja, i els dissabtes fem una sessió a les 6 i una altra a les 4 de 9. I de diumenges només en fem el dia 1 de novembre, els altres diumenges no es pot, perquè ja hi ha una altra cosa en l'esport, i llavors en total són 10 funcions.
1: O sigui que a partir del 30, sí, aquest divendres, que serà a les 8 del vespre,
0: sí,
1: el divendres, els dissabtes en tenim dos.
0: A les 6 i a 2 quarts de 9.
1: A les 6 i a 2 quarts de 9. I el diumenge 1,
0: que a les 6 de la tarda.
1: Una, a les 6 de la tarda.
0: Exacte.
1: Val? Vull dir,
0: doncs esteu convidats.
1: Apunteu-vos a les dates.
0: És una obra molt interessant. No és pas per res, però ho fan molt bé. Estic molt content.
1: Tot ho feu molt bé.
2: I queden entrades, perquè sempre volen.
0: Sí, sí,
2: Maria.
0: Crec que sí. Sí. Però
2: no passi de cas.
0: Animeu-vos a venir, perquè val la pena. A més, ja us dic, serà una mica un descobriment, perquè, perdona, ja sé que s'acaba el temps.
1: Sí, no,
0: però
1: no,
0: aquesta obra es va estrenar l'any 35, però no es havia tornat a veure fins a l'any 21, que es va programar en el Teatre Nacional, però molt pocs dies... dintre del que era un cicle de...
1: 2021.
0: Sí. Vale. És que es havia programat el 2020 i es havia d'estrenar el cap de setmana en què es van confinar tots.
1: El COVID.
0: Van confinar tots i es va traslladar la representació l'any següent. I ha estat l'única vegada... I a més va ser una setmana únicament de funcions i recordo que aquest primer acte que requeria de 10 actors més... se'l van passar pel forro.
1: I això que era el Nacional, que tenen pasta.
0: No devien dedicar-hi tota la pasta. En canvi, nosaltres ara pensa que inclús hem llogat smokings per als intèrprets masculins perquè pugui realment donar la idea de que allò era una festa d'alta societat en aquest primer acte.
2: Doncs o sigui, molta merda, una vegada més,
0: gràcies.
2: Per la funcional teatre.
0: Sí, home.
2: Que vagi molt i molt bé. Jaume, fins la setmana que ve.
1: Sí, fins la setmana que ve, que parlarem d'una altra cosa.
2: Fantàstic.
1: I ja ho sabeu, al final de mes, tots a veure la funcional.
2: Fantàstic.
0: Vinga, allà ens veiem.

5 minutets, arribarem ja a migdia, posarem el punt i final en el nostre dijous amb una de les cançons més recents de la protagonista d'avui, com és Tate McRae. It's Okay, I'm Okay, publicada el 2024, que parla de passar pàgina després d'una relació i de no deixar-se arrossegar pel drama del passat. Un tema que mostra una artista que continua evolucionant i també consolidant-se com una de les veus més interessants de la nova generació. Aquí posem el punt i final i fins demà. A partir de les 11 del matí us espero a Entre Hores. Bon dia.

0: futbol al Camp Municipal d'Esports de Vilafant. Aquest diumenge, 18 d'octubre, a les 5 de la tarda, campionat de quarta catalana, grup segon. Vilafant, Futbol Club Medes i l'Estartit. Recordeu, aquest diumenge, 18 d'octubre, a les 5 de la tarda, futbol al Camp Municipal d'Esports de Vilafant. El Vilafant rep el Futbol Club Medes l'Estartit. Us hi esperem.
1: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
2: Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
3: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Ell ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és Sitges, el del Ram de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre i ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor.
6: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
5: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I també en política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions tenen fins divendres per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda també, hi ha un altre accident en aquests moments a la C25 Espinelves que en dificulta la circulació. I una vintena de persones s'han concentrat avui a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris d'ambdós municipis.
4: Notícies en xarxa.
7: Parlem de territori. Parlem de comarques de Girona. Benvinguts al punt de trobada.
8: Oh. Hola, benvinguts a un nou capítol del Punt de Trobada, el magazín de comarques de Girona que us proposem des de Ràdio L'Escala, Girona FM i Ràdio Vilafant. Avui començarem parlant amb en Sergi Vallès, responsable del cicle Butaques a l'Escala i que incorpora teatre i ara també circ. Després ens posarem en ruta. Ho farem amb una passejada per l'Empordà. Continuarem amb l'Ivan Garcia, que ens acosta al món de l'esport solidari, avui a través del futbol. I a l'entrevista del perfil coneixerem a Guillem Terribas, de la llibreria 22 de Girona. Avui un contingut molt dens. El que fem, per tant, és començar de seguida.
9: Punt de trobada. A la teva ràdio local.

0: doncs avui a l'espai d'entrevista parlem del que és el cicle Butaques a l'Escala, un cicle de teatre i des de fa ben poc doncs també circ. Al capdavant d'aquest cicle, qui el coordina és en Sergi Vallès. Sergi, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, Butaques, com neix, com sorgeix la idea d'impulsar aquesta programació de teatre al principi, ara teatre i circ, i quin buit o quina necessitat cultural volíeu cobrir quan es va posar en marxa el projecte?
1: Bé, doncs jo vaig veure la sala funcionant, la vaig veure diverses vegades en festa major, en espectacles, i pensava com és que no s'hi està programant res, i a partir d'aquí va néixer una conversa amb l'Ajuntament. I una de les coses que vam detectar és que no hi havia una programació estable, perquè realment no s'havia aprovat, costava, a vegades està molt clar que per festa major tens el públic, que per esdeveniments concrets també, però sí que hi havia les ganes, i sobretot des de l'Ajuntament també, incentivar aquesta programació a l'hivern, aquesta programació fora de temporada. Està molt clar que hi ha autobusos que van cap a Barcelona a veure teatre i que s'omplen, que és una iniciativa fantàstica, perquè van a veure propostes que a l'Escala no les podrem posar mai per espai, de moment. Aleshores, hi havia una mica aquesta mirada, no?, de poder acollir espectacles que tenen un mig petit format i que, en canvi, potser no es van a veure fora. Acostar al teatre, el que és el poble, fora de temporada, i també per als pobles del voltant.
0: Per qui no et conegui, en Sergi Vallès és actor, per tant suposo que de cares a crear aquesta programació doncs aprofites la teva experiència i els teus contactes.
1: Sí, perquè és clar, estic en contacte permanent amb espectacles, veient-los, sabent el que fan altres companys, i a més perquè una de les tasques a les que m'he dedicat els últims 20 anys és precisament a la gestió cultural, i he programat diferents festivals, amb la qual cosa està dins del meu abast.
0: Quins són els criteris que apliques a l'hora de contractar, d'escollir els espectacles que formen part d'aquesta programació?
1: Primer, has de conèixer el teu públic, i aleshores a l'Escala podríem dir que aquest any, tot i que vam fer una fase pilot a la primavera, diríem que aquesta tardor encara estem veient una mica, o sigui, hem programat una mica de tot, molt diferent una cosa de l'altra, per veure realment què va encaixant més, què està acollint més públic. Vull dir, ara aquesta tardor, si no arribem a assolir el 100% de butaques, podrem fer una lectura de què ha funcionat, què no ha funcionat i cap on hem d'anar. Per tant, el criteri una mica el marca el públic. Aleshores, després també, òbviament, les propostes m'han d'agradar, m'han d'interessar, però al final, si hi ha una cosa que el públic t'està reclamant, que és humor, humor, humor, humor, això li has de donar. El que passa que no vol dir que vagis també proposant altres coses. Ara, aquesta tardor, hem entrat també amb el teatre familiar, amb el teatre de circ, que a vegades el circ sembla una cosa, però els circ contemporanis tenen cap a un altre lloc, també, a vegades més poètic. Aleshores, bé, estem fent aquestes proves.
0: Com aconsegueixes l'equilibri que hi ha entre aquests, diguem-ne, espectacles més comercials amb les propostes més arriscades, aquests més comercials, com dius tu, espectacles habitualment d'humor, saps que funcionen, no? I com el fas, aquest equilibri?
1: Bé,
0: també, perdona, entre artistes reconeguts i també propostes de creadors més desconeguts.
1: Exacte, sí, vull dir, dissabte a la nit tenim el David Verdaguer, que sabem que és algú conegut, és algú que amb facilitat ens pot vendre entrades, però després tenim algú altre, que és la Paula Grande, que la tindrem el 7 de novembre. És una proposta que podríem dir que és diferent, que és més arriscada, perquè no és molt coneguda, tot i que Paula Grande té un gran vincle amb l'Escala, vull dir, tenia la seva àvia a l'Escala, la seva mare és a l'Escala actualment, però sí, és una proposta diferent. Com ho combino? Jo, confiant en que la poètica i la veu de la Paula, per exemple, serà capaç d'omplir això. I després, quan vas a buscar coses que a vegades poden ser un punt més arriscat, per exemple, el desembre tindrem un espectacle preciós de circ que es diu Triplet. Tu ara penses circ i penses en la carpa i tot això, i no, és un espectacle que té humor, que a més també és gamberro i té poesia. És a dir, és un espectacle que estarà programat en horari familiar al matí, però per mi és per tots els públics, perquè jo aquest l'he vist sense criatures i la veritat és que m'ha fascinat. Per tant, estem una mica a l'expectativa, a veure com va aquesta tardor, i a partir d'aquí podrem pensar i enfocar a partir del gener cap on ens encarem.
0: En aquest sentit, jo anava per aquí justament, fins a quin punt la programació està pensada per als gustos del públic local i fins a quin punt també vol descobrir-li coses noves, no? El que dèiem, no? Perquè hi ha aquest risc, no? Potser hi ha persones que estan més acostumades o més avesades a anar al teatre a cert tipus d'espectacles, però esclar, aquí estem parlant a nivell local que marca.
1: Sí, sí, efectivament, és un risc. Jo no sé gens com funcionarà en general, perquè també hi ha una cosa, que hi ha molta gent que compra a última hora, per tant tu estàs un mes abans i estàs patint, amb el David Verdaguer estàvem patint, i resulta que ara ja està a punt d'acabar les localitats, d'exaurir-les, m'explico. Per tant, ara com ho tenim novembre i desembre, jo no puc fer una lectura encara, la podrem fer més endavant. I el risc passa per això, per dir, bueno, tenim un punt de risc, però també tenim un punt de que l'espectacle s'entén, és a dir, no és una cosa que tu vagis allà i de cop diguis que m'han posat aquí que no entenc res. No ho sé, o sigui, jo tinc incògnites, de què passarà i com anirà, però crec que s'ha de provar, s'ha d'arriscar, perquè si no, les arts escèniques contemporànies no arriben tampoc al poble, i l'humor està molt bé, la comèdia està molt bé, a mi m'agrada, n'he fet i en sóc fan, però tots els altres estils també hi hem de provar de que tinguin cabuda. A més, hem de pensar que aquesta temporada d'octubre l'hem programat amb suports molt concrets de programa.cat i de Pla d'Impuls del CIR de Catalunya, amb la qual cosa ens permeten fer aquest risc ara, perquè anem una mica sobre segur, anem amb un bastó a la mà.
0: En aquest cas, es va començar amb butaques de primavera, com diu el seu nom, a la primavera. Aquesta primera experiència amb butaques de primavera, ja us ha marcat, us ha ajudat una miqueta a dir què farem, què proposem en aquesta nova temporada de tardor?
1: La primavera ens va servir sobretot per saber si hi havia les ganes d'anar al teatre. Les ganes hi són. Si hi havia el públic hi és. I si la gent en tenia necessitat. I la gent, el primer que deia era gràcies, que bé que hi hagi això. Nosaltres anem a Torroella, anem a Barcelona, anem a no sé on. Els comentaris eren aquests. Aleshores, saber que la proposta encaixa i que hi ha un espai per ella, ho sabem. Ara és que la proposta realment tingui l'oferta que vol el públic. Aleshores, això és el que s'ha d'anar construint. Aquestes coses no es poden construir d'un dia per l'altre, però sí que des de l'Ajuntament han dit clarament que tenen aquesta voluntat. A més està en la línia aquesta de que l'escala tingui una oferta cultural tot l'any, que no estigui tot concentrat a l'estiu, i sobretot que està pensat, òbviament, si ve gent de cap de setmana pot venir-hi i pot trobar aquesta oferta cultural, a més, però està pensat pels veïns, perquè la gent del poble tinguin teatre un cop al mes mínim.
0: Teatre, Sergi, i també circ, perquè hem incorporat el butaques de circ.
1: Exacte, tal com et deia, ens hem adherit al pla d'impuls de municipis, que ens permet programar circ amb una ajuda important, i el que hem fet és programar-ne dins de sala i programar-ne a carrer. A carrer vam poder veure la primera proposta el 2 de setembre dins de la Festa Major, i ara de carrer encara ens en queden dues. Una és el 15 de novembre i ho podrem veure a La Punta, és un gran format, un solo de trapezi, i després el desembre També ho podrem veure dins de la programació de les Muses, una proposta que a la web de butaques ja podeu veure, i l'altre estarà dins de la sala. Mm-hmm. Una mica el que també la intenció és fer aquestes propostes al carrer perquè puguem començar a veure que el circ no és només allò que tenim al cap, sinó que el circ contemporani va cap a un altre lloc.
0: Et volia comentar això també, que potser sí. Estem acostumats al circ més tradicional, diguem-ne, tradicional entre cometes, no? En canvi, les propostes que arriben a aquest butaques de circ són diferents.
1: Exacte, sí, perquè és circ contemporani, que al final a vegades la paraula circ té una connotació que l'hem portat cap a una cosa negativa, i en canvi dins de les arts escèniques el circ està agafant una dimensió totalment diferent, i aquesta és la que hem d'aconseguir acostar al públic i que aconseguim que es valori. Per tant, sort del pla d'impuls que podem fer això, i ara veurem amb la resposta del públic cap on anem. El pla d'impuls és un acord que s'arriba, que a partir de després del primer any segueixes programant circ. Per tant, intentarem que anualment hi hagi sempre tres propostes de circ entre primavera i tardor.
0: Pel que ens expliques, doncs, el que interessa és fer arribar tant al teatre com al circ a la gent de l'Escala una mica, com diem aquí, no?, grumant aquest públic que hi està interessat, i també aquell públic que potser assistint a alguns dels espectacles es converteix en un consumidor habitual. Per ara, aquest cap de setmana, doncs, dissabte a la Sala Polivalent, Dos Senyoros, amb David Verdaguer i Òscar Machenko. No em surt mai aquest nom, mai. Has dit que les entrades ja estan esgotades, encara en queden?
1: No, encara en queden jo crec que unes 40, ara no ho he revisat a última hora, i de l'UA la veritat és que la venda prèvia no ha sigut molt voluminosa, pel que m'ha dit la gent és volen comprar bastant a última hora, per tant a taquilla n'hi hauran sense cap problema. L'avantatge de comprar-ho prèviament és que és més econòmic, però sí, diumenge tindrem l'UA de l'Alba Serraute, un espectacle que comença intentant bufar una espelma perquè és el seu aniversari i resulta que tot és fosc i necessita trobar la llum. És a dir, aquesta és una de les propostes de circ contemporani per nens, una clown femenina.
0: Doncs ja ho sabeu, dissabte a les 8 del vespre a Sala Polivalent Teatre, diumenge a les 12 del migdia també a la Sala Polivalent, una miqueta de circ. Sergi, gràcies. Exacte. Per haver-nos explicat el projecte de butaques aquí a l'Escala, i a veure que això avanci, tiri endavant i consolidem
1: esperem
0: dues anys.
1: Esperem que encaixi, l'Ajuntament hi té moltes ganes, i la veritat és que si la Sala Polivalent pot començar a ser un espai fixe també pel teatre, serà una meravella.
0: Gràcies, Sergi. Bon dia.
1: A vosaltres, bon dia.
2: Punt de trobada, el magazín amb accent gironí.
0: Al punt de trobada també ens agrada caminar i gaudir de la natura, així que acompanyeu-nos a descobrir les millors rutes. Des de Ràdio Vilafant, Ivan Llerpes, on ens portes avui?
3: Miquel, doncs mira, amb en Xavi Camps de Terramar, Natura i Cultura, em moc avui per terres empordaneses, i a més, avui crec que en Xavi ens porta a fer una ruta que passa per ciutat i podríem dir muntanya, no sé. Xavi, bon dia.
4: Molt bon dia, com esteu tots?
3: Doncs escolta'm, com a expert que sempre et tenim com a referència aquí perquè ens parlis de patrimoni, perquè ens parlis de ruta, m'has dit, avui us preparo una ruta molt xula, i m'has dit, començarem per Figueres. Jo m'he quedat, dic, ostres, sempre em parles de muntanya, com va això?
4: Ja sé, aquí anem a trencar esquemes, anem a patar caps, d'allò, sí. Anem a canviar xips, i es pot fer una ruta sortint des d'una ciutat de més de 50.000 habitants com és Figueres, però a més serà una ruta, l'anirem desenvolupant, serà una ruta que Parlarem, sobretot m'ha agradat molt la introducció que has fet, perquè parlarem de comarca, parlarem de territori, parlarem de tot el que és l'Empordà, i per fer-ho això, així, ara així com a resum molt ràpid, sortirem de Figueres i, resumint-ho molt, tornarem a Figueres.
3: Ah, està bé, perquè la gent a vegades s'organitza per fer rutes des de, deixant el cotxe en algun punt, no?
4: No, no, per això una mica feia la broma, ja d'això, perquè al final això, la logística és important i per tant tu pots arribar a Figueres i pots arribar, ja ho sabem, amb AVE si no es crema, amb tren si funciona, amb el bus si lliguen els horaris, si has pogut fer tot això i arribar a Figueres, i si no...
3: Ui, ja tens molt de guanyat,
4: ja això. Tens molt de guanyat, ja tens mitja ruta feta, i si no, des de Figueres mateix o des de la comarca, doncs de propes a Figueres, i sortirem exactament des del centre de Figueres, des de la part, una de les parts més baixes, que és el convent dels Caputxins.
3: Perfecte, mira que a més s'està restaurant i que és un bon lloc per veure també una mica les reformes que s'hi estan fent, eh?
4: És molt interessant aquesta part de Figueres, perquè aquesta part de Figueres és un punt que des del segle XVIII, aquell convent dels Caputxins és del segle XVIII i té una història molt lligada amb un dels monuments, que de fet és el monument més gran de Catalunya, és la fortalesa valorada més gran d'Europa, i jo sempre dic que només diem d'Europa perquè com que som molt catalanets i sempre ens costa allò de treure pit, però sense ciutat a dintre és la més gran del món, i per tant els empordanesos i empordaneses hem de treure pit de que tenim la fortalesa valorada més gran del món, que és el castell de Sant Ferran. I vosaltres preguntareu, i quina relació té ara amb el
3: convent dels Caputxins? Sí, perquè està una mica, bueno, està a Figueres, però està una mica lluny.
4: I que igual aquest noi amb el canvi climàtic també...
3: Pot ser.
4: No? Se li va una mica al cap. Doncs no, té tota la relació del món. I començarem aquesta ruta, insisteixo, com que tornarem allà mateix, doncs logísticament, si no ha de venir amb cotxe o a peu, el que sigui...
3: Hi ha molta zona d'aparcament allà.
4: Hi ha molta zona d'aparcament i sortim d'allà. I per què els Caputxins? Els Caputxins és una ordre religiosa que fa el seu convent allà, que a més, si hi ha la possibilitat, per exemple, ara properament es farà la sortida un dels caps de setmana d'octubre, no em feu dir quin perquè no el recordo, però sí que es farà la visita dintre dels Caputxins, que conserva part de l'auditori.
3: Correcte. Sí.
4: A dintre conserva on enterraven els membres d'aquesta ordre, que per mi és una cosa molt curiosa, perquè els enterraven asseguts, cadascú amb una espècie de cel·la, amb un habitacle, amb un lloc on els sentaven asseguts, amb un pal a davant i recolzats i lligats en aquest pal. Per tant, sempre tenien...
3: La mateixa posició.
4: Amb un pal, no?, perquè quedessin...
3: Rectes, no?
4: Asseguts però rectes, i que, a més, a mesura que s'anaven desfent, doncs aquell líquid s'anava desfent i anava corrent per uns regarots per d'això. És el que es conserva, part d'una mica de la façana externa i tal, és el que es conserva d'això. Per tant, si podem amb aquestes visites medievals que organitza el Consell Comarcal, que l'Ajuntament de Figueres i participa aquell dia d'espais medievals, podreu visitar aquest punt, que és molt interessant. A més, a prop hi tenim la muralla carlina, des d'on es va defensar Figuera les guerres carlines, que és el propi aparcament dels Caputxins, i estan allà, i des d'allà sortirem cap al castell de Sant Ferran.
3: Molt bé.
4: Per tant, la primera part de ruta serà una part de ruta en què el que farem és una trama urbana, prou interessant des d'allà, perquè al final és una zona d'ombra per l'avinguda o pel carrer La Jonquera, com vosaltres vulgueu, que és el centre històric, passant pel costat de Sant Pere, i llavors ens agafant pel costat del Dalí, pujada del castell. I
3: aquella fantàstica pujada una mica pronunciada, que agafarem una mica d'escalforeta.
4: Exacte, però com que sortim a caminar...
3: Home, ja anem amb la idea, no?, de fer una mica d'esport, també.
4: Jo us aconsello fer-ho fora de temps de calor, tot i que ara els estius hi ha aquest bus llançadera superxulo que ens permet que l'estiu no hàgim de pujar a peu aquells 700 metres que hi ha, que només són 700 metres, però com tu bé dius...
3: És constant.
4: És una pujada continuada fins a arribar al castell, i ens arribarem fins al castell. Que, de fet, el castell molta gent el coneix perquè hi ha la ruta al colesterol, per entendre's, que tothom hi va donar
3: la
4: volta.
3: A la part alta.
4: I nosaltres la farem... també per aquí, però també podrem entrar en el castell. I per què des dels Caputxins hi arribem a la zona del castell? Perquè, de fet, el castell És un, de fet, li diem castell, però no és un castell tal com el coneixem de l'època medieval, amb les seves torres, sí, les seves muralles, que es veuen de lluny, sinó que us hi haureu fixat moltes vegades anant per l'autopista, per la carretera, des de qualsevol lloc. És un castell, una fortalesa que no es veu, perquè en el segle XVIII, el 1753, aquest castell es fa uns 100 anys després del Tractat dels Pirineus. En aquí les fortaleses militars tenim el costum de construir-ho sempre molt tard, quan ja no serveixen per gaire res, i això ens ho... I després un altre dia, quan parlem de la ruta dels búnkers, que també en parlarem,
3: també
4: interessant, doncs els vam fer perquè no servissin. Però està molt bé que no servís per res, perquè així avui en dia el podem visitar tot sencer. Si resulta que hagués entrat en conflicte, en batalla, en un setge,
3: estaria derruït.
4: Avui
3: tot
4: en dia estaria derruït. En canvi, podem veure exactament, i quedeu-vos amb aquesta dada, si us plau. És un castell que es construeix el 1753, uns encara no 100 anys després de del Tractat dels Pirineus, precisament per que els exèrcits francesos no poguessin anar de Perpinyà a Barcelona de manera fàcil. Per la banda est ja hi havia la Ciutadella Roses, ja es defenia, i per la banda oest semblava que no hi havia tant de perill. Per tant, es fa intentar tallar aquests exèrcits que anaven de nord a sud. Exactament aquest castell, perquè us en feu una idea, fa 550.000 metres quadrats.
3: Uf, Déu-n'hi-do.
4: Per fer una comparativa, per fer-ho fàcil, són 55 camps de futbol. Quan parlo d'això, vull dir la Ciutadella interna, totes les estructures defensives i els glacis, que és la muntanyeta fora de muralla, diguem, que també forma part del castell i fa que faci aquests 550.000 metres quadrats. De muralles endintre fa 330.000 metres quadrats. Alberga 9 milions de litres d'aigua dintre de les cisternes, etc., que tothom coneix i que són visitables, i que al final això estava preparat per 5.000 soldats i 500 cavalls, en un moment que Figueres tenia 1.500 habitants. Per tant, hi havia més gent treballant en el castell que no pas...
3: Clar, com sobredimensionat per l'espai que en aquell moment ocupava Figueres, no?
4: Per sort, i de fet el castell aporta un parell de coses. Una és a població en allò, perquè eren 5.000 persones, a part que estava preparat per albergar 5.000 soldats, que l'exèrcit no tenia 5.000 soldats per posar-hi en allà, per tant ja es va fer sobredimensionat, com dius molt bé, sinó que a més aquesta gent que treballava allà era ajornal i eren gent amb ofici, per entendre's, eh? Uh-huh. Enginyers, paletes, picapedrers, etc. Per tant, va aportar a Figueres tota una qualitat de gent en ofici, amb estudis, etc., molt important, quan Figueres tenia 1.500 habitants. Per tant, Figueres li deu molt a Figueres i al seu entorn, eh? Perquè al final, ja que ho fem des d'aquí, Ràdio Vilafant, jo sempre dic que és un castell de proximitat, perquè... Sí. Ara que estem amb allò del producte de proximitat, quilòmetre zero, el castell està fet amb pedres de les pedreres de Llers i amb els maons dels terrissaires de Vilafant.
3: De Vilafant.
4: Per tant, és un producte que està fet amb tot aquest producte de proximitat. I el podem visitar tranquil·lament a tot allò. Però quina relació té amb els caputxins? Perquè t'estic fotent tot aquest rotllo per...
3: Bueno, per donar intenció de que la gent visiti i faci aquesta ruta, perquè té coses per fer.
4: És que el convent dels caputxins estava aquí on estava el castell. Per això l'entrada, la primera entrada, que quan tu entres al castell hi ha un hornbec, que és una estructura defensiva que té forma de banya de bou, per això es diu hornbec, hornbec en alemany, és l'hornbec de Sant Roc, perquè era el convent de Sant Roc, que era dels caputxins. I quan el rei decideix, a través d'enviar el marquès de la Mina, etc., a veure quins terrenys podem tenir per fer aquest castell, diu, el farem en aquesta muntanya on ara hi ha un convent, els hi expropiarem totes les hectàrees que eren de terreny i el convent, ells que es construeixin un convent allà baix i nosaltres farem el castell aquí, no el castell com a tal, sinó que és una nova fortalesa del segle XVIII, que les muralles, degut a la nova artilleria, etc., està enfonsat i ja no veiem aquestes muralles, per tant els atacants no saben mai on estan disparant. Per tant, aneu-lo a visitar, perquè és un castell, i això els empordanesos hem de dir clar que és el monument més gran de Catalunya i l'hem de conèixer i anem a passar el dia. A més, sapigueu que els figuerencs i figuerenques tenen l'entrada gratuïta tot l'any, per tant, aprofiteu-vos d'això. Per tant, haurem fet aquesta pujada des dels caputxins.
3: Amb molt de sentit.
4: Exacte, fins a arribar a dalt de la muntanya més alta que té Figueres,
3: sí.
4: per anar a veure'n, on hi havia els antics caputxins, i des d'allà divisarem tot l'Empordà. El més xulo del castell de Sant Ferran, a part del seu fossar, les cisternes,
3: són les vistes,
4: són les vistes. És a dir, pujar-se amb un baluart, el baluart de Sant Narcís, el de Santa Bàrbara, inclús anar a fer tota la volta per poder veure tots els punts cardinals, des d'allà tu veus tot l'Empordà.
3: Uh-huh.
4: I, per tant, veure tot l'Empordà des d'allà, l'Skyline de l'Empordà, les Alberes, les Salines, la Serra de Rodes, la Badia de Roses,
3: és que es veu fantàstic,
4: és espectacular. I per fer-ho ràpid, el podem visitar o seguim això de la ruta del colesterol que dèiem, anem per fora pels glacis i per darrere podrem baixar a la zona de darrere del castell, a la banda més nord, i des d'allà hi ha un camí
3: sí.
4: molt interessant de fer, que passa per sota de l'autopista a través d'un tub, que és un pas de fauna molt gran, i des d'aquí podrem arribar a les basses del Terrisser. Les basses del Terrisser és un lloc on hi havia basses, on hi havia fang, i com molt bé saben els vilafantencs, amb l'aigua i amb l'argila en fem fang, i del fang en farem terrissa per construcció, com es feia històricament aquí. Per tant, podem passejar per allà, perquè a més és un espai natural que a més l'Ajuntament ha preparat molt bé per poder observar ocells a les basses, etc. I des d'allà sí que tornarem pel mateix camí, tot i que podem donar la volta pel castell per l'altre costat.
3: Correcte, acabar de donar la volta.
4: Si ho hem fet per la banda oest, doncs tornem per la banda oest i tornem a baixar, ara sí, tota l'estona de baixada, fins a Figueres i tornant una altra vegada, passant per la Rambla, per on te puguem, fins al convent dels Caputxins, i haurem donat una volta. Calcula entre una cosa i una altra, si ens hem entretingut una mica, dues horetes les tenim, amb un nivell moderat, fàcil, i haurem vist el castell més gran del món, haurem vist les basses del Terrissa, haurem vist un paisatge espectacular, tot l'Empordà, natura, basses, Terrissa. Per tant, és una...
3: Ens ho has lligat molt bé, Xavi.
4: És una volta super, super completa.
3: Doncs, Xavi, gràcies per aquesta fantàstica ruta que has lligat molt bé des de l'inici fins al final. Ens ha agradat moltíssim. Esperem, doncs, que la propera mantingui aquest nivell, que n'estem convençuts, perquè tens aquí una de rutes...
4: Mirarem.
3: Per això t'hem fitxat, Xavi.
4: Mirarem de baixar el llistó.
3: Gràcies, Xavi Camps, des de Terramar Natura i Cultura, aquí al Punt de Trobada. Fins a la propera.
4: Moltes gràcies.
5: Punt de Trobada. Fem parada i fonda a la teva ràdio local.
6: I ara al Punt de Trobada toca parlar d'esport. Parlem d'esport, però ho volem fer des del seu vessant més solidari i social. Per això ens acompanya l'Ivan García per descobrir-nos que l'esport pot anar molt més enllà que la competició. Ivan, què ens portes avui?
7: Doncs, Miquel, en aquesta secció bisetmanal, és a dir, cada 15 dies, parlarem d'esport inclusiu, d'esport adaptat, de paralímpic i també d'esport solidari. I avui, per trencar el gel, parlarem de futbol inclusiu i més concretament de l'equip inclusiu que té l'Empordanet, un projecte que va ser realitat doncs, a l'octubre del 2023. Avui ens acompanyen la Mariona Aulet, benvinguda.
8: Moltes gràcies, Ivan.
7: I també en Jaume Astor, benvingut.
9: Moltes gràcies.
7: Ja ha començat la temporada, estem parlant d'aquest futbol inclusiu doncs, de l'Empordanet, que el tenim aquí a tocar, és el Bons, aquí al Baix Empordà. Ja ha començat doncs, a rodar la pilota, Mariona?
8: Sí, sí, vam començar fa un parell de setmanes i, bueno, molt il·lusionats, amb moltes ganes, moltes novetats
9: sí.
8: i molt contents.
7: Perquè, Jaume, aquesta és la quarta temporada, no?
9: Correcte.
7: Es diu ràpid, però han passat moltes coses, no?
9: Moltes coses i el temps molt ràpid.
7: Novetats, ha dit la Mariona.
8: Anem, novetats.
7: Anem a les novetats, aviam. Els grans titulars.
8: Bueno, a veure, grans titulars. D'una banda tenim la incorporació d'un nou entrenador, a part d'en Sau, que es manté, en Sau Bassaris, que és el nostre primer entrenador, que és psicòleg esportiu, i s'ha incorporat l'Ismael, que és un entrenador que entrenava equips de futbol normatiu, però una mica doncs, desencantat amb el món del futbol i amb els valors que comportava, va saber de nosaltres i es va posar en contacte amb nosaltres, i bueno, de seguida s'ha integrat molt bé en l'equip.
9: Sí.
8: Després també tenim la Elisenda Trias, que segur que ja la coneixeu, Ella és professora de teatre i a més fa de vetlladora aquí a l'escola Empúries.
9: Ens dona molt de suport.
8: I bueno, l'any passat va començar com a voluntària, però aquest any diguem que em donarà a mi una mica més de cop de mà quan jo no hi sigui. Per exemple, el dia que vam fer la presentació de tots els equips de l'Empordanet, que va ser l'11 d'octubre, doncs ella es va ocupar de la logística de tot i va ser una mica la persona de referència, la responsable de l'equip. També tenim noves incorporacions. Vaja, home, digues alguna cosa.
7: Perquè de novetats no s'acaben, eh? N'hi ha bastantes,
9: no? N'hi ha masses.
7: Ah, perquè hem parlat d'entrenadors, però també hi ha doncs, dues incorporacions a l'equip, perquè és un equip doncs, que ara mateix estava entre 13-17 anys i sembla que s'ha animat gent més jove, no?
9: Sí, que això és el que necessitàvem també per poder formar dos equips que estiguessin més en igualtat de condicions, diguéssim, no? Perquè clar, si poses a jugar un nen de 17 anys amb un de 11, la diferència és abismal. I això ens comporta això, que podem crear diversos equips amb nens de la mateixa edat, més o menys, i que puguin jugar i relacionar-se millor entre ells. I també aquest any disposem de tot el camp, que això és molt important per nosaltres també, perquè així els nens es senten futbolistes de veritat, tenen el seu espai.
7: I a més de, que tenen la seva equipació.
9: Correcte.
7: Que si les botes, no? Que clar, sí. Ells se senten ja futbolistes, no?
9: És que ho són futbolistes.
8: Sí,
9: ara
8: sí,
9: tenen
8: sí.
9: La seva equipació gràcies a Marlex, que ens ha proporcionat els xandalls, l'equipació, que ha quedat espectacular, que és
8: sí.
9: Guapíssima,
8: molt.
9: La veritat, és reversible. Sí, de veritat que gràcies a Marlex, perquè hòstia, sí. no ens ho esperàvem pas, i de veritat que als nens els hi fa una il·lusió increïble.
8: A més, té el logo de l'equip,
9: sí.
8: l'escut
9: sí,
8: de l'equip.
9: Sí, perquè nosaltres juguem amb l'equip de l'Empordanet, però tenim el nostre propi escut, i clar, i ens l'han integrat, o sigui, portem el logo de l'Empordanet i a sota portem el dels Guardians del Futbol,
8: sí.
9: que és el, com
8: sí.
9: es diu, l'equip de futbol inclusiu.
8: Sí.
7: Estem parlant d'aquesta quarta temporada que el projecte doncs, ja està en dansa, va fent, però clar, el més difícil, Mariona, doncs va ser engegar-lo, no? Perquè la Mariona té doncs, un nen, té en Max, no? que té una discapacitat, i la Mariona, no? que veia doncs, que l'equip normatiu no era fet per en Max, no? I vas decidir crear-lo, no? Aquesta força, no? Perquè potser hi ha moltes mares que diuen, no, tu et quedes a casa o... I tu vas
8: sí.
7: tenir aquesta valentia doncs, com per poder iniciar, poder posar la llavor d'aquest projecte, no?
8: En realitat, jo sempre he pensat que en Max és un nano que potser té una discapacitat, però té unes capacitats molt més bèsties que qualsevol altre que potser tingui més facilitat amb lectura, amb parlar, perquè té les coses molt clares. I em va fer simplement aquesta pregunta: i per què jo no puc jugar a futbol? I amb aquesta pregunta em vaig desarmar i vaig dir, clar que pots. I llavors, res, simplement va ser... buscar els, diguem, les persones, que va ser super fàcil perquè en dos dies ja teníem dos entrenadors, teníem en Jaume, teníem l'Empordanet, o sigui, teníem en Sau, en Marc,
9: psicòlegs,
8: vam fer unes portes obertes, van venir a quatre o cinc famílies, o sigui, que va ser super fàcil.
9: Anar creixent tot sol el projecte.
8: Sí.
9: I al final nosaltres el projecte va creixent tot sol, i la força de la Mariona de crear, de començar a tocar aquests petits botons, no? Que per engegar tot aquest ecosistema que estem creant, perquè venen més coses, si tot va bé, i la pregunta d'en Max, que va ser clau. Però moltes vegades posem l'èmfasi en la discapacitat, i realment aquests nens, la majoria de nanos, no se'ls posa l'èmfasi en la discapacitat, però tenen uns valors i unes altres coses molt superiors.
8: I tant.
9: A la resta de la gent.
8: Ens donen 20.000 voltes.
9: I és saber els entendre voltes. I saber què necessiten en aquell moment. Però aprenem molt més nosaltres
8: sí.
9: d'ells que ells de nosaltres.
8: Jo sempre dic que la discapacitat no és d'ells, és de la societat, que no té les eines per tractar-los o oferir-los
9: sí.
8: les eines
9: I no
8: que necessitin.
9: Tenir,
7: clar, i el projecte, ho dèiem al principi, és futbol inclusiu. Què vol dir inclusiu?

0: O sigui que molts equips inclusius exclueixen. Nosaltres no. Nosaltres volem
1: a més a
0: tothom.
1: A més, va ser un projecte molt pioner, doncs, a Girona, a l'Empordà, no? Perquè aquest projecte la Mariona sí que el va trobar, però el va trobar lluny de casa seva, no? Lluny de l'Empordà, que va ser doncs, fins al Maresme, i clar, anar a entrenar al Maresme tampoc era una opció, no? Fins
2: no.
1: Que...
2: no.
1: Era una opció, directament.
2: No, era complicat.
1: Era complicat, i llavors, doncs, la valentia aquesta, no? Que volia fer realitat doncs, el somni del seu fill, i el va crear ella pel seu fill, potser sense adonar-se que estaria posant oportunitats a famílies com la d'en Jaume, o famílies bueno. Que ara mateix venen, no? Quina va ser la reacció? Tenies l'entrenador, tenies el club, però necessitaves a persones, a mainada que anés al camp de futbol, no? A jugar amb en Max, diguéssim. Uh-huh. Perquè uh-huh. El futbol no s'hi juga sol, no? Uh-huh.
0: Sí, però jo crec que hi ha tanta necessitat d'aquest tipus d'equips i donar suport a aquests nanos que al final la publicitat es fa sola. Quasi. Si toques els punts que has de tocar sí. I anar als llocs que has d'anar, perquè fixa-t'hi pels carrers, quants nens amb discapacitat veus pel carrer? No es veuen,
2: no.
0: Estan amagats. I per què han d'estar amagats? És que això m'indigna. O sigui, nosaltres aquí a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, el que és el Gironès, a part de Banyoles, no veig que hi hagi que es facin coses per nens amb discapacitat, i si es fan no ho sabem.
1: I gràcies sí. A aquest projecte, que és molt important, doncs es nota un canvi d'actitud en aquests infants, nens, adolescents.
0: I tant.
1: No, heu notat un canvi d'actitud després de 4 anys?
2: Sí, sobretot és el sentiment aquest de tots necessitem, en tots els camps de la nostra vida, crec, ja no només en un esport, tots necessitem el sentiment de tenir un equip, de tenir xarxa, de tenir un sentiment de pertinença a alguna cosa, no? I crec que és sobretot això el que ha portat aquest projecte a aquests nanos, i això, arrel d'això, els genera doncs, sobretot confiança, seguretat, alegria, saber que arriba aquell divendres i que l'estan esperant amb candeletes perquè trobaran els seus amics. I sobretot per la mirada que també, no? La mirada que hi ha, que és que, no sé, em sap greu dir-ho així, però és que és la diversitat és normal, tots som diferents. I aquí doncs és una mica el valor que té aquest equip per aquests nanos, i jo crec que han millorat molt en aquest sentit, amb autoestima.
1: Encarem la recta final de la secció, perquè el temps se'ns menja. Hem parlat d'aquest canvi d'actitud, hem parlat que entrenen doncs cada divendres, sí que no hi ha una competició regular, però sí que hi ha certes trobades, no, anuals, doncs que s'han fet, si mal no recordo, doncs a Sant Cebrià de Villalta, amb el projecte aquest de l'Invencibles. A més, vosaltres també doncs us heu donat a conèixer a Catalunya doncs en els premis inclusius de l'esport català, no? que són aquests moments que vosaltres necessiteu com per poder vendre-us el projecte i que continuï tenint visibilitat, no? Al final és això també.
0: Correcte.
2: Sí.
0: I ara, si tot va bé, farem el nostre propi torneig, entre cometes, no?
2: Sí, volem fer una jornada de visibilitat de l'esport inclusiu.
0: Que ens agradaria que tota la gent de Girona, el sí. Gironès, o sigui, tota la gent de per aquí al voltant, que s'apuntin, que es posin en contacte amb nosaltres, i encantats d'ajudar amb el que sigui, si volen crear equips, si volen, o sigui, els ajudarem amb tot el que sigui, però necessitem equips a la província de Girona, que segur que n'hi ha, i segur que hi ha gent que té ganes i força per fer-ho, i nens i nenes segur, perquè no discriminem en sexe tampoc, eh?
1: I l'última pregunta, arran d'aquest projecte de futbol inclusiu doncs que es va iniciar en el seu moment al Bons a l'octubre del 2023, diferents clubs s'han posat en contacte amb vosaltres. M'agradaria saber qui són i què és el que volen fer.
0: Bueno, secretari professional, una mica, això, encara està molt a les beceroles.
1: Això... Sí, que s'està començant a moure, sí, alguna cosa, no?
2: O sigui, aquest any, arrel de l'any passat, que hi va haver una mica de crisi, entre cometes, doncs vam dir, hem de tornar a fer molta difusió, i vam fer molta difusió, i sobretot, a part de que hem incorporat nens nous i gent nova a l'equip, sobretot s'ha posat en contacte, doncs, altres entitats relacionades amb altres esports, en concret amb el tennis, submarinisme, golf i bàsquet. I bueno, doncs molt interessats en què passi això mateix que ha passat amb el futbol, però amb aquest altre esport, amb aquests altres esports. I la veritat és que, bueno,
0: fa il·lusió,
2: fa molta il·lusió.
0: Tenim el temps que tenim.
2: Tampoc no sabem com ho farem, però bueno, que almenys està sobre la taula.
1: Exacte, que al final aquest projecte doncs

0: no només s'està quedant amb el futbol, el bon, sinó que també hi hauria gent interessada, clubs interessats de Rodalies, per poder transformar també l'esport normatiu doncs, a inclusiu, no? Que és el que esteu treballant vosaltres.
1: Doncs, i que els nens puguin triar.
0: Exacte, que hi hagi una diversitat i que sí, no hagin de fer quilòmetres doncs, per poder sí, practicar l'esport que a ells els agrada.
1: Exacte.
0: Sí. Mariona Aulet, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: I Jaume Astor, moltíssimes gràcies.
2: A tu.
0: Doncs fins aquí, Miquel, la primera secció on avui hem parlat de futbol inclusiu.
3: Moltes gràcies, Ivan. Continuem al Punt de Trobada.
4: Punt de Trobada, el magazín amb accent gironí.
3: Si us parlem de la llibreria 22 de Girona, el que fem ràpidament és associar-la amb el Guillem Terribas. Oi, Said?
5: Hi ha persones que són indissociables d'un lloc i Guillem Terribas, de fet, ho és de la llibreria 22, també de Girona en general. De fet, és nascut a Salt el 1951, va fer-se llibreter als 27 anys i va dirigir la llibreria durant 37, fins que es va jubilar, si no m'equivoco, el 2015. Però no es va acabar mai de jubilar del tot, perquè és Creu de Sant Jordi, ha rebut també el premi de 3 de març, en aquest cas, el Premi Trajectòria, entre altres reconeixements. Abans de ser el protagonista d'aquest projecte, va participar també en l'Assemblea Democràtica d'Artistes, en grups de teatre locals i en associacions de veïns de la ciutat durant la transició, o també del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona. Seves memòries, Demà serà un altre dia, van sortir el 2007 i 20 anys després n'ha sortit una reedició. Avui volem conèixer una mica més de fons qui és Guillem Terribas. Bon dia i bona hora.
6: Molt bon dia, molt bon dia. És curiós perquè quan es fa aquest resum, ara hi estava pensant que estic a la ràdio i mai anomenen, per exemple, diuen ha estat en teatre, ha estat en cinema, el llibreter... Ràdio. La ràdio per mi ha estat una cosa molt important i m'encanta la ràdio i participar a la ràdio. I durant molts anys vaig arribar a fer, per exemple, un programa o col·laborar amb un programa diari cada dia de cada dia i llavors en feia un de meu de les 8 a les 10 del vespre. Això era Ràdio Cadena a Girona. I sempre més he tingut estat a Catalunya Ràdio, a Ràdio Girona, on a Girona, he estat aquí Girona FM, estem on de Rambla, he estat a RAC1, he estat a moltes i curiosament
5: i mai ningú ho diu.
6: No, ara estava escoltant totes les dites que deies de mi i és curiós, ningú parla de la ràdio.
5: Alguna mentida, però?
6: No, tot és veritat, però vull dir, és curiós perquè i encara he continuat fent ràdio i col·laborant i fent-hi moltes coses. Però vaja, gràcies per invitar-me aquí a explicar coses.
5: Només faltaria. Escolta'm una cosa, abans de ser llibreter,
6: sí.
5: Qui era Guillem Terribas?
6: Era un noi que doncs va començar a treballar als 14 anys a les oficines d'un hotel d'aquí Girona, que és l'Hotel Peninsular. Llavors doncs se'n va anar al cap d'uns anys vaig fer temporada en un hotel de Sant Feliu de Guíxols al Murla Park, o sigui, vaig fer de portero de notte. Llavors vaig treballar en una empresa de vendre per aquí a la vora de Girona FM, al carrer Travessia de la Creu, amb una empresa que venien llums, làmpares i tot això, i vaig treballar a les oficines i també venia, si era necessari, els clients que venien a comprar coses lluminoses. Llavors vaig treballar durant una època venent i ara vaig pel carrer i dic que això ho he venut jo, panots i bordillos, que ara no me'n recordo com es diu en català.
5: Voreres.
6: Bueno, la vorera és tot plegat, ja ho té un nom, però vaja, en deien bordillos. Doncs vaig dedicar-me a vendre amb constructors i sobretot empreses de carreteres i camins i tot això. Va arribar un moment, feia tota la província, me coneixia tota la gent que feia carreteres i altres coses. Llavors vaig anar a l'Emili, que se'n diu, quan vaig tornar de l'Emili vaig anar a treballar amb una empresa també que traficava amb construcció, que era vendre aïllaments Port Espany, fibra de vidre i tot això, sobretot per granges, naus industrials i cases comercials. I llavors, doncs, va ser quan, a través d'una... És curiós que a vegades va bé que un tingui una desgràcia que toqui fons per fer allò que, com que no tens res a perdre, doncs fer-ho, i va ser quan amb una colla de gent va muntar la llibreria 22, i això era l'any 1978. Ara, precisament, el dia 20 d'octubre farà 47 anys.
5: 47 anys.
6: 47 o 48, ja. Era el 78, doncs 48, no, o no sé, 46, 48 ara.
5: Recordes el primer dia?
6: Sí, recordo el primer dia, que el matí anàvem de boli, que posant llibres no sé, de qualsevol manera, i després dutxar-me d'allò i sortir a rebre la gent i fer el pica-pica inaugural, fins que un de la colla va dir, poder que algú es posi la caixa perquè podeu anar... I sí, varen fer 25.000 pessetes l'any 78, el dia de la inauguració. Sí que l'endemà, doncs, no sabia què eren els llibres, ni sabia res, i m'ha fet gràcia quan has dit que el llibre teu és allò, perquè jo, de fet, no he tardat fins que pràcticament he deixat d'estar a primera línia de la llibreria, que m'he començat a considerar llibreter, sobretot quan em van donar el Premi Trajectòria l'any 2017. Però fins a aquell moment ser llibreter és una cosa molt sèria, i és una cosa que has de tenir un gran coneixement, una gran habilitat, has de tenir tota una sèrie de coses que es fan amb el temps. I quan dic això, no ho dic, o sigui, tenir tracte amb el públic, en relació amb el públic, has de ser una persona bastant equilibrada i fins i tot psicològicament i culturalment.
5: T'ho dic perquè era una Girona que pràcticament encarava ja la transició.
6: Sí, totalment. Estava...
5: Com deia Miquel Martí i Pol, que tot està per fer i tot és possible.
6: Doncs com que aquesta era la gràcia, com que tot està per fer i tot era possible, la gent tenia ganes de fer coses. Per exemple, ara seria difícil que en 2 mesos es muntés la llibreria 22, que s'aconseguís 5 milions de pessetes, que ara serien poder...
5: 30.000 euros.
6: 30 o 40.000 euros o més...
5: 30 clavats.
6: Bueno, 30, però has de mirar el que ha passat durant aquests...
5: Ah, amb l'IPC és una trista.
6: Clar,
5: sí.
6: Moment, 30.000 amb l'IPC, però posa-li 48 anys de darrere, eh? Vull dir que, esclar...
5: És molta pasta, Guillem.
6: Vale, tu posa-li d'allò perquè, esclar, quan fa d'allò, quan va començar l'euro, un euro era 160 pessetes, que era molt. Anaves tu, amb diners, què val un cafè? Deien 100 pessetes. I llavors vas anar a prendre, quan va canviar, què val? Un euro. I, esclar, havia augmentat 60 pessetes, eh?
5: No, que sí, ens van tancar tots amb això. Sí que sí.
6: Vale, vull dir que, i per tant, perquè tot estava per fer i la gent tenia ganes d'una punyetera vegada fer coses. En aquell moment, doncs, era quan sortia el Punt Diari, tot també a nivell de cooperativa, sortien associacions de veïns amb força i amb ganes de canviar les coses. Va ser quan els centres cívics, revistes, tota una sèrie de... La qüestió ecològica també anava agafant, doncs, el seu... Hi havia els seus moviments. Vull dir que sí, era un moment bo per fer coses.
5: El cinema sempre mirant més cap a França que no pas cap a Madrid?
6: Home, sí, perquè a Madrid feien les mateixes de Girona. Esclar, i només a 70 quilòmetres ja feien una cosa totalment diferent. T'anaves a Perpinyà i, a part de veure el tango a París i algunes altres coses, jo hi veia que hi vaig anar a veure coses fantàstiques. Bueno, i a més era una manera de... és curiós perquè, és clar, quan sortíem, jo sempre he anat més cap al nord que no pas cap al sud. A Espanya jo hi he anat quan després de la democràcia, abans no havia anat, jo havia estat a París, havia estat a Montauban, havia estat a Toulouse, havia estat a molts de llocs, però no havia estat mai, per exemple, a Madrid o qualsevol altre lloc, ara sí que he estat a... Però vull dir, esclar, quan sortíem, aprofitàvem, no sé, si anàvem a París, doncs anar al cine per veure coses, perquè aquí no arribaven. I això, una vegada que vaig anar l'any 73-72, vaig anar 15 dies acabada l'emili, me'n vaig anar 15 dies a Ginebra i m'ho passava, vivia a casa d'una amiga, d'una família, i no entenien que anés quasi cada dia al cinema. Deien, però escolta, si no vas cinema un cop al mes, sí, bueno, però jo he d'anar a veure pel·lícules que no podré veure en...
2: Fos un dia bo o un dia dolent, sempre acabaves dient això de demà serà un altre dia?
6: I encara ho continuo dient. No té res a veure amb el dia bo o dolent. Té a veure que hi ha moments que són bons, encara que siguin dolents, estàs cansat, has fet moltes coses i dius, bé, guaita, escolta, parem, perquè demà ja serà un altre dia i potser estarem més bé mentalment i tot una sèrie. No només té a veure amb la depressió, l'Scarlett O'Hara quan ho diu és quan pràcticament ella està una mica atabalada per el que ha passat, que ha mort el personatge, i llavors va en Clay Cable i li diu, escolta, tu ja t'ho faràs, jo me'n vaig, i ella diu, escolta, diu, he de solucionar una sèrie de coses, i el d'ell ja ho faré més tard, ja trobaré la manera de fer-lo tornar, perquè escolta, demà serà un altre dia. Doncs bé, és això, vull dir, són moments de dir, tu, escolta, poder parem, i això pot ser avui, demà o demà passat. Cada dia ho pot fer-ho.
2: Cada dia durant moltíssims anys, em sembla que ho has anat recollint en un llibre, no, últimament?
6: Com?
2: Dic que tot això, durant molts i molts anys, ho has anat recollint en un llibre.
6: Bé, un llibre no ho he anat recollint, era el títol del llibre, perquè és allò, cada dia és un dia més, no hi podem passar ni res, però cada dia doncs és un altre dia nou, i per tant l'important és viure el dia a dia, i demà ja ho veurem. Hi ha una frase en castellà que diu hoy te quiero más que ayer pero menos que mañana, doncs això és exactament el mateix. Ahir va estar molt bé, avui viu intensament i demà ja s'ha de fer més. Per tant, sí, hi ha un llibre que vaig escriure fa 20 anys a petició de l'editor Ernest Fol, que em va dir, escolta, tu has fet tantes coses i a més la llibreria 22 té tanta influència en el món cultural que hauries d'explicar com es va fer. I llavors, no, hi ha molta feina, jo tinc feina, hi ha molta gent que escriu, ja surten masses llibres, no cal que jo hi col·labori, no. Ell va insistir, bueno, jo em vaig deixar d'allò, i també em feia una certa gràcia, però hi ha una cosa que és curiós, ho escrivia i ningú ho sabia, o sigui, ni a les
2: meves... No li vas dir a ningú?
6: A ningú. Bueno, ho sabia la meva dona.
2: Bueno, sí, clar.
6: Però no ho sabia ningú. Anava escrivint, saps per què? Perquè si a mig llibre no tirava o no agradava o no,
2: no que no t'empenyés ningú,
6: no es feia, ningú ve a dir, què tal el llibre, com el tens, què és allò, jo no, vaig callar fins i tot quan ja estava acabat i s'estava podrent dir mig i ja quasi acabant les galerades, ja tot estava fet i volgut, les editorials fan abans aquell llibre va sortir l'octubre, doncs per exemple el setembre feia una trobada amb llibreters presentant el material que sortia de cares a la campanya de Nadal. Jo hi vaig anar com a llibreter a veure què deia l'editorial que m'editava el llibre. Ell els va dir, no parleu del llibre meu perquè encara no vull que ho sàpiguen. Això era el setembre i sortia, va sortir a l'octubre, però vull dir, encara em feia cosa de que a l'últim moment passés una cosa, però vull dir, vaig escriure'l. L'editor li va anar agradant, ell va posar una mena de guió que deia parla de 15 pàgines parlant d'en Guillem Terribas, qui és aquest personatge, unes 90 pàgines parlant de com es crea la llibreria 22 i unes 20 pàgines a veure com veus el futur del llibre. Vaig començar a escriure, jo li enviava 10 folis, a veure què et sembla, vas bé, per aquí, arregla això, arregla allò altre. I llavors doncs el que fèiem era, jo anava escrivint, anava empolint i totes aquestes coses. I el personatge d'en Guillem Terribas, tant ell com a mi, ens va agradar tant que portava la pàgina 100 i encara parlàvem d'en Guillem Terribas.
2: A mi m'han dit que d'aquest llibre el que n'aprens és que viure, que la vida val la pena viure-la.
6: Sempre.
2: Saps qui ho deia, això?
6: Suposo molta gent ho ha dit, però va, digui.
5: Guillem Terribas en una entrevista.
6: Ah, doncs home, és clar que val la pena, vull dir, ja aquí ets, viu l'això, és com per, no sé, és com aquell que va amb un sopar, amb una trobada, doncs que van allà en sopit, doncs ja aquí vas, viu. Ja que hi ha gent, és que això de la vida és una... Bueno,
5: t'ho dic perquè és que ets un personatge inacabable, Guillem, jo sempre ho he pensat. Llavors, hi ha una altra frase de Guillem Terribas també que diu que si no llegeixes no passa res, però si llegeixes passen moltes coses.
6: Ah, normal. A veure, durant 2.000 anys, no, molt més, la gent, pràcticament tota la humanitat, era analfabeta, només un 10% sabia llegir, per tant, un 90% de la humanitat no llegia i bé vivia, també feia coses, per tant, no passava res que no sapigués llegir. Ara, una vegada aprens a llegir, comences a llegir, dius, hòstia, tot això existeix, tot això puc saber, tot això, és fantàstic. Per tant, aquesta gent que diuen, no, jo no llegeixo, no anava, no passa res, tu tranquil. A mi, per exemple, el futbol no em diu res, vull dir, no, tot i que m'ho miro de vegades per estar, però no, jo tinc un germà que es fot a plorar quan perd el Barça i es torna, no, jo m'ho miro i no ho entenc, però vaja, no passa res que no m'agrada, però suposo que si m'agradés viuria totes les bones alegries que passa i que tenen d'allò. Tot és com tu agafis.
5: Doncs si us heu quedat amb ganes de més, hi ha un llibre preciós que posa precisament que demà serà un altre dia 20 anys després, que és una reedició que tenim de Ferrer, del bo del Guillem Terribas. Moltíssimes gràcies. Apa, per haver-nos acompanyat.
6: A servir-vos.
5: Només faltaria.
6: Adéu-siau.
3: Amb l'entrevista que Guillem Terribas posem el punt i final al punt de trobada d'avui i tornem demà a la migdia a partir de les 12. Adéu-siau.
7: Tomba al cementiri de Montjuïc coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Ell ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I de fet, en el mateix acte, ell ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor. Escoltem ara Alba Barnosell, que és l'alcaldessa de Granollers.
8: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
7: L'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol oficial i la plaça de la Porxada ha acollit també un minut de silenci aquest migdia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions, recordem, tenen fins demà per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta en l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guanyar les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. I una vintena de persones s'han concentrat aquest matí a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de la Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris dels dos municipis. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home al barri de Roquetes, a Barcelona, la matinada del 12 d'octubre.
9: Notícies en xarxa.
10: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

la pasión por un putanero. Mi topacio.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Yo solo intento decir por ti de repente la cabeza me va.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
2: La teva companyia diària.

0: mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
1: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
2: Autopodium Skoda.
3: Coda. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Si vols fer la compra bé, anant a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8 euros amb 99 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, benvinguts en aquesta nova edició de l'informatiu que correspon a aquest dijous 15 d'octubre.
2: Comencem fent un repàs a titulars. Figueres s'oposa a la decisió de la Generalitat d'aturar parcialment l'allargament de la C31 fins a l'estació de l'AVE.
1: Mor un home de 83 anys després de caure des del seu pis al barri de l'Eixample de Figueres.
2: Detenen un home a Empuriabrava per robar una bicicleta de 1.500 euros gràcies al seu localitzador GPS.
1: Vilafant trasllada els tallers de música a Palol-Sabaldòria per convertir l'espai en un referent cultural del municipi.
2: I el temps des de la xarxa de comunicació local pendents del temps d'aquest canvi al cap de setmana. De moment, repassarem les dades d'aquest dijous amb en Lluís Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Figueres presentarà un requeriment a la Generalitat contra la revocació parcial del projecte d'allargament de la C31 fins a l'estació de Figueres-Vilafant, una decisió adoptada a petició de l'Ajuntament de Vilafant. La discrepància afecta el tram entre les Forques i l'estació de l'AVE. Vilafant defensa convertir-lo en un vial de caràcter més urbà per reduir l'afectació sobre el sector urbanístic poliesports. En canvi, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, considera que es tracta d'una infraestructura d'abast comarcal necessària per descongestionar el trànsit i millorar les connexions amb l'estació. Per això Figueres demanarà a la Generalitat que reconsideri la decisió o garanteixi una alternativa que mantingui la connexió viària prevista.
1: Un home de 83 anys ha mort aquest dimecres a Figueres després de precipitar-se des del seu habitatge situat al carrer Narcís Soler, al barri de l'Eixample. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per determinar les circumstàncies en què s'ha produït la caiguda. Tot i que encara no s'han aclarit oficialment les causes del succés, les primeres informacions apunten que es tractaria d'una caiguda accidental.
2: La policia local de Castelló d'Empúries ha detingut un home de 34 anys amb antecedents per reincidència com a presumpte autor d'un robatori d'una bicicleta valorada amb 1.500 euros a Empuriabrava. Els fets van passar dimarts a la tarda quan el propietari va denunciar la desaparició de la bicicleta davant d'un supermercat. Gràcies al dispositiu de localització que portava instal·lat, els agents van poder seguir-ne la senyal fins a trobar-la a l'interior d'un habitatge. L'operació es va resoldre en menys d'una hora amb la detenció del presumpte lladre i la recuperació de la bicicleta, que ja ha estat retornada al seu propietari.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Els tallers de música de Vilafant han estrenat aquest mes d'octubre la nova ubicació a Palol-Sabaldòria després d'anys impartint les classes a l'escola Les Mèlies. L'Ajuntament vol potenciar aquest espai patrimonial com a nou centre de referència cultural i musical del municipi. Les instal·lacions acullen classes de llenguatge musical, bateria, piano i cant, així com iniciatives com la coral i el combo, que fomenta la pràctica musical en grup. Segons la regidora de Cultura, Dolors Caballero, el trasllat permetrà impulsar nous projectes musicals i alhora acostar el patrimoni de Palol-Sabaldòria a la ciutadania.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I amb la previsió del temps tancarem aquest informatiu. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, tenim petites novetats pel que fa a la meteorologia a les comarques de Girona, que és ja immediata a aquesta situació de canvi i en forma de més núvols baixos, de més boires, que avui s'han format de forma àmplia, sobretot a l'Empordà, des de la plana empordanesa fins al mar, aquests núvols baixos o trams directament de boira. Per tant, compta la conducció en alguns indrets de l'Empordà, també, per exemple, de les valls de la Garrotxa, del Pla de l'Estany o del Gironès. Aquestes boires es desfaran a mig matí, migdia, per tant, acabarà quedant una jornada més neta, més transparent i, sobretot, més amable, més suau. La temperatura tornarà a voltar aquesta tarda als 24-25 graus amb molta facilitat. I al Pirineu, aquí el cel estarà destapat tot el dia i això farà que hi hagi molta diferència de temperatura. En aquests moments fresca, en el cas de la Cerdanya o el Ripollès, per exemple, però la tarda acabarà sent molt càlida. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
7: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
8: La teva companyia diària.

0: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
4: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemanya, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olesti és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten les Terres de l'Ebre i aquesta comarca. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:15 de la nit.
0: En esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el club blanc amb Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent, per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central. I la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Falta només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola Marta, bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: Una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara en relació a la precampanya, les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions a aquesta decisió. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i de resoldre abans de les eleccions del pròxim 29 de novembre.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui n'ha confirmat l'identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
3: Els investigadors dels Mossos treballen ara amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la seva família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
12: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
12: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
0: En ple debat sobre el dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
3: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
3: Veïns i sindicats acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Doncs no deixem la capital catalana ni tampoc l'habitatge, perquè l'Ajuntament ha fet avui un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any encara perquè entri en vigor i l'encariment estarà només vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
15: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
16: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
14: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
0: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que la lluita per l'habitatge i el transport digne han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
18: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
17: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania a brincar a sumar-s'hi.
0: Canviem de comarques, anem fins a les gironines perquè l'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions el 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
19: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
20: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
19: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a l'Urgell. Allà a Tàrrega s'ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
21: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
0: La Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspès a causa del brot de la dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví en què hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions de la zona. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
22: El futur també el garantiran les noves generacions i els alumnes de les escoles de la comarca i de la vila. Els nens i nenes amb la visita s'amaren de la cultura i la tradició. Tots coincideixen en una cosa, el que més els agrada.
23: A mi veure el xaisme ha estat molt xulo, m'ha agradat molt, i la fira també. Molt, com molt tova, no sé.
24: Com molt tova, el mateix que ella. Sí.
23: Tova és una sensació molt bona perquè a mi m'agrada molt, és tova. Tova.
22: La Fira de l'Ovella i Santa Teresa és la primera especialitzada exclusivament en bestiar oví, orientada a potenciar l'autòctona raça ripollesa i enfortir els mercats entre els ramaders de la zona.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Matí de retencions a l'AP7, l'accident entre dos camions i diversos turismes assobirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions de més de 10 quilòmetres des de Gelida.
25: Un dels camions ha perdut part de la càrrega i això ha obligat a fer el tall per poder netejar la via i retirar els vehicles amb grues. A quarts de 10 del matí s'ha pogut reobrir un carril i a hores d'ara ja s'ha pogut reobrir tota la via i se circula amb normalitat.
0: Encara a l'AP7, una dona ha mort en un accident entre un camió i una motocicleta a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
25: La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
0: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
25: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït al maleter d'un vehicle. Posteriorment, l'home va ser localitzat localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc.
0: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
25: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentar hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles amb bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
0: I és moment per a la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a partir de 2:15 de la nit. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
2: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
6: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a tractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
2: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cluenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
0: Primera reunió en 25 anys del patronat del monestir de Poblet, una trobada del nivell presidida pel rei Felip VI, que ha servit per reactivar aquest reial patronat amb voluntat de reforçar la protecció del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. L'Espluga FM, Miquel Llobet.
7: El rei Felip VI ha presidit aquest dijous a Poblet la reunió del Reial Patronat, recuperada després de més de 25 anys. La trobada ha reunit representants de Catalunya, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià, a més del ministre de Cultura. L'objectiu és reforçar la cooperació institucional per garantir la conservació del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. Durant la reunió, Felip VI ha reivindicat Poblet com a símbol d'una història compartida, mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat donar continuïtat a aquestes trobades. El president aragonès, Jorge Azcón, ha plantejat que siguin anuals i rotatòries i ha ofert Aragó com a seu de la pròxima reunió. Per la seva banda, el ministre de Cultura i l'abat de Poblet han recordat que preservar el monestir vol dir protegir no només el patrimoni arquitectònic, sinó també la comunitat i la vida espiritual que li donen sentit.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
8: Bon dia, Marta. Tant el club blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció ahir dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
9: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
8: I Vinícius Júnior creu que no va fer res, primer per ser expulsat i menys per ser sancionat.
10: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
8: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit que al minut 82 perdia per 3-1, partit de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Barça pendent de saber si el brasiler Rafinha podrà tornar a la convocatòria, recordem, després de lesionar-se en l'aturada de seleccions amb la seva selecció, la del Brasil. El conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis, abans de disputar, recordem, el proper 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. L'Espanyol segueix preparant la visita de l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium dissabte. Els homes de Manolo González reben la visita dels matalassers amb l'objectiu de tornar a guanyar. A la tercera federació jugats ahir l'Hospitalet 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Peralada 1, Sant Cristóbal 0, Fegrama 5, Muntanyesa 2, l'Escala 0 i Cerdanyola 2, Martinenc 2. I el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Serà la nit de dissabte i matinada de diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex Cunit en quartets, el Patinatge Artístic Figueres, CPA Tona i As Cunit en grups petits, i l'As Cunit, el Club Patinatge Artístic Tona i el Club Patinatge Artístic Olot en grups grans. Ens fa la prèvia de com arriba aquesta cita al conjunt usonenc del Tona, el company del 9FM, Marcel Puig.
1: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
4: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això, i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
1: Aquest diumenge a la tarda el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
4: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts, llavors bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
1: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
8: I amb Waterpolo destaquem que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim.
5: Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. Vaig a tercer de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau, balla que balla, amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano, ara ho fa tot xano xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de bressol i s'adorm sobre el teclat.
4: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
5: Adeu, embaladits!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb d'altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins a trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. Una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten aquestes comarques. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura, arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: Als esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Lluís Mir Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algun unes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura molt i molt suau. Ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central. I la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola Marta, bon dia. L'ofrenda floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes, ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos, y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans dels comicis.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de la Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins a trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
3: Els investigadors dels Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i

0: Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnusell.
1: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
0: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
4: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
4: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
3: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels juntaires.
7: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
8: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
6: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
3: La patronal Pimec aborda els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant de transformacions tecnològiques i productives. Una trobada que ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. 4 dels últims 7 consellers d'Educació, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó, han reclamat la necessitat de reformular la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubón, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
10: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.
9: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques.

0: temàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
1: Notícies en xarxa.
2: Són 3:15. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se suma així a la convocatòria com ho faran la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
3: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
4: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
3: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
2: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
5: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
6: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
5: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
2: Conscienciar dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfalà a l'Urgell, un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
7: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici se marca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens explica Oriol Pellisa, subinspector dels bombers de la Generalitat.
8: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem bàsicament.
7: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
2: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat, que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
9: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tasmaridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
10: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
2: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
10: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter d'un vehicle, i posteriorment l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per una arma de foc.
2: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
10: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomenti hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles en bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
2: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
10: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 2:15 de la nit.
2: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
11: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
12: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
11: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
2: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital, a Vallesana, s'expandeix i arriba a la seva desena edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
13: Al ser el desè aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca junt amb altres l'exposició de Donna Ferrato a Rocambole Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
14: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf sinó també com a activista i com a militant feminista.
13: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
2: I fa pocs minuts el Ministeri de Cultura ha fet públic la concessió del Premi Nacional a la millor traducció de l'any a Pablo Martínez Sánchez, nascut a Reus el 1977.
10: Martín ha estat guardonat per la traducció de l'obra Llocs de George Perec, per la qualitat, la creativitat i l'enginy amb què ha superat les múltiples dificultats que comporta transmetre un text d'una enorme complexitat. El guardó ha estat dotat amb 30.000 euros.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
15: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc, amb el tècnic José Mourinho al capdavant, com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
16: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
15: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
17: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
15: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3-1. Qui en principi podrà estar en aquest partit és el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seleccions. Amb la selecció del Brasil es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. I aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la penya. La penya va guanyar.
18: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí en atac anirem millorant.
15: El tècnic de la penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre a la Lliga CB, vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament, divendres 16 d'octubre. CaixaBank, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues.
2: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim aquí els nostres tertulians del dijous. Pauli Fernández, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Joan Cosí, bon dia.
5: Bon dia.
3: I Pere Prats, bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Ostres, he sabut que era 15 d'octubre, perquè, perquè he vist que es parlava d'en companys, eh?
6: Sí, això, jo igual.
3: Això vol dir que vaig bé en història. No? Aniversari del... Ara no sé quants, 86, ara ho estic llegint, de l'afusellament de Lluís Companys. He vist que parlaven de Companys i dic, ostres, que és 15 d'octubre. Data per recordar, no?
6: I diumenge al Coll de la Manrella, sí, home.
3: I que a més aquests dies que es parla tant de l'educació i mira, just aquí a la taula doncs hem parlat de que potser falta parlar de la Guerra Civil més als estudiants o de que coneguin més la història més recent del nostre país, i que falta potser poc, no sé vosaltres
6: quan,
3: què en penseu.
6: Quan jo anava a estudi de la guerra, absolutament res, absolutament res.
3: Ho veig normal,
6: sí?
3: Entre cometes, normal.
6: A sisè batxiller història podíem haver fet alguna referència a la Guerra Civil, perquè collons havia passat, res.
3: Jo crec que ho vaig fer al batxillerat.
6: Ni 5 cèntims.
4: Ho vam haver d'aprendre llavors, després.
6: Perquè... Sí, destranquis, bueno, de fet.
4: Sí, no, i ja un cop per arribar a la democràcia. Perquè...
6: No, ja abans destranquis, bueno, ja ho fèiem.
4: Ja, però vull dir que no m'havia passat d'altra manera de saber què havia passat.
7: Digues, Joan. Tots els personatges d'aquella època, havíem parlat tu de Miguel Hernández?
6: No, estava tot amagat.
7: Tota aquesta gent que han sigut, després alguns d'ells, els que no varen tenir la sort de sobreviure, no? Han sigut gent importantíssima, i inclús aquells eren gent jove en aquell moment i varen deixar una obra impressionant de literatura o de pensament o de lo que fos. Menges, tot, no ens en varen parlar mai.
6: No.
7: Varen ser personatges que havien desaparegut.
6: Sí.
7: I encara ara, no creguis que massa.
6: Ens feien estudiar un llibre que se'n deia El niño bien educado.
7: Sí, exacte.
3: Clar, jo sóc una mica més jove, una mica, només una mica.
7: Havíem parlat de León Felipe, per exemple, de Miguel Hernández.
6: Val.
3: Ja per això, clar. Aquí anava, jo, perquè mira, l'altre dia ho parlàvem...
7: I vas fer lletres.
3: Sí, l'altre dia ho parlàvem, I dic, ostres, jo potser una mica quart d'ESO, potser una mica, i a batxillerat, a segon de batxillerat, perquè ens entrava la selectivitat. Sí, sí. I no estic parlant de molts anys enrere, bueno, sí, ara... L'altre dia em van fer notar que fa 20 anys que vaig anar a la universitat, vull dir que fa més de 20 anys, sí.
4: El problema que van tenir una generació llarga va ser que a més, diguéssim, de que a l'escola no se'n va explicar res, a casa tampoc. Jo sé alguna cosa perquè el meu padrí, que clar, li va tocar, diguéssim, anar a l'Àfrica, a la guerra i no sé què, i t'explicava algunes coses com allò batallat des de l'Àfrica, i per això sabies lo de la guerra civil, però és que ja les mateixes cases, diguéssim,
3: bueno, sí, feia cosa parlar-ne, no? Sí, potser
6: no, no, és que millor no parlar-ne.
4: Sí, sí, varen fer com allò
6: borrón i cuenta nueva.
3: En canvi, a mi sí, que a mi em van explicar que el meu avi es va haver, el meu avi patern es va haver d'amagar dins un forn perquè no el trobessin.
4: Bueno, aquelles batalletes. Sí, sí, no, aquestes, sí, aquestes
3: sí, batalletes, sí.
4: A mi el meu padrí més o menys m'explicava, però ja dic, li va tocar anar a la lluna, a l'Àfrica, no sé què, després com va acabar la guerra, va haver de tornar a fer la mili, perquè
3: no, no, o sigui, no li computava.
4: No, havia fet els 3 anys de guerra i li va tocar 3 més de mili, es va passar 6 anys, diguéssim, pràcticament perduts a la seva vida, no? I bueno, d'alguna manera, doncs, allò que t'explicaven, però t'explicaven batalletes, però ben bé què havia passat.
3: Sí, els fets, les dates, no, una mica les, els antecedents.
6: No, no, la gent no, estava, igual.
7: La gent estava atemorida.
6: Sí.
4: Sí, sí.
7: La gent estava atemorida.
4: Va quedar tan atemorida que...
6: El meu pare...
3: Home, és que va ser molt gruixut.
6: El meu pare era gran ja de Llos i no li tocava anar al Llos i va anar al front a l'Ebre al final de la guerra.
4: Sí, sí, bueno, però Rodrigo,
6: és Rodrigo. Tot el que em va explicar. Sí, sí. Ja no em va explicar res més, sí. Bueno, perquè jo el van ferint aquí, perquè el meu pare estava impossibilitat d'un braç, i perquè li van fotre una bala aquí,
4: sí, sí.
3: I, al colze.
6: En el colze, i bueno, i però res més, però res sí, sí. Més.
4: No, no, t'explicaven això, que ha vingut d'anar, diguéssim, a la
6: meu
4: guerra.
6: El pare m'explicava, d'abans de la guerra sí que m'explicava.
3: De la República.
6: Sí. De la República sí que m'explicava.
3: Clar, jo els meus avis van néixer al principi de la guerra.
4: Sí, sí.
3: Llavors, clar, ells eren petits, no se'n recordaven. I jo sabia que el meu besavi va ser ferit. Jo me'n recordo del meu besavi, que va morir, jo devia tenir 14, 13 o 14 anys, que estava ferit de la cama per la guerra, no? I, però tampoc... Bueno, en canvi els meus pares, clar, al ser més joves i haver viscut la dictadura i la transició, sí que me'n parlaven més, no?
4: O sigui, ara, per exemple, això d'aniversari d'avui de Lluís Companys, uh-huh. Ho hem sabut després per lo que hem llegit, per lo que ens han explicat, per les, jo què sé, per les pel·lícules que han fet, en fi, pel que sigui, no? Però tot això, és que clar, tot això va ser un...
3: Pel·lícules necessàries, també, sí, sí, no? Sí, d'altra no. Banda, perquè...
4: Sí, sí, no, una mica de tot.
7: No, no solament això, sinó que els únics que parlaven, que podien parlar en tranquil·litat, i aquests, o sigui, presentaven totes aquestes persones... que desgraciadament o varen ser afusellades o varen haver d'exiliar-se com van poder,
4: sí, sí, però
7: que els representaven com a criminals. O sigui, va ser, l'efecte va ser al revés.
4: No, no, però és que a més no, vols dir que es va arribar parlava?
7: Jo, oi, tant.
4: Mira, jo no recordo pas.
7: Perdona.
4: Jo no recordo que se'n parlés mai. Des que digui que parlessin que havien personatges que havien afusellat.
7: Que no, que sí, sí, sí que en van parlar, però sempre de l'altra banda. El que vas parlar va ser de l'altra banda.
4: Sí, no,
7: i te'ls varen presentar com a criminals, com a gent dolenta, que va ser un fet bo d'exterminar-los. Vull dir, i això va ser... I realment quan varen apretar més fort parlant d'això va ser en el període d'aquell 74, 75, 76, que va ser la transició, quan va morir Franco. Llavors posaven que tornarien a venir personatges com aquells, i atrevien Companys, per exemple, i esclar, t'hi discuties com un boig perquè deies, escolteu, i bueno, i llavors posaven principalment gent així, gent polítics, perquè molts d'aquesta gent ja no li podies pas demanar gaire res més. T'he donat un parell de poetes que són més que són...
3: Bueno, potser em vaig quedar amb Federico García Lorca poc més jo. Mira que tinc uns amics que són de l'Alpujarra que sempre me'n parlen de Lorca.
7: I Lorca també és que Lorca és ben, si ho mires bé, era un home de dreta. Si el varen assassinar va ser simplement per la seva homosexualitat, res més. Però i aquest callant-li en aquesta part varen parlant i és que ja explotava tot, o sigui que necessitaven perquè per tot arreu era reconegut. Però aquests altres no te'n va parlar mai ningú, i miri que n'hi havien,
3: està clar, i que potser encara ens falta per descobrir,
7: no, clar, que falta per descobrir.
3: I han passat molts anys. Mm-hmm. Jo no he viscut ni la dictadura ni la transició.
4: Sí, sí.
3: I estic aquí i sé el que m'han explicat.
7: És que la transició va ser una traïció a la història, perquè la transició va amnistiar, el primer que va fer va ser amnistiar tots els crims del franquisme, tots. Va deixar-ho net, tot
4: sí, com ara. Sí, com ara.
7: Exacte.
4: Hi ha primer els guàrdies civils.
7: Els que no pas els que varen.
4: Sí.
3: Bueno, ara després hi anirem.
7: Però és que és això. És que és molt trist. I després, quan varen venir els socialistes, varen dir, l'any 82, no va ser? Després del cop d'estat i tot el d'això, del cop d'estat van ser el 23F, sí, va rentrar els socialistes i tots teníem una certa esperança. El que no sabíem és allà davant qui hi havia.
4: Sí, sí, bueno.
7: Qui hi havia. Hi havia dos elements de pronòstic, que després ja quan s'entén la careta, en sapiu qui eren. El senyor Felipe González i el senyor Alfonso Guerra, de socialistes no han tingut res, i han sigut uns poques vergonyes per l'esquerra.
4: Sí, sí.
7: No van reivindicar ben res. La llei de memòria històrica s'ha fet molt després, que l'havien d'haver fet en aquell moment, que tothom s'ho esperava, reivindicada d'aquesta gent. Però aquells que vols que reivindiquessin.
6: Companyeros!
7: Sí,
3: clar, però...
7: Bueno, és igual.
3: Com s'ha de fer tot això? Perquè hi ha gent que això li pica encara.
7: Sí, s'ha fet de mica en mica.
3: Aquí a la tertúlia m'ha passat a vegades de treure aquest tema i a dir, no remuguem, que ens farem mal. Bueno. Quantes generacions han de passar?
7: És que aquí té poc que li facin mal.
4: Bueno, perquè...
3: Bueno, perquè potser que hagi pogut tenir avis, pares, doncs que hagin fet...
6: No, ara ja hi ha poca gent així.
3: Bueno, cada cop se n'estan anant més, clar.
7: Ah, cada cop queda més lluny, que li faran mal.
4: Bueno, i per l'altra banda que hi ha...
3: O que es puguin sentir al·ludits, o que els seus pares fossin franquistes o republicans, sí, sí. I això els hi faci mal encara, de parlar-ne, de dir, ostres, és que el meu pare va fer això, o el meu avi va fer això, i això m'afecti a mi com a el meu dia a dia. Però clar, tu no ets, o sigui, som hereus dels pecats entre, dic pecats, però no hauria de dir pecats, perquè això ja és, bueno, ve de la culpa judeocristiana.
7: No, no,
3: no, no?
7: Jo, almenys per mi, jo sóc fill d'un pare represaliat, el franquisme. El meu pare va fer la guerra, en aquell moment tenia 23 anys, quan va fer la guerra, vull dir, va fer la guerra, va entrar en un camp de concentració, va anar cap a casa, i tota la vida més el van seguir darrere, perquè va fer la guerra al centre, no va estar aquí a l'Ebre i aquest d'això, sinó que va estar tot lo de Madrid, Guadalajara i tota aquella part d'allà, segons em va explicar ell, però mai em va venir en detalls tampoc, perquè em parlava molt poc, tan poc que no sabia res dels seus
3: seus companys de...
7: però no sabia res de, ni que m'estava en un camp de concentració, però jo no estic orgullós del meu pare que no es traïs ell mateix, que després...
3: Però, va i ser si no hagués sigut
7: va
3: així?
7: Ser, va ser conseqüent. Pues també no estaria orgullós, perquè quina culpa tens tu del fes del teu pare?
3: Aquí anava jo amb això del pecat, que pues no volia utilitzar aquesta paraula.
7: El pare és una
3: paraula.
7: Persona que el pots odiar o estimar o el que sigui. I a més, el fill sempre...
3: Els fills matem el pare, sempre.
7: Però és igual, això no té de comportar que tinguem por d'aquells fets. Tot el contrari. Guaita, bueno, van anar així, van ser així, i puguin s'acabar la història.
4: I també va haver-hi, també hi ha casos, que jo en conec, que era totalment el contrari. O sigui, que els pares eren, diguéssim, franquistes, i els fills els han sortit
7: d'esquerra
4: o comunistes.
7: O l'han revés, que venien, conec algun.
4: I venien al revés, vull dir, que tampoc...
7: I després el que hi va haver al cap de 10 anys o 15... ja van començar a ser que això al principi sí que era el que va portar molts de rosses, aquell feixista que la seva filla es casava amb el fill d'un que havia estat 5 anys a la presó, el seu pare, esclar, allò no podia, allò hi va haver aquells rosses, però això ara també s'ha oblidat, perquè aquests, els que corren ara, són els seus nets, que són els que tenen de
3: nets. Però...
4: I molts d'ells, a vegades, jo què sé, surten amb la bandera espanyola sense saber ni per què.
7: Ni per què, sí.
3: Clar, que queda un substrat, jo penso, no? No sé si esteu d'acord, queda un substrat de tot això que va passar, però no en tenim ni idea. O sigui, no ens en donem compte, però ho tenim a dins.
7: Qui l'alimenta?
3: Bona pregunta.
7: Qui l'alimenta? Per què no s'ha passat? O sigui, quan tu tens un terra brut, si passes aigua el neteges, però no, s'ha deixat brut igual, eh? L'únic que ha fet ha sigut fangueig, eh? No s'ha netejat, eh? Esclar, això haurà de ser, vull dir, parlaran d'aquestes dues generacions més, com ara estan estudiant les guerres carlines, i s'ha acabat la història,
4: Hi ha una gran part de la població que té poquíssima informació, o sigui, o poc, o ha llegit poc. Jo, és que, no sé si era ahir o abans d'ahir, sentia en un programa d'aquest d'humor de TV3 que van anar amb un micro en allà, en la manifestació que es feia a Barcelona.
6: Sí, ho vaig veure.
4: Ho va veure allò.
3: Jo no ho vaig veure.
4: Bàsicament, doncs, van anar a preguntar què celebraven allà el 12 d'octubre.
6: Sí, ningú ho sabia.
4: I la majoria de la gent que van entrevistar, van entrevistar algú que sí que ho sabia, no? Però almenys els que van passant allà, estaven allà, perquè celebren. Ah, no, perquè som espanyols, és no sé què, estaven
3: allà... En principi es commemora el descobriment d'Amèrica per part de... el patrocini espanyol...
4: I el dia de l'Espanya... La majoria de la gent que estava allà, que anaven amb el micro entrevistar-los, no sé si ho va veure.
6: Sí, ho vaig veure.
4: Bueno, però aquesta gent, per què estan aquí? Venen aquí embolicats amb una bandera espanyola. Doncs no sabien que volien ser espanyols. Ja està. Ja està. No, res més.
3: Bueno, perquè també les tradicions van canviant, vull dir, que potser...
4: Però a mi me'n refereixo amb el sentit de...
3: Bueno, el dia 12 també és el Pilar.
4: Sí, home,
6: perquè aquestes manifestacions són convocades a través de
4: de la plataforma
6: d'internet
4: que em refereixo que el nivell de coneixement
6: no,
3: perquè hi ha algú que li interessa que no hi hagi aquest nivell de coneixement, no?
6: Perdona, jo sóc bastant aficionat a la televisió a mirar concursos. M'agraden, mira, valenturat. I veiessis la incultura que hi ha a Espanya, és terrible, eh? Coses elementals, de primària, que els hi pregunten i que no ho saben.
4: Clar,
6: no. De primària, eh?
4: Bueno, però és que només has de veure la gent que escriu a les xarxes, de quina manera escriu.
6: Sí, també.
4: És que bé, només escriu. És que no saben, la gent ni expressar-se, ja no parlem la gramàtica, que fan servir. No, ja ni expressar-se. Val?
6: Sí, la majoria,
4: És que dius,
3: bueno, aquests dies hem estat parlant del sistema educatiu i...
4: Bueno, però esclar, és que... I, escolta, que són persones de 25, de 30, de 40 anys que
3: han anat... M'acabes d'incloure!
4: No, esclar, estic parlant d'això.
3: En tinc 40, jo.
4: A veure el que no es pot acusar a nosaltres de no escriure bé el català perquè l'hem hagut d'aprendre després. Però, coi, aquesta mainada ha anat... Aquest jovent ha anat tothom a escola
6: en català.
4: A veure, perdona, i qui diu català, ja dic, únicament...
3: Jo tinc un problema.
6: Només un?
3: Jo tinc un problema.
6: Quina sort?
3: No, amb el tema del català, el català i el castellà i les faltes. Primer, bueno, dos problemes. Un, que crec que sóc dislèxica, i amb les A's i les E's no hi ha manera... I dos, que a vegades, bueno, que tinc molts amics que són de fora i ens escrivim, no? I quan estic molta estona escrivint en castellà, llavors quan escric en català se m'escapen Y's, per exemple. Jo intento escriure bé sempre, encara que estigui escrivint whatsapps o per xarxes socials.
6: Abans
3: però a vegades et pots confondre molt si fa servir català i castellà amb aquesta velocitat que fem servir nosaltres.
6: No,
3: que canviem.
6: Abans de començar a escriure t'has de posar un paper al costat que posi cuidado amb les...
3: Ostres, no.
7: La teva generació i la meva
3: paper, no.
7: Que és la mateixa, eh? Quan tenim d'escriure una cosa bé, ens sentiríem més còmodes de vegades escriure-la en castellà que en català.
6: Bueno, nosaltres vam aprendre totalment en castellà.
7: Vam ser culturitzats en castellà.
6: Aviam, era al revés abans, era al revés d'ara.
7: Sí, sí.
6: Nosaltres anàvem a escola en castellà, entràvem a classe en castellà i tot era en castellà, i quan sortíem al pati jugàvem en català. Tots.
3: Depèn del que
6: ara és al revés. Aprenen en català i surten al pati i en castellà.
3: Dono fe.
6: Juguen en castellà.
3: Dono fe.
4: Sí, sí. Però és que a més, és que jo no estic parlant en català, és que en general, tant li fot en català com en castellà. M'entens que bé?
6: Jo sí sé algo del català d'escriure.
3: Perquè de gran ho has après.
6: Sí, autodidacte, per això, sí.
4: Bueno, però
6: totalment, i evidentment faig faltes.
4: Sí, clar, sí. Que sí.
3: Em faig jo que he estudiat, imagina't.
4: Que persones de 30, de 40, de 50 anys que tenen feines a escriure una cosa bàsica.
6: Sí, sí, sí.
4: Bàsica.
3: Bueno, també perquè vivim en un món d'immediatesa que tampoc dona temps de pensar què estàs escrivint.
4: Jo, per exemple, a vegades em foto les mans al cap veure, jo què sé...
3: Bueno, o sigui, publicacions, assaixes.
4: Una cosa ben simple, com jo que sé, una fulla de treball.
6: Sí, sí.
4: Puc escriure, dues paraules. Entens què vull dir? Dius, home, però que no ha anat a escola. Entens què vull dir? Que no ha anat a escola.
7: Bueno, i el que trobo que faltejo més és aquells articles d'opinió en els diaris, perquè els diaris no val la pena llegir-los, perquè les notícies de l'enteres per tot arreu.
3: Hi ha una cosa que se'n deien
7: articles d'opinió.
6: Sí, home.
7: I això a mi m'agradava, i a més tenia ja els meus preferits, no?
4: Les persones
7: que... És que podies estar amb ells o no podies estar amb ells.
4: Sí, sí.
3: Ja però estava ben expressat.
7: Però, de la manera que t'ho deien, gaudies llegint.
4: Sí, sí.
7: No sé, ara, per exemple, queden poquíssims, queden Juliana, que és molt lluny del meu pensament, però gaudeixes llegint, i llavors allà sí que dius, aquí tinc una informació que a mi ara amb això em puc fer una idea d'això o d'allò, del que vaig a favor o del que vaig en contra, però n'hi ha molts, el que tu dius és que com que no s'expressen de cap manera, llegeixes allò i m'explica aquest a mig article l'engegues.
3: Bueno, però jo crec que també hi ha un punt, no, d'això que digueu, que és perquè ja no es necessita escriure, no? Amb la comunicació que hi ha avui en dia, ja no ho necessitem.
7: És com fa més falta, perdó.
3: Sí. Totalment d'acord, però clar, jo crec que la gent no es molesta a escriure millor o a millorar, perquè no ho necessita, no?
4: No, i inclús els missatges es fan pràcticament tots de veu, que jo m'hi nego, jo no ho penso fer.
3: Jo no en faig gaires,
4: Com? D'enviar missatges?
3: D'enviar àudios al WhatsApp.
4: Missatges de veu?
6: De veu.
4: Jo m'hi nego,
3: Bueno, en el nostre grup normalment sempre ho escrivim.
4: Ho sento, jo m'hi nego. Però vull dir que molta gent, ja per no tenir que escriure, o per no tenir que pensar si escriu bé o malament, ja ho fa directament amb àudios, no? Diguéssim, enviar missatges, i cada vegada més.
3: Tranquil, que aviat tu parlaràs i t'ho escriuran.
4: Bueno, jo no penso fer-ho d'un moment.
3: No, però no sé quin dia era que em vaig deixar el telèfon aquí obert, el WhatsApp, i estàvem aquí a la tertúlia, i el que anàvem dient m'ho anava escrivint, i a més m'ho anava escrivint en castellà.
4: Sí, no, perquè en català no en sap.
3: Que m'ho anava traduint, vull dir que aviat no ens caldrà escriure tampoc, perquè escriuran per nosaltres. Llavors, la pregunta és, pensarem?
4: Bueno.
6: No pensis, no gaire.
3: No pensarem.
6: No gaire, perquè les mateixes tecnologies et fan que no arriba un moment que ja el teu pensament no serveix massa per res.
3: Llavors tot està perdut? Va, Joan, posa-hi...
7: No.
3: No hi poses esperança?
7: No.
3: Tu també ho veus negre?
7: Sí.
3: No anem pas bé, no? Però clar, per contra, esteu dient, no?, que no s'escriu, que no escrivim bé, que això repercuteix en el pensament, i llavors veiem les situacions que veiem, però cada cop hi ha més llibres. Quan fem les tertúlies de Sant Jordi, no, cada cop hi ha més gent que escriu llibres.
5: No, però anem de cares al mínim esforç. Llavors, sí, tothom vol fer mínim esforç per explicar, mínim esforç per entendre, mínim esforç per treballar. No hi ha, i clar, si tu vas a una societat que tu veus, et diuen, no, és que els taxis seran automàtics, els trens aniran sols, els avions només un pilot o potser ningú.
6: Els taxis, o sigui, i els cotxes seran conduïts per...
5: Els cotxes es conduiran sols, tu puges al cotxe i li diràs, porta'm a Llers, et portarà allà, porta'm al metge, et portarà al metge. Llavors, si tu això ho multipliques per pròximes generacions, ara, si ara nosaltres poguessin tancar els ulls i anar al 2070 o 2080, què ens trobaríem? Què farem els humans? Si tens un robot a casa que et planxa i et cus, vas al restaurant i et serveixen robots, i a la cuina hi ha robots que et fan el dinar. O sigui, amb el temps, més enllà, què farem els humans? Les guerres seran robots.
6: No, home, però ja... amb el temps, els que vindran ja s'hi aniran acostumant i amb sí. aquest allò... Sí, sí, home, però... la humanitat ha sigut sempre així,
3: sí, sí, s'adapta.
4: Tot el que tu vulguis, però l'Antoni té raó, en el sentit de que cada vegada tindràs que pensar menys.
6: Per nosaltres, però els que vindran ja estaran acostumats a no pensar.
4: A no pensar.
3: Però com serà la humanitat sense pensar?
7: Tindran aquesta humanitat, hi haurà aquesta humanitat així, i llavors, però esclar, això s'ha de fer tirar. Hi ha d'haver un motor que ho porti.
6: Ja tirarà, ja, no pateixis.
7: I llavors hi haurà 4 o 5 figures envoltats d'unes persones que ja ells els acolliran, i ja, però sortiran 8 o 10 l'enmús.
6: La naturalesa humana s'adapta a tot el que li ve.
7: L'americà aquest... Trump no. Trump és un ninot que el fan servir per d'això. Elon Musk, aquest sí que és...
3: L'Elon Musk.
7: O Max.
3: Musk. Sí, és que ara no t'entenia.
7: Llavors, el que va...
3: en Jeff Bezos,
7: Twitter, com se diu aquell tio, és igual, hi haurà 3 o 4 d'aquests,
3: sí, l'Elon Musk és el de Twitter,
7: hi havia un altre que ara no sé quin és,
3: ara no me'n recordo,
7: és igual, 3 o 4 d'aquests tindran una sèrie de nanos que els hauran, números uns que els hauran ensenyat i que els tindran allà, i aquests faran el que els hi retornarà els nassos.
6: Tenim un començament.
7: I els altres, doncs mira, a viure.
6: Tenim un començament amb la IA.
3: No, sí.
6: Ja s'està demostrant, vull dir, el que passa, no?
3: Bueno,
7: no has de ser ningú amb la IA.
3: Però se suposa que... O sigui, algun cop he reflexionat de què és el que ens fa humans, no? Perquè a vegades els meus fills tenen aquestes coses i em diuen què és l'animal i què és l'humà, no? I dic, si perdem la capacitat de pensar, se suposa que som humans perquè tenim capacitat d'avançar i deixem de banda aquesta capacitat, què serem?
7: No pensen els animals?
3: Sí, jo crec que sí. Però diuen que nosaltres som racionals.
6: Sí, sí.
3: Diuen, jo no ho sé. Racionals i emocionals.
7: Potser el que tenim és
6: ja s'ho faran,
7: un temor al futur i un record del passat, no?
3: Sí.
7: I ells això ho tenen més borrós, sembla, eh?
3: Bueno, perquè potser no tenen la capacitat de record...
7: Déu-n'hi-do, guaita, si tu amb un gos li fots 4 garrotades...
3: Sí, tant.
7: Se'n recordarà tota la vida.
4: S'ha tota la vida espantadís.
7: Exactament. Sí, també ho dubto, que això, eh?
3: Sí.
5: I sobretot...
3: Però no tenen la melancolia, no?, d'enyorar, l'enyorança, potser, del temps passat, no? Bueno, clar, tampoc els hi hem pogut preguntar.
5: Però sobretot penseu en que, per exemple, des de que es va descobrir la roda fins que va haver-hi un altre invent, poder van passar 400 anys. Des de que algú va dissenyar una ciutat, van començar a ser arquitectes o metges, des d'un descobriment a l'altre, abans, passaven 400 o 500 anys. Ara, la immediatesa és que tot va molt més ràpid del que ens pensem, no? Jo poso l'exemple de que, diu, home, és que els robots... No, però tu imagina't que jo sóc un empresari miner. Jo tinc una mina de lo que sigui, de carbó, de metall, lo que sigui. Jo tinc 100 miners que han de fer torns, seguretat social, una estada baixa o una fàbrica. Tu imagina que aquesta mina hi poso 100 robots. Treballen les 24 hores del dia, no tindré tants problemes, produiré més, guanyaré més diners.
3: Però s'espatllen, els has d'arreglar, eh?
5: I aquest guany de diners més de l'empresari li fa obrir els ulls així grossos, com el que té una fàbrica, com el que té això, com el que té allò. I això de mica en mica anirà més, i a més, i a més. I això és el futur, eh?
4: Sí, jo sempre he dit que els canvis que hem viscut nosaltres, els que tenim més o menys la nostra edat,
7: són molt bèsties.
4: Són tan grans que cap generació els ha viscut.
3: Per exemple, el telèfon mòbil, l'smartphone, a mi em diuen, quan tu eres adolescent tenies smartphone, no existien.
4: No, és que, a veure...
3: I no sóc tan gran.
4: No, per això t'ho dic.
3: Bueno, sí, sóc gran.
4: Hem anat, jo què sé, d'anar amb tartana, que anàvem al mercat el dijous amb tartana, anar amb un cotxe que va sol.
7: Hi havia un senyor aquí a Figueres, un granaire, deia, diu, jo quan era petit el més modern que hi havia a casa meu era una polanca per treure aigua del pou. Sí. Diu, i avui tinc un ordenador per fer les factures, diu, i he passat de la polanca a la informàtica, diu, en 50
3: anys. Amb un flis. Clar, clar, clar.
7: És el que diu un Pau Lixo.
4: Sí, no, no. Els canvis que nosaltres hem viscut, sí, home, sí. No, ni abans ni segurament després, hi haurà cap generació...
3: Que visqui el mateix.
7: Sí, sí.
3: Bueno,
4: no, no. El canvi tan brutal que hem viscut nosaltres,
3: sí. De 0 a 100.
4: No, jo estic seguríssim que ni diguéssim després de nosaltres hi haurà cap generació que vingui,
3: o potser hi haurà un daltabaix, sí, i tornarem a anar enrere, no, 0, i llavors les generacions hauran de tornar a inventar-ho tot.
7: L'imperi romà, bé, l'edat mitjana van estar 500 anys llaparats mirant en l'aire, no?
3: I mira que havien avançat, no, amb el tema de l'aigua, per exemple.
7: I van haver de tornar a arrencar, no?
4: Ja, ja. Sí,
7: pot passar, eh?
3: Pot passar.
4: Vull dir que els canvis que hem viscut...
3: A mi que m'agrada molt la ciència-ficció, no és inviable, eh? Mm. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Vinga, va, fins ara.
6: Me'n vaig jo, doncs.

0: Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
2: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser una fira de
3: cotxes? Expo Ocasió, home.
2: Clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
4: Torna Expo Ocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
5: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
7: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
6: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
7: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
6: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia. En Pere Prats ha hagut de marxar per temes mèdics, que avui tenia una visita al metge. No l'hem acomiadat ni l'hem fet fora, per les seves opinions. No, cap problema. Pauli me deia a la pausa de què preferíem parlar, que si de la C31 o d'en Puigdemont. Bueno, podem parlar de tot, podem fer una mica de poti-poti. Sembla que hi ha discordància entre Figueres i Vilafant. Jo estic bastant desinformada del tema. Clar, en principi la C31 ha de connectar amb l'estació de l'AVE, tinc entès, no?
1: Bueno, sembla ser que algun moment donat algú va fer una ratlla sobre el mapa, diguéssim, bueno, que està bé, perquè la comunicació, però sense veure ben bé per on passava, si era zona urbana, urbanitzable, o era... bueno, en fi, allà hi ha uns precedents. No sé si la gent estan informats ben bé del que passa allà. Un dels primers problemes, sembla ser, pel que he llegit en l'Empordà, que és el que han tret, els que han tret la informació, doncs, bueno, hi ha aquí algú que clar, li han trepitjat l'ull de poll. Clar, a veure, algú es pensava que Poliesports, tot aquell complexe, va passar a propietat municipal per obra i gràcia de l'Esperit Sant? Algú sap? Jo no sé, si els mateixos regidors que hi ha a l'Ajuntament estan informats, diguéssim, per què tenim Poliesports, perquè és municipal tot aquell complexe? Allò era un mort que hi havia allà feia 20 anys i ja fa 20 anys que és municipal. O sigui, han passat 40 anys com aquell que res, d'un problema que va sortir allà, que algú volia fer allà un complex privat, no li va sortir bé, i bueno, però llavors allà hi havia una propietat. En aquest cas, com que els diners es devien amb una empresa que es diu Acciona, doncs aquells es va adjudicar, diguéssim, tota la propietat que tenien aquella gent. Una part d'aquella propietat es va cedir com a zona d'equipaments, la resta és d'ells, amb la condició que era urbanitzable, programat. Algú ha decidit fer una ratlla per damunt d'aquest d'això. Bueno, molt bé, és un vial. Un vial que es pot utilitzar, diguéssim, com a carrer. Bueno, potser si és una via ràpida que parlen, o és un carrer. Bueno, no sé, parlem-ne.
0: Més passeig, tipus. Aquí està la discordància, no?
2: La discordància està, la Generalitat i l'Ajuntament de Figueres, naturalment, com sempre, tiren pel dret a fer una via ràpida, una carretera que tu puguis venir de la carretera Nacional, sí, bueno, però, 2, de la rotonda, de la carretera de l'Escala.
1: Però és un cinturó de ronda,
2: Ells volen
1: perquè
2: un cinturó.
1: Va un cul de sac, que és bueno, l'estació,
2: A veure, ells volen un cinturó de ronda ràpid. I l'Ajuntament de Vilafant vol transformar-ho en una via amable,
1: sí,
2: amb una avinguda, si vols tu, una avinguda, amb un carril bici, amb uns arbres, amb una vorera, una cosa molt més tranquil·la. Sí,
0: perquè forma part del municipi, perquè ja tenim prou trinxat,
1: sí,
0: també,
1: però,
0: no?
1: Toni, què tenim actualment? Una via, diguéssim, de comunicació, que és el vial, que comunica tots els nuclis, i aquell trànsit que passava, que un moment donat passaria per aquesta via, està passant ara. Està passant ara, i està passant per dintre de les Forques, sí, per dintre del Camp dels Enginyers, per les coses d'en Clarà, en fi, inclús per aquí el casc antic. Bueno, una part...
0: Tu creus que si es fes això a tipus via ràpida, no, es trauria aquest trànsit de dintre d'aquests nuclis?
1: És que no té cap sentit que sigui una via ràpida. No té cap sentit. No, això no és el cinturó de ronda de Figueres.
0: Tampoc és el trànsit que hi ha, vols dir?
1: Que comunica dos grans... infraestructures i s'ha de passar i prou. Això és per anar a l'estació.
2: Sí.
1: Per anar fins a l'estació.
2: Sí, algú que ve de l'Escala, que vulgui anar a l'estació, que no tingui que travessar Figueres, diguéssim, que agafi aquest carrer nou i vagi a l'estació.
0: O que vingui de Castelló o Roses, que vulgui anar a l'estació, no han d'entrar a Figueres.
1: Quan arribis a l'estació, com a màxim, podràs connectar amb la carretera de Llers. I punt.
0: Clar.
1: I punt. No gaire res més.
3: Però Figueres ja s'ha expulsat del trànsit de casa seu.
1: Bueno,
3: que és el que vol.
1: Bueno, no, i a veure, i a Vilafant també poder li interessa. Però bueno, jo el que sabeu que veig aquí, és que com que hi ha discrepància i la Generalitat té que fer tantes obres, han passat 20 anys, han passat 20 més, entens? Ara la Generalitat té prou problemes amb la variant de Olot, que s'haurà de gastar prou diners i vés a saber, no saben encara ni el que els hi costarà amb tots els amb totes les
2: al·legacions que han presentat,
1: que tenen,
2: no?
1: Sí.
3: Encara diumenge vaig a ser i Olot ho han deixat podrir massa allò, eh?
1: Bueno, per això te dic que clar,
3: perdó per la paraula, sí, però és que és així.
1: Però vull dir que això ho ha de fer la Generalitat, vale?
3: Sí.
1: Amb el fullon que tenen allà a Olot, des que dia,
3: en van tenen per temps.
1: Que hi ha ajuntaments que estan d'acord, altres que no, altres que han presentat recursos, no sé què. Això d'aquí, en passaran 20 anys més i estarem igual. Clar, per altra banda, si durant aquest temps, per lo que sigui, es posés en marxa alguna de les organitzacions, perquè són, de fet són dos sectors. Un és aquest de poliesports, que diguéssim, aquesta part.
0: Fa que és on t'ha d'anar a l'institut, no?
1: Que és

0: zona. Bueno, és igual. Doncs aquesta és una zona, i després l'altra zona és en aquí, del Camp dels Enginyers, la part alta del Camp dels Enginyers, que també està, és un urbanitzable, no sé si programat, no sé com, però sí que hi ha un sector entre les cases del Camp dels Enginyers i la via del TGV, hi ha un sector allà que passa això i també és urbanitzable, un tall d'una part de camps, i també, bueno, també ha de ser una via urbana, no pot ser una via ràpida. Ni
1: tipo el vial de serveis,
0: bueno,
1: camí dels homes, que en diguem, no?
0: Sí, o
1: el camí dels homes.
0: O el semblant, però vull dir... Tampoc
1: o que, que el camí dels homes, o sigui, també passa que té un trànsit que això fa que l'asfalt també, sí, es desgasti molt sovint.
0: Sí, però no és una gran via on puguin passar camions de gran tonatge, ni cap tipus de... Perquè, clar, la connexió entre la carretera d'Olot i la Nacional 2 o la carretera, això bàsicament tot es fa per...
2: Això és Ordis Borrassà.
0: Per Ordis Borrassà.
2: Això està solucionat. Sí,
1: el que no acabo d'entendre és què ha de dir Figueres del que passi per Vilafant.
0: No, suposo perquè pel fet d'haver-ho impugnat o parat d'alguna manera, però bueno, en fi, ja dic... Suposo
1: però Vilafant no es fica amb el que faci Figueres,
0: bueno,
1: si no li afecta directament amb ell, perquè Figueres s'ha de ficar el que passa per Vilafant, no, bueno, sé, és, sí, per obrir una mica de melons.
0: Sí, sí, no, suposo que aquí una miqueta és que Figueres, com que van fer aquest consorci, no sé què, que hi ha l'Armenguer i companyia.
1: Ah, del tema del
0: sí,
1: tren.
0: Sí, el tren, doncs suposo que devien posar això com una de les prioritats per fer-ho, i ara a veure que s'encalla, es deuen molestar bàsicament per això, perquè veuen que això ho ha encallat. Això ho han callat.
1: Però les coses s'han de fer bé, no? Vull dir, no podem fer les coses pim-pam, perquè...
0: No, segur.
1: Quan parlem d'infraestructura sempre estem dient és que, esclar, això es va fer així, però no es va pensar, bueno, en que en uns anys...
3: La mirada de Figueres és igual. Si, quan el dia que s'hagi de fer una ronda nord que passarà per Cabanes o passarà per...
1: També s'hi posarà,
3: també s'hi posaran, perquè, diguéssim, que ells veuen que tot el que passa a la comarca al voltant de Figueres els hi afecta, sí, per dir-ho així. Però després suposo que hauran de... Home, tothom té opinió. El dia que es faci aquesta ronda nord, si passa per Cabanes o per Vilabertana o altres pobles, hauran de dir la seva també, aquells pobles.
1: Home, clar, és el seu terme, no?
0: Sí,
1: que menys.
0: Però vull dir que no es pot tractar únicament com una ronda. Aquí algú va agafar i sobre el plano va marcar una ratlla.
3: Sí, algú d'un despatx.
0: A més a més, recta, saps?
3: Sí, d'una oficina allò, de Barcelona, allò que recta, diuen.
0: Sembla que la va fer amb un cordill, saps? Allò, plaf. Clar, vull dir, estàs passant per la Serra Mas Bonet, que està prou trinxada amb les dues traces de tren, bueno, vull dir, has de moure't per aquí entremig d'unes infraestructures, has de travessar el Manol, has de veure com passes, ja hi ha diferents ponts de Manol, has de fer un altre, vull dir, no es fa tan fàcil com sobre el mapa fer una ratlla amb un llapis, m'entens?
2: De moment, en tota la infraestructura que volen fer, perdó un segon, en tota la infraestructura que tenen Figueres, que es treu de sobre i la foto aquí a Vilafant, que és les estacions i tot això, han sigut incapaços ells de fer un vial que vagi des de la Ronda Salvador Dalí fins a l'estació. Han sigut incapaços. Fa 20 anys que ho tenen aparcat.
0: Sí, sí.
2: I encara no hi ha res.
3: Sí, o sigui, haurien d'arreglar el
2: carrer. Que netegin de casa, quan tinguin la casa ben neta, que es fotin...
3: El carrer Vinyonet.
1: Sí, sí. Sí, exacte. Tampoc ho tenen urbanitzat i arreglat per accedir a la...
2: I la mescla en la Higuera.
0: No, però és que és una... És que si tu t'ho mires una miqueta fredament, és que és una simple ratlla recta així.
2: Sí, sí, no, sí, l'hem vist diverses vegades, aquest dibuix.
0: I dius, bueno, és que no pots anar recta, perquè pel mig trobes una sèrie
1: de cases
0: i has de passar la Serra Mas Bonet i quan arribis aquí en el sector que us deia dalt del Camp dels Enginyers, entre les cases del Camp dels Enginyers,
1: és que no m'imagino per on passaria pel Camp dels Enginyers, sí, la veritat, estava
3: per la part de dalt,
0: entre les cases, diguéssim, a sobre
3: de l'Avinguda de les Mèdies,
0: entre aquelles i la
3: via al tren,
0: la traça del TGV,
1: val,
3: la piscina.
1: Per aquella zona de la piscina.
0: Sí, són aquells camps que hi ha allà.
1: Val.
0: Aquells camps són tan urbanitzables, programats, i vindria a passar més o menys per allà, més amunt o més avall, però han de passar allà.
2: De cresta, que falló.
1: I aniria pel vial, o sigui, connectaria amb el vial d'alguna manera.
0: No,
3: va per dalt.
1: Va per dalt.
3: Home, el travessaria, per força de travessar el vial.
1: Per força.
3: Ha de travessar el vial.
0: I després arriba a la carretera d'Olot, allà...

0: de fer una altra rotonda,
1: clar, clar.
0: O sigui, a més a més de la rotonda que hi ha...
1: Sí, de la rotonda aquella que va costar tant.
0: Que va costar tant, doncs per sobre té que anar una altra rotonda, que és la que d'això, i llavors a partir d'aquí segueix, passa per damunt d'on hi ha aquells camions... I el que havia sigut l'antiga ELPA, que, sí, que es va enderrocar, i passa paral·lel en la línia del...
2: Sí, sí, del TGV.
0: Del TGV, i fins a arribar a l'estació. Ho entens? I no sé si l'avinguda Puiggrau queda més o menys afectada, almenys una part, de l'avinguda Puiggrau, que és el vial que va des de la carretera d'Olot fins a l'estació.
2: Sí.
0: Bueno, més o menys agafa per allà. I va fins a l'estació, molt bé, d'acord? Però això no és una gran ronda que comuniqui dos infraestructures importants, no, no, és...
3: Bueno, però vist des del mapa i des de Barcelona, un paio sentat en una oficina, de 8 a 3, que dic jo, un funcionari, li diuen, has de fer la carretera, agafa el mapa i no mira el que hi ha, mira, veu que allà no hi ha cases, perquè ara no hi ha reconstruït, però no se n'informa si allò hi ha una urbanització.
0: No, clar, això,
3: ell
0: això
3: tira la línia, ell tira la línia i sí, ja està.
0: Quan vegis allò que en diuen un estudi informatiu amb totes les afectacions, i ara aquí ha de fer això, aquí en el vial... s'ha de fer una altra rotonda, alguna cosa,
3: me'n recordo que
0: perquè
3: això...
0: es creuarà amb el vial aquí al costat de la pista.
3: Sí, sí, quan...
1: s'ha de pensar bé, no?
0: A un altre lloc, igual s'ha de creuar amb la línia del tren, no sé què. Vull dir, clar, no pots passar a tirar una ratlla, com es veuen allà al mapa, una ratlla així recta. Ja.
3: Mira, això es va presentar, va venir algú de la Generalitat a presentar-ho en el primer mandat de la Consol Cantenys, o sigui, fa uns 12 anys, cosa així, aproximadament. Ser, 12...
0: Sí, em penso que era el 2017.
3: Sí, així. Va venir algú i ho va presentar-ho i tal, i a ell li semblava que això en 15 dies estaria fet. I a 15 dies
1: han passat 12 anys.
3: I han passat 12 anys i encara el més calent a Liguera, i passaran altres 12 i no ho veurem.
0: Sí, sí, no, i si hi ha una mica de discrepància encara més contents estaran.
3: Ja ho fan per això, a veure si algú...
0: No, a veure...
3: La Generalitat, jo crec que quan fa una cosa aquesta, sigui aquí, sigui a qualsevol poble, la putada és que tots estiguin d'acord i que sí. Llavors ja hauran d'inventar ells alguna excusa per retrasar les obres.
0: No, però ara posem l'exemple que se'ls hi obri la bombeta a l'empresa que tenen aquells terrenys allà, es d'acciona, i vulguin urbanitzar allò, presenten un projecte. Clar, dintre d'aquell projecte hauran de marcar aquest vial.
1: Clar.
0: Val? Bueno, molt bé, ja està. Ja està. I fui aquell tros, igual la Generalitat s'ho estalvia perquè ja li col·loca la promotora.
2: Sí.
0: Un altre dia, jo què sé, pot sortir algun altre que digui, bueno, hi ha uns terrenys, que en un moment, no sé si encara ho són, però en un moment donat havien sigut del pare de l'actual alcalde de Figueres, que són aquests que us estic dient al costat de dalt. Doncs, bueno, igual es posen d'acord els propietaris d'aquells camps i decideixen urbanitzar allò. Doncs, clar, saben que tenen un tram...
3: Sí, que hauran de pagar ells.
0: Que els hi col·locaran amb ells. Per tant, la Generalitat també s'ho estalvirà.
3: Sí.
0: I, bueno,
3: anar fent a parxes, a trossos.
0: I d'aquí 25 anys tornem-ne a parlar.
3: És com el tros que, perdoneu, el tros, si ens situem ara a l'Esclat, que hi ha aquí a Figueres, però a tocar Vilafant, a la gasolinera d'en Maset, que coneixem tots, que hi ha la rotonda, aquella rotonda de pedres, hi ha tot un vial ample, molt bé, que passa per un tros de Vilafant, i després Figueres tenim el Lidl, el Mercadona, i de cop i volta ja s'acaba. Això fa 40 anys
0: que
3: s'havia d'unir a la Nacional 2. Hauria d'anar fins a l'Eco.
0: Ha d'anar a l'Oliva Gran.
3: A l'Oliva Gran, exacte.
0: I després a la Nacional 2. Sí.
3: Vale, no s'ha fet. S'ha fet la part privada, sí, però la part pública no s'ha fet. Allà s'acaba.
0: No, perquè també és el mateix. Esperen que hi hagi uns sectors allà que es desenvolupin.
1: Però això no hauria de ser així, perquè clar, tu estàs esperant que ho faci el privat, però clar...
3: Mira, mireu, només fent aquell tros...
1: El privat té uns altres interessos.
3: Només fent aquell tros, doncs s'acaba... fins a l'Olivar Gran, que són, no sé, 300 metres, podem, línia recta, o 400, aquell tros d'allà uniria això amb la carretera de les Forques, amb l'Olivar Gran i la carretera de les Forques. Imagineu-vos, doncs allò, com deu ser un terrenys privats i estan esperant que algú tiri endavant allò, doncs allò allà s'ha quedat.
0: És exactament, o sigui, el que passa amb aquesta ronda és exactament el que està
2: dient. Però, perdona, mentrestant totes aquestes baralles, que tu coneixes molt bé, perquè tot aquest territori del temps memoritzat, pam a pam, saps de qui era l'amo i qui era el padrí, Figueres va quedant enredarida, no sé si no en compta, no, i se li va esculant tot. La gran estació de mercaderies, que és el futur, que el futur de les mercaderies és el tren, ja es fa a Vilamalla, eh?
0: Sí, sí.
2: No es fan aquí dalt.
1: Sí.
2: Es fa a Vilamalla, eh? Allò, allà és un pol de, entre Vilamalla i el Fa, és un pol de negoci que li marxa d'aquí. Però llavors, quan hi ha un pol de negoci així fort, hi haurà d'haver un pol de viviendes, perquè em varen fer a Vilamalla, em varen fer unes miquetes en allà, que varen ser venudes en 4 dies. Uh-huh. Tu saps que llavors, aquella urbanització, quan les urbanitzacions són lentes d'emplenar, llavors van emplenar igualment com aquí al Camp dels Enginyers, perquè es necessita allà on hi ha negoci, on la gent compra les cases ja per tenir prop del treball.
1: Clar, clar.
2: I se li pot anar desviant tot. I es pot,
1: cap a Vilamalla.
2: Es pot... entre Vilamalla i el Foc, allà bueno, abans allà. I es pot trobar aquí amb una mà davant la terradera.
0: Va, tampoc, tampoc té zona de creixement de Figueres, eh?
1: Clar.
2: Home, però si ho hagués sabut fer, home, té tota la zona de Melona. Home, fins al Maspa, fins a Sant Pau, fins
3: tot,
2: a Melona.
3: Sí, tota la Ronda sí. Sud, tota la Ronda Sud, a banda dreta, a banda esquerra,
1: sí, sí, sí.
3: A tocar el cementiri, per dir-ho així, tot allò,
2: déu-n'hi-do,
3: si n'hi ha camps allò.
2: Té molta
3: allò
2: zona de creixement, també.
1: Sí.
2: Vilatenim, que és Figueres, ara,
1: sí, sí,
2: té molta zona de creixement.
0: Vilatenim, sí. Vilatenim és la part més d'així.
2: Té molta zona de creixement, Figueres.
0: Però la resta no pas massa, eh? De seguida és el Fall, de seguida és el Vilafant, de seguida...
2: Bueno, sí, però és que...
1: Que vagi en compte que no creixi per on li toca, no, vols dir?
2: Que seríem... Si no hagués vedat, si hagués tot aquell negoci que s'ha fet aquella altra banda de Manol, es hagués fet aquí, tindria Figueres ara un bon creixement i un bon coixí econòmic, perquè és clar, quan hi ha això hi ha un coixí econòmic.
1: Nosaltres ho hem d'anar deixant aquí i déu-n'hi-do els temes que hem obert avui. Tornarem demà divendres amb més tertúlia amb els companys del divendres, amb vosaltres dijous que ve, no falteu, i res, que passeu un molt i molt bon dia. Adeu-siau. Bon dia.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers. Durant els aiguats del 4 d'octubre, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat avui commocionada per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones que han participat en un minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. L'alcaldessa Alba Barnosell ens en parla.
2: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
1: I des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces esquerres en una sola llista, en aquest cas al Senat. Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost dels beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 i, per uns comptes, ha dit que veu insuficients són els de 2020 fins a 2034.
3: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
1: I un home de 53 anys i veí d'Aitona, al Segrià, mort aquest matí en un accident mentre treballava en una granja del carrer Moreira del municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre un mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Manresa es converteix a partir d'avui a la capital de les arts d'arrel a la 29a edició de la Fira Mediterrània. 4 dies intensos de música, dansa i cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda, per cert, que es vol veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Darrer punt, perquè el Real Madrid es fa la víctima per la sanció de Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, tant el club blanc com a Mourinho al capdavant, com els jugadors s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits pel brasiler.
4: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
5: Ara t'haig de dir jo Rambla 54. Perfecte. Rambla 54.
4: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
5: Rambla 54 amb Anna. Com has dit? És que no me'n recordo. No, que això està gra... això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Dig, man, there goes Mac the Knife.
7: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.

0: Aquest matí buscava cançons esmolades, físicament esmolades, per començar el programa. I és clar, el cercador ha quedat inundat amb versions de Mac the Knife, Maki el Navalla. La cançó original de l'òpera de Tres Rals és en alemany, però disculpa'm perquè no em veig en cor de pronunciar el títol. El cas, però, és que avui no parlem de Bertolt Brecht, ni Courbet, ni de la versió en català que es va estrenar al Grec aquest estiu. Espero que l'hagis vist. Acaba de baixar el taló al Teatre Lliure. Grans, Marta Pazos, Mabel Olea, Marc Rosic, Nau Albet i, sobretot, sobretot, Míriam Mucles. Ella, immensa. Me n'estic anant, oi?
1: Doncs una mica, no? Estaves amb les navalles i els ganivets.
0: Exacte, reprenc el fil. Ja surto del lliure perquè avui, en realitat on anem, és a la cuina de casa, a la meva i a la de moltíssima gent. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda, moltes gràcies, com esteu?
0: Bé, avui Jordi, ara sí, ens portes un estri que, com dèiem, tots doncs, tenim a les nostres cuines. Alguns fins i tot el porten sovint a la butxaca. De fet, és el millor amic del boletaire, però també d'electricistes, lampistes, pagesos, que tot i tenir les seves pròpies eines, doncs és molt probable que també duguin a la butxaca un pallarès, un superganivet solsoní.
2: Exacte, un superganivet solsoní. Crec que per començar ens anirà molt bé situar-nos històricament, perquè la tradició ganivetera solsona ve de molt lluny, concretament entre els segles XVI i XX. Al nucli antic de la ciutat ja hi havia una vintena aproximada de tallers dedicats a la producció de ganivets. Uh-huh. Poc a poc van anar desapareixent fins que només va quedar Pallarès, que és un taller que es va fundar el 1917 als germans Lluís i Carles Pallarès, que són parents del David Pallarès, que juntament amb el seu cosí dirigeixen actualment aquesta empresa i que avui et porto aquí al Rambla 54 per parlar de tota aquesta llarga trajectòria ganivetera.
0: Doncs David Pallarès, un plaer, benvingut al programa.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Escolta'm, qui més qui menys, tothom ha tingut a les mans un ganivet o una navalla Pallarès. A casa de la meva àvia, per exemple, la meva àvia Pepa, n'hi havia uns de molt grossos i gruixuts que encara conservo en algun calaix, i també tinc per parar taula uns de molt bonics amb un mànec de boix, tots ells models molt diferents. Quin seria, per començar, el ganivet més icònic de Pallarès, o potser és la navalla pallaresa?
3: Bé, nosaltres fa des de 1917 que fabriquem ganivets, que va començar el meu avi Lluís Pallarès i el seu germà, llavors el meu pare i el meu tiet, i llavors el meu cosí i jo, i ara ja tenim quasi bé la quarta generació, que es diu el Juli, que ja ha començat. I nosaltres el més icònic, també sí, el més conegut és la navalla, perquè és més fàcil de tenir, i el que tothom porta a sobre i es fa servir més sovint. Però cada cop més estem entrant a la cuina, també fa sempre que hi hem entrat, però ara inclús entrem a taula, a hostaleria, i estem obrint mercats.
0: Molt bé.
2: Perquè ens en fem una idea, David, quin és el procés de fabricació d'alguns dels vostres ganivets? Perquè ahir estava donant un cop d'ull al catàleg i Anna, si tens oportunitat, entra a la web, mira el catàleg, perquè et faràs un fart de veure estris i ganivets, però no ho sé, de la navalla, que potser que és el més icònic, quin és el procés de fabricació?
3: Clar, això quan tu ho expliques, que en un procés de fer un ganivet hi ha 30 processos. Uh-huh. Si nosaltres sortim de ser, llavors podem ho forjar, diguéssim, perquè fas la forma mitjançant escalfar i picar, o podem fer, que nosaltres fem també molt estampat, que és picant i llavors ja surt la forma feta, però està plana. Després, clar, un cop ho tens fet a la forma, diguéssim, doncs fas els forats, li has donat tractament tèrmic, que vol dir trempem nosaltres, que vol dir que li dones duresa, llavors la molem, que és quan li fas l'inclinació al ganivet, l'esmolem, que nosaltres el que fotem molta importància és esmolar a mà, doncs tornem a esmolar, que quan un cop tens emolat, que tens molta feina feta, nosaltres encara ho repassem, i llavors quan tens fet tot això, com que el ganivet queda ben ratllat, el que fem és polir, que en diem, que és tornar a donar brillo al ganivet, muntar amb el mànec, si és una navalla doncs té un mecanisme, té una molla amb els reblons i les arandeles, i ho muntem i ho acabem.
2: 30 processos diferents.
0: Sí. Déu-n'hi-do, són molts, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Per fer un sol ganivet, déu-n'hi-do. A nivell de materials, perquè clar, no només hi ha un ampli ventall de ganivets, sinó cada ganivet també té un ampli ventall de materials, perquè a banda de la fulla mànecs de tots tipus.
3: Tenim mànecs de tots tipus i també tenim fulles de dos tipus amb gros, que és acer al carbó i acer inoxidable. Acer al carbó són aquests ganivets, segurament aquests que em deies tu que tenies del calaix de la teva àvia, doncs són acer al carbó, que es posen negres, que llavors és acer pur, diguéssim, i talla més, i llavors doncs, el 1950 es va inventar acer inoxidable i s'ha anat perfeccionant, i ara fem molt també acer inoxidable perquè ja surt més bo, que és aquest acer que ja no es rovella, però s'ha d'esmolar més sovint encara. I el que dius tu, de mànecs, fem amb banya, fem amb fusta, no sé quants tipus de fusta, perquè també ens està passant, doncs jo que sé, que la papallona s'està menjant el boix, no ens queda boix, llavors hem provat olivera, hem provat alguna fusta així molt xula, banús, tenim faig, tenim alzina, que és molt xula també, bueno, anem fent varietats.
0: O sigui que els de boix de casa els he de conservar, eh? Sí, cada vegada n'hi ha menys.
3: Sí, els de boix de casa, a més, nosaltres el boix, per ser una fusta d'aquí, no li donava importància, i quan hem anat a fora hem vist que tenia molta importància, que és una fusta que queda molt bé, que és guapa de treballar, i queda un ganivet molt xulo.
0: David, i manteniu, ens deies, els models clàssics, com els de la meva àvia Pepa o la navalla pallaresa que tenim tots al cap, però també, ens ho explicaves, heu anat incorporant totes aquestes novetats que cada vegada més, t'he de dir, que els vas trobant als restaurants. Hi va haver un moment que semblava que els ganivets, diguéssim, lo màxim de lo màxim eren els japonesos, però sí que és cert que ara, com a mínim aquí a Barcelona, cada vegada trobes més restaurants amb ganivets vostres.
3: No, estem molt contents amb això. Passa també una cosa, nosaltres som un productor, un fabricant molt petit, que tot i que Solsona, a nivell de ganivets, és molt important, perquè és una ciutat ganivetera, amb tradició ganivetera. Nosaltres som un fabricant petit, però sí que, precisament, el que estem veient és que, clar, els llocs on cuiden les coses, on busquen poder aquell producte més local, aquella cosa més del país, i els nostres ganivets, com que veuen que funcionen, nosaltres diem que som els japonesos de Catalunya. Som una mica així flipats, que ens esmolem tots a mà i es passem tots a mà, que després tenim una feina impressionant, però també veus el resultat i al final estàs content.
0: I com equilibreu aquesta tradició amb aquesta part més moderna que us reclamen, doncs, aquests restaurants potser una mica més tocats i posats?
3: No ho sé, equilibres com pots, per dir una manera. No, nosaltres el que procurem fer és, hem fet tots els models que fem tota la vida, procurem fer-los iguals, incorporant pues, maquinària i més processos més dedicats a fer tota una qualitat més seguida, perquè clar, quan ho fas tot a mà, moltes vegades pot variar la qualitat. Llavors fem tot a mà, fem molts processos a mà, però intentem acabar a màquina, que quedi tot ben acabat i quedi ben o sigui, més professional. I el que fem també és incorporar materials nous, acers nous, i això és el que dona el resultat, que també és difícil,
2: David, ara que deies que sí que combineu processos mecànics amb altres processos manuals, com afilar els ganivets un per un, quants ganivets feu, traieu al dia?
3: Això és molt difícil perquè, clar, fem navalles de 10 centímetres i ganivets d'ofici de 50 centímetres de fulla, i això en fem ben sovint, de navalles moltes més i de ganivets d'ofici molts menys. Clar, nosaltres diem uns 1.000 cada dia. No tenim comptat massa perquè, clar, pot variar molt. I també fem eines de tall, esmolem, reparem, fem eines especials, molta eina especial per determinats processos, que jo que sé, un ganivet corbat, un ganivet amb dents, un ganivet especial que vols per una cosa, un ganivet més gruixut per picar amb un martell, doncs llavors, clar, tens una varietat molt gran, que també passa que, clar, el ser fabricant de veritat i el ser petits també et permet fer-ho.
2: A banda de tota aquesta varietat que dius que oferiu, si no m'equivoco, i si m'equivoco em corregeixes, però tinc entès que també rebeu encàrrecs com de ganivets a la carta, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, algú que té una necessitat us la trasllada a vosaltres i vosaltres li proporcioneu una solució.
3: Sí, intentem fer-ho, eh? Avui encara, per exemple, hem fet unes eines especials per tallar unes cordes que van a 10 metres d'alçada, i clar, llavors ho feien amb unes tisores i anava molt lent i ho feien amb un ganivet i clar, va superràpid, i fem moltes coses així especials.
0: Per tant, els processos, manteniu l'artesania de sempre combinada amb les necessitats de tota aquesta clientela que us demana potser coses més modernes o més adaptades als temps d'avui en dia.
3: Sí, procurem fer això. De vegades ja dic, és difícil i de vegades ens posem aquí amb uns fregadors que es diu, però sí que està bé. I és xulo, i de vegades també aquesta gent que demanen reptes més nous, ostres, fes-me una cosa diferent, busquem una cosa, és que més el que ens ha permès avançar. O sigui, l'escoltar aquesta gent i tenir un tracte així amb la gent que és de molt a prop, és el que et permet és de dir, ostres, poder això va per aquí. I sí que ens va bé.
2: abans, David, comentaves, no, que ets a la tercera generació d'aquesta empresa, la quarta que ja comença a arrencar. Tu recordes com era el taller el primer cop que hi vas posar els peus?
3: Diguéssim que jo no recordo això, perquè jo sempre he estat al taller. El taller abans era sota casa meva i jo passava el dia al taller. O sigui, el taller era el lloc on anaves a jugar, on feies coses, feies veure que treballaves o ajudaves o et feien treballar que també no volies fer. O sigui, dient, va, has d'anar a ajudar allà. I jo dic, cony, jo vull anar de marxa a la piscina amb els meus amics. No vull anar. Però et feien fer això, però bueno, aquesta manera de fer també és el que ha fet que aprens i a vegades que hi ha moltes coses que saps, però perquè les has vist tota la vida ni ho fas més. Sí que clar, ara diguéssim nosaltres estem, abans era un taller que era sota casa, que era tot fosc i brut, però bueno, brut, que és negre perquè fas poleixes i esmoles i així, i tenia un comercial que era molt bo perquè em deia cada cop que entrava a casa teva semblava que fes un viatge amb el temps, perquè tenim un passadís que era fosc i llavors obríem la porta i pum, entraves de cop a dins del taller, al mig del taller, diu, semblava que hagués fet un viatge amb el temps allà. Ara nosaltres hem canviat, estem en una nau i estem més amples, podem ordenar tot més bé i és un canvi molt gran, però nosaltres procurem mantenir l'essència aquesta d'abans.
2: I a la jove de petit tenia, tot i tenir més ganes d'anar-te'n a la piscina amb els amics que quedar-te al taller durant un cop de mà, tenies clar d'alguna manera que tu continuaries amb el negoci?
3: No, i és més, segurament a casa meva, pel que havia dit el meu pare i el meu tiet, l'únic que es pensaven que no es quedaria allà fora jo, perquè sempre estava voltant, jo estava a l'estranger, i me'n vaig anar fora, i me'n vaig anar a treballar de cambrer a Anglaterra, jo vaig anar a tot arreu. El que passa que sí que després, quan ho recordes, quan mires enrere, jo era sempre el que anàvem amb el meu avi. Amb el meu avi sempre anava enganxat als seus pantalons i el meu avi, doncs, era una època d'abans que el meu avi treballava dissabte a la tarda i treballava diumenges al matí fins a l'hora d'anar a missa, i llavors jo sempre estava per allà sentat i jugava, bueno, mirant com ho feia, i sí que això sí que em recordo.
0: David, quan preparàvem aquesta entrevista amb el Jordi, em va dir que precisament tu, que has voltat i te n'has anat a fer de cambrer per aquests mons de Déu, i el teu cosí Lluís sou els que vau apostar per internacionalitzar una mica la marca. En quin moment decidiu anar més enllà i sortir de Solsona, de Catalunya, potser de l'estat espanyol?
3: No, quan vam començar nosaltres a agafar una mica més les regnes, què va passar? És que clar, dius, ostres, nosaltres per exemple érem molt curiós, és a dir, venem a Cádiz i no veiem a Perpinyà, com és això? I com és que no, això? Bueno, pues, hi ha moltes raons. El meu pare i el meu tiet, pues, jo que sé, tenien l'educació dels anys que havien viscut i que no se podia sortir fora, que estava prohibit sortir, llavors tampoc no aprenies idiomes, i llavors, clar, vam començar a mirar què passava, i això va ser també un motiu que no, diguéssim, nosaltres teníem prou de feina, no n'estàvem anar fora, però era, aviam, anem a veure què passa aquí, i clar, també vam aprendre altres maneres de fer. O sigui, vam anar cap a França, vam anar cap a Alemanya, i això ens va donar noves maneres i noves idees i noves visions del món de la ganiveteria.
2: Clar, exporteu a... veneu a Catalunya, a Espanya, però bona part de les vendes són a la resta d'Europa i a la resta del món, fins i tot ja teniu clients, no? A Estats Units, per exemple, no sé on és el punt més llunyà on heu d'enviar una comanda de ganivets.
3: No, ara ja tot el món, perquè internet, això ho ha canviat les regles de joc. Uh-huh. També ha canviat al revés, també tenim molta més competència, tenim més problemes i més coses, però sí que nosaltres venem als Estats Units, venem a Austràlia, venem a Nova Zelanda, hem anat a Singapur, venem a Mèxic, i està xulo. Això està xulo.
0: Tu deies, tot això en un context en què doncs, contínuament arriben productes de plàstic més barats des de qualsevol punt del món. No sé com es combat això o com s'hi sobreviu.
3: Bueno, treballem moltes hores. Això, no, nosaltres procurem tenir la nostra línia, tenim la línia clara, fer les coses bé, però sí que passa això, i també el problema moltes vegades és que competeixes en països que estan dedicats, o sigui, tot el país està focalitzat a producció, o sigui, diguéssim, tenen com una alfombra vermella i una carta blanca, i aquí, poder, a Europa ens ha passat que ens hem perdut pel mig, i jo trobo que això és un problema. O sigui, suposo que si parlo jo com a ganiveter, però si parles amb un pagès passa el mateix, i si parles amb un pastisser parla el mateix, i si parles amb un altre industrial que parlo jo, tots els hi passa el mateix, però sí que és un problema, i penso que això algú hi hauria de fer alguna cosa, perquè, clar, no competim amb les mateixes armes. I no competim ni... Vull dir, tampoc no cal que ens donguin res, no vull per res. Només que ens treguin feina ja guanyaríem molt.
2: David, ara que tinc aquí, abans d'acabar, he d'aprofitar l'ocasió, perquè ja fa uns mesos, i és veritat, arrossego una preocupació, i és que necessito que un professional dels ganivets com tu m'expliqui, o ens expliqui a tots plegats, com hem de fer per afilar-los bé.
3: Vale.
2: I mantenir-los ben esmolats.
3: Vale. No, això és una pregunta de cada dia 10.000 vegades. Els ganivets, és, primera cosa, si tens un bon ganivet, pues, ni que sigui de ser el carbó, si inoxidable, t'aguanti el tall. Si t'aguanti el tall vol dir que tu quan l'esmolis allò aguantarà un temps. Com més bo sigui el ganivet, més temps aguantarà. Llavors el que has de fer és anar-ho esmolant. Clar, la gent què passa? Que vol com tot, com passa avui en dia, amb tot també. Volem dreceres, volem atajos, volem anar a fer-ho ràpid. No, esmolat, necessites una pedra, hauries de passar la pedra, llavors tens una broca, la xaira, que en diuen els que fan els carnissers, però això no es mola, això adreça el tall. O sigui, tens el primer pas, que és adreçar el tall, que vas sortint del pas, però hi ha un moment que t'has de dir, va, m'he de posar, m'he d'esmolar, doncs agafar una pedra, llavors tens un angle, tens una forma. No és gens difícil. Com tota la vida hi ha gent que ho agafa en 5 minuts i hi ha gent que costa molt més, i jo podria dir que he ensenyat a esmolar molta gent, i jo els explico d'una manera i al cap d'un temps veus que ho fan totalment diferent, però funciona. O sigui que no vol dir que el que et diguin o el que et diguin t'expliquin o que veguis el vídeo de YouTube, que n'hi ha un fotimer ara, no cal que feu exactament, tu has de provar una mica la teva manera i el que et va bé, però sí que hi ha uns conceptes clars, que és l'angle, fer tota la fulla igual, passar una pedra, pues, primer un gra gros, que és un gra que menja, pues un gra més fi, després pots acabar més fi, i pots arribar, diguéssim, a fer una cosa amb una pedra sol. No cal que hi ha gent que vas a ven, si has de comprar 10 pedres japoneses de 10.000 grans, no, amb una pedra normal, que no sigui ni japonesa, una pedra que tingui un gra bo. Clar, important també és que el gra sigui més dur que l'acer, que si no es menjarà, i esmolar ja guanyes moltíssim. Llavors, si et va agradant, doncs t'hi poses una mica més i ja està.
0: David, jo tinc una altra pregunta que em ronda pel cap des que ahir el Jordi ens va enviar un WhatsApp al programa per dir-nos que avui efectivament series aquí. És veritat que amb un ganivet esmolat com cal, com ens acabes d'explicar, ploraré menys si tallo ceba? O això és un mite?
3: Jo feia ganivets. Això ho hauries de demanar amb un cuiner. Jo diria que sí, té lògica, perquè talles menys fibres, saps?
0: Yeah.
3: Té lògica, o sigui, talles molt menys fibres, el tall és net i tens menys problemes. Em diuen que també hi va molt bé mullar el ganivet, pot ser?
0: Ho, jo sí, bueno, jo he sentit a dir que si deixes aigua corrent i tal, però jo ploro igual, eh? Jo sóc un drama.
3: Jo també acabo plorant sempre i penso... Això s'hauria de solucionar, però bueno, al final va bé.
2: Doncs tu, David, que és el que deu tenir els ganivets més esmolats de Catalunya i de l'Estat, crec que plorarem tots.
3: No, jo et diria que a casa meva la meva dona et dirà que aquella dita en casa darrere el cuchillo de palo passa moltes vegades, eh? Ara que també et diré que quan els esmolo llavors tothom es talla els dits a casa els primers dies. Això passa sempre també.
0: Doncs David, Jordi, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un veritable plaer descobrir els japonesos de Solsona, com diria Pere Caldés. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé.

0: Rambleres i Ramblers, com esteu? Avui us vull parlar d'una de les figures més desconegudes del nostre patrimoni. Estic parlant d'Abubàquer el Tortoixí, un filòsof polític, jurista alfaquí, intel·lectual andalusí d'origen tortosí, nascut el 1059 i mort el 1126 a Alexandria, ara fa 900 anys. De la seva figura ens en parla Pedro Burruezo, músic, compositor, escriptor, activista i hortolà orgànic espanyol.
1: És un personatge molt misteriós, estrany. Era una asceta, era una persona molt humil, vivia amb una gran humilitat. Refugiava la gent del poder, o sigui, era diguem-ne, podríem dir una mena d'ermitanyo també, però també era poeta i també era alfaquí, era moltes coses, però sobretot era una persona molt humil, molt misteriosa també, això és el que dic.
0: Burruezo coneix bé la figura d'Abubàquer, el va conèixer gairebé per casualitat, però el va atrapar de seguida.
1: Llavors estava de gira per Egipte. Tenia una sèrie d'actuacions a El Cairo i llavors amb una d'aquestes actuacions, concretament a l'Instituto Cervantes de El Cairo, llavors va vindre un senyor, bueno, sí, va vindre un senyor i va parlar amb nosaltres i escolta que m'agrada molt la música, això i l'altre, i mira, si teniu una tarda lliure o el que sigui, doncs podríem donar una volta i us convido a sopar i tot això. I llavors ell parlava molt de diferents savis i entre ells doncs parlava molt del Tartuixi, no? I clar, el Tartuixi. I llavors jo finalment li vaig preguntar, bueno, però qui era el Tartuixi? I llavors vaig començar a investigar sobre aquest personatge i vaig veure que era un personatge, pues, com he dit abans, molt misteriós, però al mateix temps sublim.
0: Això el va portar a fer el documental Abubàquer de Tortosa, 900 anys de la seva mort. Ningú no és profeta a la seva terra.
1: La primera és el personatge d'Abubàquer de Tortosa, que és un personatge, com he dit, és molt misteriós, però que diu que té sentències universals, no? Com això, per exemple, que pobre és l'home que només té diners, no? Vivint en una societat tan materialista com la nostra, pues, és molt necessari aquest tipus de reflexions. O, per exemple, un altre aforisme seu que m'encanta, que diu: cuideu dels agricultors perquè el vostre benestar depèn del seu, no? Llavors, per exemple, en aquesta societat que ha oblidat completament, no?, d'on venen els nostres aliments, pues aquest pensament que va ser escrit fa mil anys és totalment vigent. Però, d'una altra banda, o sigui, a mi m'interessa molt, m'interessava reflexionar i sobretot fer reflexionar el públic sobre aquesta part de la nostra història que ha estat esborrada, no? Hi ha un llegat immaterial, no?, que també està a Catalunya.
0: També va poder editar un CD amb la banda sonora del documental.
1: Llavors vam veure que aquesta música era efectiva per si mateixa, més enllà de les imatges, m'entens què vull dir? I llavors, doncs, vam voler també, com una part de la meva trajectòria artística com a músic, fer un disc que no són exactament cançons, que són músiques fetes per fer com un relafons, com un colchón sonoro, m'entens? Però que té un poder en si mateix més enllà de les imatges, i per això hem tret aquest disc dedicat a la figura d'Abubàquer de Tartuixi.
0: Abubàquer és avui especialment rellevant, en un moment on l'odi s'imposa la raó a la multiculturalitat i a la democràcia.
1: Els catalans, i en general la gent de la península ibèrica, som el resultat de diferents cultures, de diferents races, de diferents religions, de la barreja de tot això. I algunes persones, avui, polítics d'extrema dreta, volen que o sigui, ens volen fer pensar que nosaltres som purs, entre cometes, però això és una barbaritat, això no existeix. I Al contrari, aquesta barreja de cultures, de races, de tradicions espirituals, de... això és totalment enriquidor i nosaltres som el resultat d'això, i això no és una pena, al contrari, és una alegria.
0: També en parla d'això en Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
2: Bàsicament, el problema que molta gent exposa és el problema de la pèrdua de la pròpia identitat. Això no necessàriament ha de ser així. Conviure amb persones que aporten a la societat catalana noves maneres de viure, noves experiències, noves biografies, no necessàriament, i almenys a Catalunya sempre ha anat així. Hem anat sumant, però no hem perdut la nostra identitat, que la tenim molt arrelada i molt present des de l'edat mitjana, com a mínim, fins avui. No? Per tant, fer aquest procés s'ha de fer en positiu, em sembla a mi. I davant també d'uns que jo crec que s'ha de combatre, que són aquells que utilitzen aquesta por, aquestes amenaces subtils que la gent hi veu, per fer una altra cosa, que és imposar els seus interessos polítics, per intentar una societat uniforme, una societat on manin només uns i no uns altres, estigui al servei d'uns determinats poderosos, que utilitzen aquest tipus de por, no? I això es fa que a Catalunya, com en altres llocs del món.
0: Arturo Gaya, qui ha liderat l'any amb Abubakar, feia esta reflexió.
3: Reivindiquem la figura de Abubakar també com una eina contra l'odi. Per tant, és molt important i pensem que Tortosa jugarà un paper molt, molt bo en de cara a aquest objectiu. També us avancem que això no s'acabarà aquí, hi haurà més coses. Hi haurà, per part del Pla Educatiu d'Entorn, hi haurà unes activitats als instituts, a Tortosa, i també unes altres a Roquetes. I bé, l'any no s'acaba, aniran sortint coses. I per part nostra, doncs, res més, agrair molt el suport que hem tingut de l'Ajuntament de Tortosa en tota aquesta activitat.
0: Gaya també va fer una cançó sobre les reflexions d'Abubakar. Una d'elles era que ets tan pobre que només tens diners. I així sona la seva cançó.

I és que 9 segles després de la seva mort, les paraules d'Abu Bakr el Turtuixí continuen ressonant amb força. Potser perquè ens recorden que la veritable riquesa no es mesura amb diners, sinó amb coneixement, saviesa i humanitat. 900 anys després tenim l'oportunitat de redescobrir una de les figures del seu passat, un pensador que va travessar fronteres i cultures i que avui ens convida a reflexionar sobre el món que estem construint. Perquè de vegades, per entendre el nostre present, només cal mirar una mica enrere i recuperar aquelles veus que el temps, injustament, han deixat en l'oblit.

0: Mama, què et ve el cap si et dic Rambla 54?
1: Rambla 54 és el meu lloc al món.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Arenys.
3: Oriol, Leo, ben tornat al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, Anna.
3: Avui amb tu volem parlar de música, però no de qualsevol música. Volem parlar en concret de la música que fa un instrument determinat, que és l'acordió diatònic.
4: Exacte, però no podem parlar d'un instrument que no haguem sentit, que no haguem sentit en directe. Per tant, atenció, perquè així sona un acordió diatònic.

0: I qui ho ha fet sonar és el Víctor Pedrol, que és músic i que es dedica a la difusió d'aquest instrument. Víctor, molt bona tarda, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, tots tenim present un acordió, ara l'hem escoltat, però bé, presenta'ns alguna mica, explica'ns exactament què és aquest instrument, què és un acordió diatònic.
1: Molt bé, l'acordió és un instrument d'inxa, és un instrument de vent que es fa servir amb una manxa, és el que produeix l'aire que mou la inxa, i és un instrument que es va inventar al segle XIX, concretament el 1829, es va inventar a dos llocs diferents, a Àustria i a Anglaterra. Uh-huh. Els dos llocs es va inventar, llavors a partir d'aquest moment es va difondre per tot el món occidental, i com que va coincidir amb la colonització europea del món, doncs va arribar a Amèrica, va arribar a Àfrica, bàsicament.
2: Uh-huh. Víctor, és un instrument que fa una música que genera molt bon rotllo, i és molt habitual als valls del Pirineu, oi?
1: Bé, els Pirineu és on es va mantenir més temps. Aquest instrument, un cop es va inventar, es va estendre per tot arreu, també a la ciutat. Per exemple, ara estem a Arenys, i aquí hi ha la Societat d'Esperança, que és on fem les classes d'acordió, i si mires a l'arxiu fotogràfic, al principi del segle XX, totes les fotografies que hi ha, per exemple, fent caramelles, hi ha un acordió. El que va passar és que aquí a la Plana l'acordió diatònic es va substituir sobretot pel cromàtic, i al Pirineu això es va mantenir més. A vegades els llocs aquests més aïllats, uh-huh, doncs les tradicions es mantenen durant més temps, i ara ha sigut el que ha fet una mica d'enllaç amb la tradició més antiga de principi del segle XX i amb l'actualitat.
0: Mm. Víctor, he sentit a dir a Ivan Caro, que és un gran difusor de la música tradicional, que l'acordió diatònic, ell va dir, és un instrument depredador, perquè quan va arribar al Pirineu, sobretot, quan es va instaurar, diguem-ne que es va menjar tot el que hi havia fins aquell moment per fer els balls a plaça, no? Podia haver-hi flabiol, podia haver-hi doncs altres tipus d'instruments. Va arribar l'acordió i és tan versàtil que s'ho va menjar tot. Jo no sé si coincideixes amb això.
1: Sí, completament. Sobretot el sac de Jamex gairebé el va extingir, perquè és un instrument que et permet fer diferents coses. Et permet fer, per exemple, un acompanyament i fer una melodia, i alhora et permet cantar també. Llavors això et dona moltes més possibilitats que qualsevol altre instrument que hi hagués en aquell moment.
2: Víctor, i de salut com anem? Des de la meva més profunda ignorància, qui són ara mateix els intèrprets o referents d'aquest món diatònic?
1: Bé, hi ha els antics, diguéssim, bueno, a part dels padrins del Pirineu, que ja molts ja no hi són, però que han arribat a fer la continuïtat. Uh-huh. Doncs llavors va haver-hi l'Artur Blasco, sobretot al Pirineu, i el Francesc Marimon, uh-huh, més a la ciutat, que van fer la reviscolada de l'instrument. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, doncs, deixebles seus, per exemple, la Cati Plana, que és d'Arsègal, i ara és la directora de la trobada d'Arsègal del juliol, o el Carles Belda, més a la ciutat, que ell és de Sabadell. Doncs podríem dir aquests dos deixebles, un del Marimon, un de l'Artur Blasco, han sigut els que ja han continuat amb la tasca de l'acordió.
0: Ah, i s'ha incorporat molt, l'acordió diatònic en grups de música d'arrel tradicional. Un acordió diatònic normalment sempre hi és,
1: Sí. La música tradicional i música també més festiva. Bé, amb les seves característiques, és un instrument i pots fer acompanyament, pots fer melodia, pots cantar, pots tocar sol. Això va, a vegades, si dius, ens creiem pressupost, bueno, doncs hi va un músic sol, no?, com es feia abans al Pirineu, uh-huh, que hi anava un flabiolaire amb el tamborí, que també podia fer la percussió i la melodia.
0: Mira si és humil en Víctor, que parla de referents, de gent que toca l'acordió, no s'ha anomenat amb ell, però ell també doncs, és músic, toca, ho podem trobar doncs, a les places, a un projecte musical, com a Gorra Musca, si el busqueu també el trobareu. On et podem sentir, Víctor?
1: On em podeu sentir properament?
0: Sí, properament, sí, o quins projectes tens?
1: Doncs mira, ara faré un concert a Salàs, bueno, aquí prop d'Arenys, a la Nano,
0: la festa del Vino Vell.
1: La festa del Vino Vell, Arenys de Munt, doncs actuaré com a l'home diatònic, és un dels meus sobrenoms. I quan faig així, quan actuo sol i vaig fent doncs variat, temes variats, puc fer passos dobles, rumba, puc fer una manera, depèn de l'ambient que hi hagi a cada moment, doncs m'adapto i intento que la gent canti o balli.
0: Millor tocar sol o en grup?
1: Bueno, són coses diferents. Les dues coses són interessants. Quan estàs sol tens més marge de ara canvio de cançó o ara l'allargo i no cal posar-te d'acord. Quan ets un grup, doncs bueno, sí que a vegades pots ser més dinàmic, però normalment és un repertori una mica més tancat.
0: I aquí a Arenys, Víctor, també en tenim d'acordionistes, abans ho comentaves, hi ha diferents esdeveniments on hi ha música dels acordionistes i panderetes del coro, també hi ha un grup d'acordionistes més novells, els Sardinetes, que doncs, també comencen a tocar aquest instrument. Per tant, diguem-ne que aquí a Arenys l'acordió diatònic és present en la vida social i festiva del municipi.
1: Sí, completament. Ara mateix amb la societat que he anomenat abans, l'Esperança, que és on hi ha les fotografies aquestes que he dit abans, doncs tenim dos grups d'acordionistes, un que de la gent que ja fa més anys que toca i que podem fer ball folk, podem fer concerts. La primavera passada vam fer un concert juntament amb la coral al Teatre Principal. I llavors tenim el grup dels que comencen, que encara no s'atreveixen a anar amb el grup que ja fem més actuacions, però bueno, tot és començar, i a la llarga doncs, es van assimilant a l'altre grup.
2: Doncs hi ha bona salut i hi ha relleu, que és molt important. Víctor, moltíssimes gràcies per haver vingut fins al Rambla 54 a descobrir-nos aquest acordió diatònic. Gràcies també a l'Oriol per convidar-te i portar-nos la descoberta. Una darrera cosa, hem escoltat el teu acordió al principi. Podríem acomiadar aquesta connexió amb un últim tastet musical, si us plau?
1: I tant.
2: Doncs vinga.
1: Mira, se m'acut que podríem fer una cançó del Jaume Arnella que es diu Les Rondes de Vi.
2: Som-hi.

0: ocells que volen amb aquesta forma de sageta, amb un ocell al davant trencant el vent i després els altres obrint-se, solen ser així a grans trets oques, diverses espècies d'oques, corbs marins grossos i de vegades també gavines i grans gavines. I acabaríem amb les grues, les grues, les grulles castellanes. Aquests ocells són de mida, tots ells, encara que no els conec, de mida mitjana o grossa. Com que te refereixes a un ocell de mida de pardal, que entenc que és una mica més grandet, entre pardal i colom, probablement siguin estornells. Els estornells, fins als anys 60, eren una espècie només hivernant a Catalunya, l'estornell vulgar, que es diu o comú. Només venia a passar l'hivern, a robar les olives de tots els pagesos. I ens arribaven de Belarus, de Polònia, de Letònia. Per això, com va haver-hi el problema amb Txernòbil, amb el daltabaix de Txernòbil, de seguida es va dir no mengeu estornells, no mengeu tords i altres espècies que venien d'aquelles terres septentrionals. Sí? Des dels anys finals dels anys 60 van començar a criar els estornells a Catalunya. I ara podríem dir que tenim dues poblacions d'estornells. Unes que crien a Catalunya i són tot l'any aquí, entre nosaltres, crien a les teulades de les cases, de les masies, i també en forats arbres. Però aquesta població en barretina catalana se li ajunten centenars de milers, milions, d'estornells de terres calvinistes, luteranes, ortodoxes i també alguna catòlica en Polònia. O sigui, els estornells catalans, que són tot l'any, són en nombre menor els que t'arriben a l'hivern, que comencen a arribar ara, amb grans nombres, i que són el terror dels pagesos, sobretot els que apleguen olives, els olivers o olivars, depèn del dialecte. I aleshores aquests estornells també són el terror d'alguns ciutats, centres de ciutats, es van a jugar al centre de les ciutats, hi van 300.000 estornells a jugar-se en el centre d'una ciutat, i a sota tot que ple corull d'excrements, sigui mobiliari urbà, sigui el terra, siguin els cotxes al de sota, i s'intenten foragitar. Per què van a dormir a les ciutats? Perquè Tarragona, Reus, Calafell, Barcelona, Vilafranca, el Penedès, Sitges, Mataró, Figueres, Girona, a l'interior de les ciutats hi ha 4-6 graus més de temperatura que el de fora, i per tant prefereixen fer això. Sense foto no puc escatir quina és l'espècie, però probablement siguin estornells.
1: Ah, vale, Pere, m'ha quedat claríssim. Sí, segur que són aquesta espècie. Escolta, tu que ets un expert, em podries dir quin so fan aquests ocells?
0: L'estornell vulgar té la capacitat d'imitar cants d'ocells, com el gaig i com altres espècies així relativament intel·ligents i brillants, i poden interpretar altres cants i imitar-los. Fet Mozart va conviure anys amb un estornell i es va reconèixer i escriure i testimoniar que l'estornell era font de la seva inspiració, de tal forma que fins i tot en el moment que es va morir l'ocell el va enterrar amb tots els honors i amb orquestra. Bé, el cant clàssic de l'estornell, el que se sent quan és a dalt de les antenes a punt d'anar-se a jugar, té un cantó que és optimista i un altre que és pessimista. El cantó optimista fa i el pessimista, o sigui, tira amunt, gató, i tira avall.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: Tots hem jugat alguna vegada a jocs de taula, ja sigui el parxís, l'oca, els escacs o coses més modernes com el Catan, el Carcassonne o jocs de rol com Dracs i Masmorres. Hi ha jocs de taula per tots els gustos. Igual que els nens de Stranger Things, al Moianès hi ha un grup d'amics que n'eren tan fans que van decidir convertir aquesta afició en alguna cosa més. I de quedar una tarda de tant en tant per jugar al joc que fos, van acabar creant una associació, Caldaus, obrint una ludoteca, engegant un programa de ràdio sobre jocs de taula i fins i tot organitzant un festival que s'ha convertit en una cita de referència dels jocs de

0: taula a la Catalunya Central. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
1: Bona tarda i gràcies. Encantat de tornar a ser aquí al Rambla 54.
0: Escolta'm, Jordi, sí que s'ha anat fent grossa la partida d'aquesta gent, no? Com ha anat això?
1: Doncs principalment per l'entusiasme que hi posa l'associació Caldaus i els seus membres, que és una entitat d'aquí al Moianès, amb seu a Calders, que, com expliques, viuen amb molta passió tot el que té a veure amb el món dels jocs de taula. Per conèixer millor què fan, hem convidat des de Ràdio 010 a un dels seus membres, el David Togués. Hola, David, benvingut al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda i gràcies per convidar-me.
0: David, un plaer tenir-te aquí. Escolta, tota aquesta aventura com va començar? Quan us plantegeu que la partida de les tardes de dissabte o diumenge doncs passa a ser aquesta associació Caldaus?
2: Bueno, tot això, com totes les coses èpiques, van passant granet a granet, gota a gota. Aleshores, és una associació que va començar amb molt poca gent, eren 3 o 4 persones. Jo venia de Barcelona, jo ara estic a Mollà, i clar, una de les primeres coses que un jugaire fa quan aterra un lloc nou és cercar on hi ha un club. I vaig trobar Caldaus, que era un club que s'havia format relativament feia poquet, feia un any més o menys, no? Què succeeix? Com tu deies, aquí va creixent una ànima lúdica, unes ganes d'expandir la ludicitat i portar-la molt més enllà. Un club, el que busca és reclutar ànimes per jugar, perquè jugar tu sol, encara que ja s'està posant de moda els jocs en solitari, no acaba d'atibar, i vam començar fent créixer l'associació miqueta en miqueta. Fent créixer l'associació vol dir un dia dir, hosti, si muntem un dia unes partides al carrer, justament amb la festa major, i si agafem una festa que ja està i afegem dos o tres taules. A partir d'aquí, el Caldaus com a tal comença a portar aquesta paraula lúdica al món, i en cert momentet es decideix, i per què no muntem un Caldés Juga? Perquè evidentment és un festival que neix amb una voluntat d'agregar a el que són pobles petitets, no deixa de ser un poble petitet, Calders, molt petitet, però el Moianès, per molt que sigui capital, també ho és. Però penseu que Calders ve gent d'Artés, de Sallent, ve gent de Vic, agrupem moltes associacions que també s'han anat formant i construïm aquesta cosa tan maca que és un festival. No?
1: Perquè, David, vosaltres anem a pams. Sí. Què enteneu per un joc de taula? Abans l'Anna mencionava, no? Des del Parxís fins al Catan, a vosaltres a què jugueu exactament?
2: A veure, nosaltres podem jugar moltes coses. Podem jugar des de qualsevol dels que heu dit vosaltres, fins i tot molts jocs tradicionals com el que has dit del Parxís, i el que li diem els jocs durs o de cul dur, que són aquests jocs que els poses sobre la taula, que duren 5 hores, o que estàs jugant un mes sencer amb aquestes partides, que després les guardes amb unes baldes especials per tornar-hi a la següent sessió. Aleshores, sí que podem fer una distinció entre el que és el joc modern. El joc modern neix una miqueta amb aquests top tens que heu dit, que són el Catan i el Carcassonne, però a partir d'aquí comença a créixer una indústria que quan ve la pandèmia creix com una bombolla espectacular, i és on ens trobem ara, amb una aportació en el circuit de jocs de més de 6.000 jocs anuals i una oferta absolutament bestial amb tot tipus de perfils. Jocs familiars, jocs infantils, jocs ràpids, aquests que els diem de relleno o fillers, jocs familiars, jocs de party, els tipus wargames, els jocs de rol, els rols ocults, els híbrids que hibriden mecàniques de qualsevol tipus. O sigui, ara hi ha una oferta absolutament bestial, i qui digui que no li agrada jugar és que no ha trobat el seu joc, però quan el trobes fotrà a jugar segur.
0: David, i a l'hora d'escollir el joc, vosaltres com gestioneu els diversos gustos que segur que teniu entre tots els membres de l'associació? És com aquell famós anunci de vale, acceptem pop com animal de companyia i depèn de qui és el propietari o com va això?
2: Home, depèn moltíssim. Sí que hi ha un cert rol de col·leccionista bibliotecari, que és aquest que es compra un joc de 150 euros i el porta com si fos un incunable i aleshores tots fent cua per jugar-lo, però jo suposo que és com tota associació, no? Vens, dius que t'agrada, que tens ganes, clar, venen les preguntes de rigor una mica sistemàtiques, no? A qui has jugat, qui t'agradaria jugar, quanta estona vols estar jugant, perquè tot és un marc en el que et perfila aquest joc, que d'alguna manera és el que t'atrau i el que s'acosta. És com anar a una biblioteca. Ara, per sort, moltes biblioteques han posat una ludoteca en marxa i això és una expansió de la cultura. Nosaltres sempre diem, el joc és cultura, i que digui el contrari, que vingui i ens ho digui nosaltres. Quan vas a una biblioteca, la persona de la biblioteca, hi ha moltes persones molt formades i ja et diuen, què vols jugar? Per la tarda del dissabte amb la família, amb els amics, és un jugar post-sopar d'adults, és un jugar per aprendre matemàtiques o anem a llegir. Doncs a partir d'aquí surt aquest, diguéssim, aquest menú i l'oferta ara és espectacular.
1: Clar, perquè a nivell d'organitzar-vos de tota la comarca, com ho feu? Perquè, clar, Moianès, carreteres amb revolts, pobles petits, d'on ve la gent que juga amb vosaltres?
2: Estem molt contents de tots els revolts. A veure, pensa també en l'èpic de moltes persones. Nosaltres al club obrim per adults els dimarts a les 8 de la nit, els divendres vora les 8 de la nit. El divendres sí que és un dia on els membres del club o les persones que tenen clau poden obrir una miqueta sota demanda i alguns caps de setmana. Aleshores, no hi ha una equació més enllà que anar diguéssim, fent aquesta portant la paraula del joc i la gent es va agregant. És com una espècie de tu enroles una persona a jugar i molt probablement te'n vinguin dues. I així com amb una equació una mica no lineal, que li diria, que és que si t'encaixa el temps, si t'encaixa el tipus de joc i t'encaixa la forma, segur que hi haurà moltes persones que han passat per les taules de Caldaus a jugar. L'altra cosa és el que li diem, que us he dit abans, els cultos, aquests que venen tots els dimarts o que venen tots els divendres o que enganxen. Em sembla que és el segon diumenge de cada mes que fem una sessió de ludoteca oberta al casal de Caldaus, de Calders, i aquí venen famílies a jugar tot tipus de coses. Però no hi ha una equació que diu, com és que els enrolem així? Tenim una xarxa, evidentment, tenim Instagram, tenim X, tenim la web de Caldaus, tenim la xapa lúdica, evidentment, que és el programa de ràdio que fem a Ràdio Mollà, però que evidentment apareix a YouTube com a podcast, apareix a iVoox o apareix a Spotify, però més enllà d'això és les ganes de jugar. Després que ens demanen que obrim coses, per exemple, nosaltres fem una partida l'11 de setembre a un joc que es diu Victus, que evidentment és la defensa de Barcelona dels atacs borbònics, que després ens han demanat que la repliquem a un festival que es diu Chronomaster al Museu d'Història de Catalunya. Aleshores, clar, portem la paraula de Caldaus als llocs on anem, no?
1: Doncs et volia preguntar pel festival que organitzeu vosaltres, que és aquest de Cal de Jugo, que tinc entès que és aquest cap de setmana. Com surt la idea de fer una trobada d'aquesta envergadura, diguéssim, a un poble com Calders?
2: És una idea que va sortint com una estalactita. O sigui, nosaltres, crec que va ser l'any després o dos anys després de començar de fundar el club, es va començar a muntar aquesta llavor del festival, no? El 2020 és quan el fem ja més seriós, i puc dir que és el 2020 perquè tenim tots els pòsters en el club, aleshores tinc molt clar que és 20, 21, 22 fins al 26, no? Aleshores neix molt poquet a poquet i neix des d'un club molt petit. És un club que les persones que organitzem el festival, si no agaféssim a gent que ve del CAE, a gent que ve a CAE Manresa, que ve de la central de Sallent, que ve d'Osona Juga, de Vic, nosaltres no seríem capaços de muntar. Després, un munt d'altres voluntaris que decideixen muntar, que porten els seus jocs, porten prototipus. Aquest any tenim maridatges entre jocs, cap, vi i formatges. O sigui,
0: això és una
2: cosa que es va muntant.
0: És un planasso, això que ens proposes, David?
2: Dissabte.
0: Moltíssimes gràcies. Doncs en prenem nota. Dissabte, ja sabeu, si us agraden els jocs de taula, és una cita obligada. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver compartit amb nosaltres aquesta passió, aquesta estona de jugar aquí al Rambla 54. Una abraçada.
2: Vinga, igualment.
1: Gràcies.

0: Bona tarda, Anna. Soc la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló. Escolta, que no hem fet encara un dels esdeveniments més icònics d'aquí del municipi, que és la caiguda del campanar. Així que què et sembla si te'l porto demà, amb diferents veus i abordant una miqueta, no?, tota la qüestió, perquè a més fa 10 anys ja, enguany, que va passar. I crec que quan vau cobrir la qüestió des de la xarxa, tu vas fer algo, no? Tu estaves allà a cobrir el tema, si no m'equivoco. Així que encara t'agradarà més, no?, la qüestió. Bé, doncs us porto demà el tema.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
3: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
4: Autopodium Skoda.
5: Coda.
6: Si vostè la compra bé, Adana Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Nou Lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou Lletres, que deu ser una fira de...
9: Expocasió, home.
8: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
10: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge avui a Lluís Companys a l'aniversari del seu afusellament. El president Salvador Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries en directe en aquest acte d'ofrena.
2: Afrontar futur amb responsabilitat i amb esperança, no? Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa, per tant, amb més Europa i no amb menys Europa, com també alguns propugnen, no?
1: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que suposa una gran quantitat de recursos molt complicats a gestionar i resoldre abans de les eleccions del 29 de novembre. N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera.
3: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que he cumplido la ley.
1: I un jutjat de Madrid ha acordat investigar l'incident que va protagonitzar la diputada del PP, Ana Vázquez, el passat 23 de setembre en exhibir un esprai de gas pebre al Congrés. L'episodi va derivar en l'atenció de 12 persones per part dels serveis mèdics. Ara el jutge ha incoat diligències prèvies per una suposada comissió d'un delicte i demana als denunciants durant els pròxims dies que portin justificants a les intervencions mèdiques per acreditar com els va afectar l'incident. I confirmat, un nou cas de senglar positiu de pesta porcina africana a Molins de Rei, l'únic cas detectat aquesta setmana. S'han analitzat 201 mostres, de les quals una ha donat positiu des del primer cas, el 28 de novembre de 2025. En total, recordem, ja hi ha 410 positius.
0: Notícies en xarxa. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
4: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
4: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

És una de les cançons, un dels clàssics de Michael Jackson, una de les grans peces d'èxit de la seva discografia, dintre el que podria ser els temes essencials de la discografia de Michael Jackson.

0: Elefant, 107.3 FM.
1: El seu nom és Albert Hammond, un dels grans artistes que va escriure cançons per altres tan coneguts com Celine Dion, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, entre altres. Aquí el tenim amb It Never Rains in Southern California.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Clubhouse havia fet una versió amb el so de fons de Billie Jean i el títol era Do It Again.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Uau! Quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.

0: 107.3 FM.
1: De pare sicilià i de mare australiana. Amb aquest èxit que la va fer arribar a dalt de tot el 97, és el torn. Natalie Imbruglia.

Estàs a la pista de ball i de cop i volta sona això i has de començar a moure't. Can't Get You Out of My Heart. Qui no recorda a Kylie Minogue?

No et pot oblidar. És que... està penjada per tu. Exacte. Kylie Minogue, Can't Get Out of My Heart. Sona així, es balla. És una de les cançons...

0: Fan. 107.3 FM.
1: Associació d'Amics de Manol i Palol Sa Valdòria. Aquest diumenge 25 d'octubre, excursió matinal Pobles del Manol, Vilanant i Navata. A les 9, trobada a Vilanant, a l'aparcament del Centre Cívic. Tot seguit, passeig de 3 hores pels voltants, visitant llocs, ermites i més. Cal portar esmorzar, aigua i calçat còmode. No cal inscripció. Activitats gratuïtes. Més informació al 607 49 77 80. Primeres notes de piano d'un gran tema de David Guetta en aquest treball musical When Love Takes Over. Va col·locar número 1 a moltes llistes d'èxit.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Va ser la tarja de presentació de Billie Eilish, que continua triomfant amb els seus temes. Aquesta, però, és la cançó que li va obrir les portes, aquest Bad Guy.

Sí, sí, Billie Eilish, aquest és un gran tema musical, com ens agrada aquest gran èxit i aquesta gran peça que ara mateix escoltàvem, aquest Bad Guy. O aquesta d'Ariana Grande, One Last Time.

0: lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres. Què deu ser, una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
0: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el

0: Llobarro, Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Hi ha cançons que sembla que les deixem morir amb el pas del temps o que pràcticament no les recordem. Aquesta podria ser un gran exemple. Exile, Kiss You All Over.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Anem a informar perquè tenim un informer. La música de Snow ara mateix aquí, la teva FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Junta Electoral Central ha acordat incoar un expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pel contingut de la roda de premsa del passat 6 d'octubre, l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. La GEC ha estimat parcialment la denúncia del PP que acusa Sánchez d'haver vulnerat el deure de neutralitat política que han de respectar els poders públics durant els períodes electorals. El PP havia apuntat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició, fer balanç al seu mandat i dirigir missatges de contingut electoralista. A banda, la GEC ha avalat, això sí, que el govern aprovi els decrets llei en aquest període i els convalidi la Diputació Permanent. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat ha assegurat que la lluita per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Marta Torres és una de les seves membres.
2: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
1: Per cert, que l'estació de Portbou ha estat desallotjada preventivament avui al migdia per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. Ha estat poc abans de les 12 quan els bombers han estat alertats per una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions. Un cop a l'indret, els efectius del cos han detectat un vessament d'aigua en una junta de la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió i la presència de fum en una de les dependències. Els bombers han tallat el subministrament d'aigua i d'electricitat a la zona afectada i han donat la incidència per tancar-la a l'espera de les reparacions necessàries. I parlem de l'Ajuntament d'Olot, que doblarà la inversió en asfaltatge aquest 2026 i destinarà gairebé 500.000 d'euros. S'actuarà en 18 carrers i artèries viàries de la ciutat que sumen més de 9.200 metres quadrats de calçada. Les obres de reasfaltatge comencen dilluns vinent i es preveuen fer en 3 mesos. L'Ajuntament també inverteix més de 430.000 euros per reforçar la recollida de deixalles i la neteja viària, incorporant 6 millores en el contracte actual. I el Museu de Morera de Lleida inaugura avui dijous una exposició dedicada al Club 49 que aplega en un sol espai prop de 300 objectes que documenten i apropen al públic l'estesa activitat artística que aquesta agrupació de petits burgesos catalans va portar entre 1949 i 1970, entre ells de Joan Miró, Joan Brossa o Antoni Tàpies.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ja no me quedes. La ràdio que ens uneix.
3: No sé a dónde voy, no es real.
4: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Des de la banda sonora de la pel·lícula Rocky 4 amb Sylvester Stallone, Eye of the Tiger. Survivor.

0: Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un quart de 12 a 2:15, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament, divendres 16 d'octubre. CaixaBank, des d'un quart de 12 a 2:15.
1: Una peça musical de Marvin Gaye, una veu amb el monstre de la seva veu. La veritat és que tenia una veu increïble que feia que les seves cançons fossin o arribessin ben bé a dintre del cos i de l'ànima. Aquí escoltem I Had a True de Grapevine, peça de Marvin Gaye.

0: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
5: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

aplec d'aquest 2026 de l'Associació d'Amics de Manoli Palol-Sabaldoria, diumenge 1 de novembre. A les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels Amics de Manol a Palol-Sabaldoria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no socis, 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec d'en Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. Recordeu, aplec del Manol, aquest diumenge 1 de novembre, amb l'Associació d'Amics de Manol i Palol-Sabaldoria. Us hi esperem. No cal inscripció, activitats gratuïdes. Per a més informació, 607 49 77 80. No sé si tens el control de les coses o t'agradaria tenir-lo. Under control, sota control, és el tema de Calvin Harris, Alesso i Hars.

Quantes i quantes cançons no hem ballat amb Calvin Harris a l'ESO? Aquesta de l'any 2014. Under Control, sota control, Calvin Harris, Alesso i Harris omplien les pistes de ball l'any 2014 amb temes com aquest.

0: una veu espectacular. Ens enamora amb cadascuna de les seves cançons. Difícil triar-ne una, entre el seu ampli repertori musical. Whitney Houston, I will always love you. Sempre t'estimaré.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Futbol al Camp Municipal d'Esports de Vilafant. Aquest diumenge, 18 d'octubre, a les 5 de la tarda, Campionat de Quarta Catalana, grup segon. Vilafant, Futbol Club Medes i l'Estartit. Recordeu, aquest diumenge, 18 d'octubre, a les 5 de la tarda, Futbol al Camp Municipal d'Esports de Vilafant. El Vilafant rep el Futbol Club Medes l'Estartit. Us hi esperem. Si fem costat, ningú. Va arribar des d'Itàlia la seva veu, de seguida va agradar, i a més les seves cançons en castellà van ser col·locades als primers llocs de les llistes d'èxit. Sí, és Mr. Eros Ramazzotti, amb el Cosas de la Vida.

amb la veu inconfusible de Tina Turner, que va fer de partner en aquest tema musical del Coses de la vida d'Eros Ramazzotti. Que bé que sonava, que bé que sona, que bé que continuarà sonant.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Una peça de Rosana, després de l'èxit del seu El Talisman, per exemple, o altres cançons, ens va proposar aquest Si tu no estàs.

0: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de cotxes.
1: Expocasió, home.
0: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
6: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 €. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a Skoda.es.
7: Autopodium Skoda.
8: Skoda.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Una de les grans cançons d'Alicia Keys, aquí tens el Falling.

0: sonant aquest gran èxit d'Alicia Keys, el Falling.
1: FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
2: Els grups de rock sempre ens han sabut en regalar autèntiques i precioses balades, com aquesta More Than Words, extrem, molt més que paraules.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: És una peça anomenada Upside Down, ens la fa recordar Paloma Fer.

0: ens agrada aquest tema de Paloma Faith. Recuperàvem aquest Upside Down.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La...

0: no tiene gracia. Soy como un niño que no sabe perder y necesita revancha.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Demà divendres es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions generals i a hores d'ara continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
3: Esquerra Republicana es reafirma en anar per separat del Front Ampli a les urnes amb la idea de no perdre les sigles. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
4: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
1: Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre.
3: El cos aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
5: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
1: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
1: En cultura arranca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 2:15 de la nit.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
7: Ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol està disputant la quarta jornada de la Lliga de Campions.
8: Des de 6:45 de la tarda, l'equip d'Antonio Carlos Ortega està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest. Al minut 15 de la primera meitat, el resultat és de 4-8 pels blaugranes.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: A continuació obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Una vegada més estem parlant d'unes temperatures que no són pròpies d'un 15 d'octubre. Novament avui hem fregat els 30 graus en alguns indrets de Ponent i també de la Vall de l'Ebre, però és que gran part de Catalunya s'ha mogut entre els 23 i els 26 o 27 graus les últimes 2-3 hores. Encara aquesta tarda l'ambient serà molt agradable i simplement amb alguns núvols que aniran esquitxant el cel, sobretot de la costa i especialment del prelitoral, també d'alguns racons de la Catalunya central. Aquests núvols han d'anar més aquesta propera nit i el divendres al matí, en forma de boira. Molta boira, de fet, a gran part de la Catalunya central, la Vall de l'Ebre, les comarques de Ponent, la Conca de Tremp i també les comarques de Girona, on més al voltant de l'Empordà, a l'Alt Pirineu, un cel més destapat, i aquestes boires que ja a partir del migdia del divendres s'acabaran desfent. Per tant, la tarda tornarà a ser més aviat plàcida, suau per les dates, esperant a un canvi de temps ja més important a partir del dissabte a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
1: I ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, Maria. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Comencem repassant les incidències. Per exemple, aquest accident que ha passat ja fa estona a la Nacional 340, a la zona del Vendrell, l'accident d'un camió. La Nacional continua tallada en aquest punt en sentit nord, en sentit Barcelona, i es fan desviaments cap a l'autopista, cap a la C32. Per tant, com et deia, tallada, alguns problemes de trànsit, aquesta Nacional 340, al Vendrell i en sentit nord. Més a prop de Barcelona, tenim un accident a l'autopista del Vallès, a la C58, a tocar del nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, hi ha un carril tallat al trànsit. Ara ja hi ha cua de gairebé 4-5 quilòmetres entre Montcada i Reixac, i aquest enllaç amb les rondes C58 s'ha complicat el trànsit d'entrada a Barcelona, com et deies, a causa d'un accident. I també tenim un accident a l'autovia A2, al tram de Collbató. Hi ha un carril tallat, en aquest cas en sentit Barcelona, retencions de quilòmetre, quilòmetre i mig. Acabem a la ciutat de Barcelona, i és que també tenim complicada la ronda litoral, sobretot en sentit Llobregat, i també és a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: Ho dèiem en portada, menys de 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals del 29 de novembre. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
3: Unes tensions que han planat avui en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis.
11: Ana Ruiz.
12: El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
13: Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
12: Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
4: Però som l'Esquerra Nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia.
14: I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
12: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
15: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
12: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
11: Tot i això, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, ha insistit al candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, perquè es materialitzi una llista conjunta de les esquerres a tot l'Estat.
3: Colau ha reconegut que aquest dimecres al vespre la direcció dels comuns va contactar amb la cúpula d'Esquerra, que diu es van negar a negociar. És per això que l'exalcaldessa anima Rufián perquè pressioni el seu partit amb la voluntat de garantir la unitat de les esquerres a les eleccions del 29 de novembre.
11: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista, això sí, al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
16: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
11: Encara amb el president Sánchez, la Junta Electoral Central hi ha obert un expedient sancionador per la roda de premsa a la Moncloa del 6 d'octubre, on anunciava els decrets d'habitatge.
3: L'òrgan estima parcialment la denúncia del PP, que acusava el president de vulnerar el principi de neutralitat política, ja que la roda de premsa es va facturar l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. De fet, els populars havien al·legat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició i fer un balanç del seu mandat. Ara, la Junta Electoral Central ha demanat a Sánchez que retiri aquestes manifestacions de la pàgina web del govern espanyol.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Portginesa.
3: La troballa arriba 11 dies després que les fortes pluges que van afectar diferents punts a Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
5: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
3: La investigació apunta que el menor s'hauria espantat per la tempesta i hauria marxat de casa per por, tal com ja havia fet en dues ocasions anteriors. Els Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins haguessin desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
11: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada.
3: El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el condol i escalfa la família.
11: Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
17: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
18: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
17: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
11: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga dels lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquesta mena a la capital catalana.
3: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble, situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
11: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari.
3: Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i l'encariment només estarà vigent durant 11 mesos.
11: Carina Bellvé.
19: El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
20: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
21: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
19: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
11: Entre les reaccions de la mesura, l'Associació d'Apartaments Turístics, Apertura, ha avisat que emprendrà accions legals si el ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament al desembre aquest increment de l'IBI.
3: L'entitat veu la mesura desproporcionada i considera que l'aprovació provisional d'aquest dijous pot generar inseguretat jurídica. La seva directora general, Maria Moró, ha afirmat que és preocupant que des d'una posició de responsabilitat pública es penalitzi una activitat plenament legal i emparada, dit, amb llicències de caràcter indefinit atorgades per l'Ajuntament.
11: I la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre.
3: L'entitat ha assegurat que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà.
11: Ràdio Tortosa, David Benito.
0: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
7: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
0: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
11: La patronal PIMEC ha abordat els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant les transformacions tecnològiques i productives.
3: La trobada ha reunit quatre exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu.
11: Esther Minguell.
22: Els exconsellers d'Educació Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó han reclamat la necessitat de revisar la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació Esther Niubon, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
23: Especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial. Per això tenen sentit doncs espais com aquest perquè permeten identificar aquests objectius que són compartits, construir consensos sobre com volem que sigui el futur de l'educació a Catalunya.
22: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
11: Ferit greu un nen en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa, al Pla d'Urgell.
3: El nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu. Els fets han succeït cap a les 5 de la tarda i el sembla evacuat al camp de futbol del municipi on un helicòpter l'esperava per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.
11: Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
3: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals.
11: Encara en territori, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí.
3: L'entesa evita el tancament definitiu de l'espai, que ara podrà estar operatiu de juny a desembre, mentre que la resta de l'any estarà tancat per preservar el medi.
11: Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
24: L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del cormarí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-ne la seguretat. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu.
25: Garantia de la preservació del medi per fer-ho compatible l'ús de la via ferrata i la pervivència o la reproducció d'aquesta au, l'estudi de la capacitat de càrrega per limitar quantes persones poden accedir al dia i la concessió, en aquest cas, d'un model de gestió per tal d'incrementar la seguretat d'ús.
24: Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida de concurs de la instal·lació. La reobertura es preveu pel juny.
11: I el Departament d'Agricultura destina 2,3 milions d'euros per compensar les pèrdues de productivitat dels sectors apícola vinculat a les abelles i cunícola als conills.
3: La línia extraordinària vol vetllar perquè les explotacions d'ambdós sectors puguin mantenir la seva activitat després que en els darrers 12 anys el nombre de granges de conills hagi caigut un 66% i també hi hagi menys explotacions apícoles. Els diners serviran perquè els productors puguin fer front a l'increment del preu de l'energia, la mà d'obra o les matèries primeres.
11: I desallotgen l'estació ferroviària de Portbou a l'Alt Empordà per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. L'Ajuntament ha informat d'una explosió, però els bombers han descartat presència de gas.
3: Els bombers han estat alertats aquest migdia d'una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions a l'estació. Un cop a l'indret, els efectius l'han detectat un vessament d'aigua en la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió. A hores d'ara, la circulació ferroviària opera amb normalitat.
11: En cultura, avui arranca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc o Catalan Washing, de Pere Seda.
3: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 2:15 de la nit.
11: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
1: La fira arrenca amb ganes d'animar a tothom a cantar, ballar i tocar. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
4: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
1: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
11: I d'aquí poc menys d'una hora comença la gala del 75è Premi Planeta de Novel·la a la Fira de Montjuïc. El certamen atorgarà 1 milió d'euros al guanyador i enguany s'ha registrat rècord en el nombre d'obres presentades amb gairebé 1.400. En David Navarro n'està fent el seguiment. Bona tarda.
8: A 10:45 de la nit coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Serà aquí, al pavelló número 1 de Fira de Barcelona, en un sopar de gala presidit pel rei d'Espanya. Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació amb 1.424 originals, no dels quals han arribat al sopar decisori. Recordem que el guanyador del premi rebrà 1 milió d'euros i el finalista 200.000. A aquesta hora comencen a arribar els convidats a la gala, que arrencarà quan faltin 20 minuts per les 9 de la nit.
11: La 44a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ha batut un doble rècord de participació tant pel nombre de pel·lícules com per la diversitat dels països d'origen. Avui s'ha presentat la programació de la trobada cinematogràfica, que es celebrarà del 13 al 22 de novembre. A Ràdio Ona, Maria Aceituno.
9: El certamen, que tindrà lloc del 13 al 22 de novembre, ha rebut 206 films de 40 països diferents, superant així la barrera dels 200 muntatges inscrits i alhora comptarà per primera vegada amb pel·lícules de països com Corea del Sud, Líban o Senegal. Ho explica Joan Salaric, director del festival.
10: Aquest any doncs, hi ha hagut una participació extraordinària, 30 pel·lícules justes més que les de l'any passat i ens hem enfilat fins a les 206. A més, una altra cosa important és que han sigut 40 països, això també és un altre rècord. Això vol dir doncs, que el festival cada vegada té més amplitud quant a territoris on està introduït.
9: El festival tornarà a reunir així a Torelló realitzadors i protagonistes d'arreu del món per presentar les seves pel·lícules en una edició que consolida el creixement i la projecció internacional del certamen.
2: Notícies en xarxa. Esports.
11: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
5: Bona tarda, Maria. El Barça d'handbol està disputant des de 3:45 de la tarda la quarta jornada de la Lliga de Campions a Romania. Els d'Antonio Carlos Ortega s'estan enfrontant al Dinamo de Bucarest i al descans el resultat és d'11-20 favorable als blaugranes. Em dic a Memi Ludovic Fàbregas, autors de 4 gols cadascun, com a màxims golejadors de l'equip català. En futbol masculí, el Barça ha començat a preparar el partit de Lliga d'aquest dissabte contra el Betis amb la gran novetat de Rafinha, que s'ha tornat a exercitar amb els seus companys després de les molèsties que va patir durant l'aturada de seleccions. Per la seva banda, l'Espanyol vol recuperar el camí de la victòria contra l'Atlètic de Madrid, que ve de guanyar els darrers 4 partits, mentre que els blanquiblaus només han sumat un dels últims 9 punts possibles. Dues categories per sota, a la primera federació, l'Europa donarà el tret de sortida a la jornada al camp del Cartagena demà a les 7 de la tarda. Els escapulats han guanyat 2 dels últims 3 partits i volen continuar amb la bona dinàmica. Luis Blanco és l'entrenador de l'Europa.
12: Tant se vols, juguem a casa o fora, l'equip ha de sortir a guanyar. Està clar que ara mateix les millors sensacions estan sent com a local i volem també la nostra millor versió també com a visitant. Està clar que la dificultat és màxima, són rivals de molta entitat, en aquest cas el Cartagena és un equip fet per pujar de categoria, o sigui que bueno, serà una bona prova per nosaltres i a veure on estem. I pas que a nivell individual i col·lectiu tenen moltes armes, és un equip que s'instal·la molt ràpid a camp contrari, allà fan mal.
5: Canviem de qüestió perquè el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en directe en català. Els World Skate Games es viuran a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més des de 9:45 de la nit d'aquest dissabte i fins a les 5 de la matinada del diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex del Cunit en quartets, el Figueres Altona i també el Cunit en grups petits i el Cunit Altona i l'Olot en grans. Encara amb la vista posada en els World Skate Games, a partir de 8:15, és a dir, d'aquí a 4 minuts, la selecció espanyola masculina d'hoquei sobre patins s'enfronta a Xile en els quarts de final de la competició. Els de Pere Vàries són clars favorits en l'encreuament i si guanyen s'enfrontaran a l'Argentina o a Itàlia en les semifinals de demà. I un darrer apunt en bàsquet, Maria, perquè el Bàsquet Girona ha comunicat la lesió de Pep Busquets, que presenta un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre.
13: Moltes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gómez als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.
14: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània.
2: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
5: Uau! Quina furgoneta!
6: L'he llogat a Iberfurgo.
5: Està com nova, ni sembla de lloguer.
7: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
8: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
9: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
10: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
11: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and
1: I'm already out of my mind. Durant... Bona tarda, són 8:15.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: Demà divendres es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions generals i a hores d'ara continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
3: Esquerra Republicana es reafirma en anar per separat del Front Ampli a les urnes amb la idea de no perdre les sigles. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
4: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia.
5: I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
1: Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
6: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
1: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
7: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
1: En cultura arranca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podeu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
8: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. Us en parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
9: Ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
1: I en esport, Joel Gomis, al Barça d'handbol, està disputant la quarta jornada de la Lliga de Campions.
10: Des de 6:45 de la tarda, l'equip d'Antonio Carlos Ortega està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest. Al descans, els blaugranes tenen el partit encarrilat, tal com indica l'11-20 del marcador. Dicam Emi i Ludovic Fàbregas, amb 4 gols cadascun, són els màxims golejadors del Barça.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: I a continuació obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una vegada més estem parlant d'unes temperatures que no són pròpies d'un 15 d'octubre. Novament avui hem fregat els 30 graus en alguns indrets de Ponent i també de la Vall de l'Ebre, però és que gran part de Catalunya s'ha mogut entre els 23 i els 26 o 27 graus les últimes 2-3 hores. Encara aquesta tarda l'ambient serà molt agradable i simplement amb alguns núvols que aniran esquitxant el cel, sobretot de la costa i especialment del prelitoral, també d'alguns racons de la Catalunya central. Aquests núvols han d'anar més aquesta propera nit i el divendres al matí, en forma de boira. Molta boira, de fet, a gran part de la Catalunya central, la Vall de l'Ebre, les comarques de Ponent, la Conca de Tremp i també les comarques de Girona, on més al voltant de l'Empordà, a l'Alt Pirineu, un cel més destapat, i aquestes boires que ja a partir del migdia del divendres s'acabaran desfent. Per tant, la tarda tornarà a ser més aviat plàcida, suau per les dates, esperant a un canvi de temps ja més important a partir del dissabte a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. En general sembla que vol millorar el trànsit ja en aquesta xarxa viària. Ja està baixant aquest volum de trànsit, però encara tenim algunes incidències a comentar. Per exemple, que continua tallada per l'accident d'un camió la Nacional 340 a la zona del Vendrell, en sentit nord, en sentit Barcelona. Es fan desviaments cap a l'autopista C32, la del Garraf. Encara parlem de problemes a prop de Barcelona, a la C58. Teníem un accident, ho hem comentat, a tocar del nus d'entrada a Barcelona. En principi ja està resolt, però encara hi ha aturades de més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Per tant, la C58, que continua carregada d'entrada a Barcelona. I també comentàvem aquest accident que continua a l'autovia 2, al tram de Collbató. Hi ha un carril tallat en direcció a Barcelona, i ara ja parlem d'una cua d'un parell de quilòmetres. Per tant, es complica un pèl el trànsit en aquest punt de l'autovia 2, entre el Bruc, Collbató, en sentit Barcelona, des de causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en portada, menys de 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals del 29 de novembre. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Jordi Fortià.
4: Unes tensions que han planat avui en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis.
0: Ana Ruiz.
5: El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
6: Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
5: Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
7: Però som l'Esquerra Nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
5: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
8: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
5: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Tot i això, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, ha insistit al candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, perquè es materialitzi una llista conjunta de les esquerres a tot l'Estat.
4: Colau ha reconegut que aquest dimecres al vespre la direcció dels comuns va contactar amb la cúpula d'Esquerra, que diu es van negar a negociar. És per això que l'exalcaldessa anima Rufián perquè pressioni el seu partit amb la voluntat de garantir la unitat de les esquerres a les eleccions del 29 de novembre.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
4: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
9: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
4: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: Encara amb el president Sánchez, de la Junta Electoral Central li ha obert un expedient sancionador per la roda de premsa a la Moncloa del 6 d'octubre, on anunciava els decrets d'habitatge.
4: L'òrgan estima parcialment la denúncia del PP, que acusava el president de vulnerar el principi de neutralitat política, ja que la roda de premsa es va efectuar l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. De fet, els populars havien al·legat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició i fer un balanç del seu mandat. Ara, la Junta Electoral Central ha demanat a Sánchez que retiri aquestes manifestacions de la pàgina web del govern espanyol.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Portginesa.
4: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts a Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
6: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
4: La investigació apunta que el menor s'hauria espantat per la tempesta i hauria marxat de casa per por, tal com ja havia fet en dues ocasions anteriors. Els Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins haguessin desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: I mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami, i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada.
4: El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família.
0: Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
10: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
11: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
10: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
0: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra el fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquesta mena a la capital catalana.
4: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble, situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
12: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
4: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas

0: tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels juntaires.
1: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
2: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
0: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
3: Entre les reaccions a la mesura, l'Associació d'Apartaments Turístics, Apertur, ha avisat que emprendrà accions legals si el ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament al desembre aquest increment de l'IBI.
4: L'entitat veu la mesura desproporcionada i considera que l'aprovació provisional d'aquest dijous pot generar inseguretat jurídica. La seva directora general, Marian Muro, ha afirmat que és preocupant que des d'una posició de responsabilitat pública es penalitzi una activitat plenament legal i emparada, ha dit, amb llicències de caràcter indefinit atorgades per l'Ajuntament.
3: I la plataforma Transdignes de les Terres de l'Ebre Priorat s'assumarà a la vaga general de l'11 de novembre.
4: L'entitat ha assegurat que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà.
3: Ràdio Tortosa, David Benito.
5: La plataforma Ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
6: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
5: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania brinca a sumar-s'hi.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Ferit greu un nen en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa, al Pla d'Urgell.
4: El nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu. Els fets han succeït cap a les 5 de la tarda i el SEM l'ha evacuat al camp de futbol del municipi, on un helicòpter l'esperava per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.
3: Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Itona, al Segrià.
4: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals.
3: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'estat del planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
8: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
9: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
8: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i una part superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
3: I el Departament d'Agricultura destina 2,3 milions d'euros per compensar les pèrdues de productivitat dels sectors apícola vinculat a les abelles i cunícoles conills.
4: La línia extraordinària vol vetllar perquè les explotacions d'ambdós sectors puguin mantenir la seva activitat després que en els darrers 12 anys el nombre de granges de conills hagi caigut un 66% i també hi hagi menys explotacions apícoles. Els diners serviran perquè els productors puguin fer front a l'increment del preu de l'energia, la mà d'obra o les matèries primeres.
3: I desallotgen l'estació ferroviària de Portbou a l'Alt Empordà per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis.

0: L'Ajuntament ha informat d'una explosió, però els bombers han descartat presència de gas.
1: Els bombers han estat alertats aquest migdia d'una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions a l'estació. Un cop a l'indret, els efectius han detectat un vessament d'aigua en la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió. A hores d'ara, la circulació ferroviària opera amb normalitat.
0: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí.
1: L'entesa evita el tancament definitiu de l'espai, que ara podrà estar operatiu de juny a desembre, mentre que la resta de l'any estarà tancat per preservar el medi.
0: Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
2: L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-ne la seguretat. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu.
3: Garantia de la preservació del medi per fer-ho compatible l'ús de la via ferrata i la pervivència o la reproducció d'aquesta au, l'estudi de la capacitat de càrrega per limitar quantes persones poden accedir al dia i la concessió, en aquest cas, d'un model de gestió per tal d'incrementar la seguretat d'ús.
2: Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida a concurs de la instal·lació. La reobertura es preveu pel juny.
0: En cultura, avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc o Catalanwashing, de Pere Seda.
1: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: La fira arrenca amb ganes d'animar a tothom a cantar, ballar i tocar. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
5: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
4: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
0: I d'aquí poc menys d'una hora comença la gala dels 75ens Premis Planeta de Novel·la a la Fira de Montjuïc. El certamen atorgarà 1 milió d'euros al guanyador i enguany s'ha registrat rècord en el nombre d'obres presentades. En David Navarro n'està fent el seguiment.
6: A 11:15 de la nit coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Serà aquí, al pavelló número 1 de Fira de Barcelona, en un sopar de gala presidit pel rei d'Espanya. Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació amb 1.424 originals, no dels quals han arribat al sopar decisori. Recordem que el guanyador del premi rebrà 1 milió d'euros i el finalista 200.000. A aquesta hora comencen a arribar els convidats a la gala, que arrencarà quan faltin 20 minuts per les 9 de la nit.
0: La 44a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ha batut un doble rècord de participació tant pel nombre de pel·lícules com per la diversitat dels països d'origen. Avui s'ha presentat la programació de la trobada cinematogràfica que es celebrarà del 13 al 22 de novembre. Ràdio Ona, Maria Aceituno.
7: El certamen, que tindrà lloc del 13 al 22 de novembre, ha rebut 206 films de 40 països diferents, superant així la barrera dels 200 muntatges inscrits i alhora comptarà per primera vegada amb pel·lícules de països com Corea del Sud, Líban o Senegal. Ho explica Joan Salaric, director del festival.
8: Aquest any hi ha hagut una participació extraordinària, 30 pel·lícules justes més que les de l'any passat i ens hem enfilat fins a les 206. A més, una altra cosa important és que han sigut 40 països, això també és un altre rècord. Això vol dir, doncs, que el festival cada vegada té més amplitud quant a territoris on està introduït.
7: El festival tornarà a reunir així a Torelló realitzadors i protagonistes d'arreu del món per presentar les seves pel·lícules en una edició que consolida el creixement i la projecció internacional del certamen.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. El Barça d'handbol està disputant des de 6:45 de la tarda la quarta jornada de la Lliga de Campions a Romania. Els d'Antonio Carlos Ortega s'estan enfrontant al Dinamo de Bucarest i al minut 15 de la segona meitat el resultat és de 16-29 favorable als blaugranes. En futbol masculí, a la primera federació, l'Europa donarà el tret de sortida a la segona a la jornada al camp del Cartagena demà a les 7 de la tarda. Els escapulats han guanyat 2 dels últims 3 partits i volen continuar amb la bona dinàmica. Luis Blanco és l'entrenador de l'Europa.
3: Tant se vols, juguem a casa o fora, l'equip ha de sortir a guanyar. Està clar que ara mateix les millors sensacions estan sent com a local i volem també la nostra millor versió també com a visitant. Està clar que la dificultat és màxima, són rivals de molta entitat, en aquest cas el Cartagena és un equip fet per pujar de categoria. O sigui que, bueno, serà una bona prova per nosaltres i a veure on estem. Equipats que a nivell individual i col·lectiu tenen moltes armes. És un equip que s'instal·la molt ràpid a camp contrari, allà fan mal.
2: Canviem de qüestió perquè el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més des de 9:45 de la nit d'aquest dissabte i fins a les 5 de la matinada del diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex del Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i també el Cunit en grups petits i el Cunit, el Tona i l'Olot en grans. El 9FM, Marcel Puig.
4: Els grups de show gran i petit del CPA Tona competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
5: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això i a més de ser un mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
4: Aquest diumenge a la tarda el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
5: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts.
4: Ara els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
2: I encara amb la vista posada en els World Skate Games, la selecció espanyola masculina d'hoquei sobre patins està jugant ara mateix als quarts de final del Mundial contra Xile. A 10 minuts pel descans, els de Pere Vàries guanyen per 1-0 gràcies a un gol de Marc Grau. En cas de victòria, demà jugarien les semifinals de la competició o bé contra l'Argentina o bé contra Itàlia. I acabem els esports, Maria, actualitzant el resultat del Barça d'handbol, que continua guanyant per 17-30 la pista del Dinamo de Bucarest en un partit corresponent a la quarta jornada de la Lliga de Campions.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Nosaltres hi tornem, com sempre, a les 7 i a 7:45 del vespre. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
4: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Bones, això és el Club del Country amb Rafael Corbí, una nova edició del nostre programa que obre les seves portes per al programa 2051. I avui escoltarem, per començar, de fet ja ho hem fet, la música d'aquest personatge d'en Kip Moore amb el seu quart àlbum d'estudi, Wild Wall, un àlbum realitzat el 29 de maig del 2020 amb aquest senzill, aquesta cançó que acabem d'escoltar i que va ser l'únic senzill oficial número 17 a les llistes de country americanes que es va publicar, aquest She's Mine. 13 temes que es trobaven inclosos, dels quals en Kip Moore en va escriure gairebé la totalitat, o va coescriure, excepte una cançó. Aquest She's Mine és una de les cançons destacades, però també n'hi ha altres que podríem escoltar en el dia d'avui. Una peça com, per exemple, es diu aquest Paying Heart, una cançó inspirada per la mort del seu pare, que va passar poc abans de realitzar el seu àlbum de debut.

Ara ve recordar aquest àlbum, però anirem una mica més enrere amb el temps per la següent cançó, perquè en Kip Moore, aquest cantant que avui recuperem, Kip Christian Moore, nascut a Tifton, a Georgia, l'1 d'abril de 1980, va debutar amb Mary Was the Marine Kane, una cançó que va ser un èxit menor el 2011, però amb la seva segona cançó va obtenir l'èxit més important de la seva carrera, quan Something About the Track, d'aquell àlbum Hope All Night, i que del qual també es va editar una edició de luxe, va arribar al número 1 del US Country i del US Country Airplay. El Club del Country el recordem, però si voleu recordar algú més, recordeu que ens podeu demanar qualsevol cosa, peticions musicals o comentaris sobre la música country al nostre correu electrònic clubdelcountry@gmail.com. Something About the Track 2011, Kip Moore.

Aquesta era la música d'en Quim Moore. Anem a recordar, i ho fem a través de peticions adreçades a clubdelcountry@gmail.com, un correu electrònic que compartim tots els programes que s'editen amb aquesta santa casa, com el Club del Country, el Temps de Country, el Top Country Music i el Country Classics. Ens demana especialment una de les cançons més llegendàries que hi ha hagut, aquell Take Me Home Country Roads, però que recorda que l'havia cantat o que l'havia sentit en la veu d'Olivia Newton-John. Olivia Newton-John Country, ens demanen? Doncs sí, l'Olivia Newton-John en aquell temps, en aquells anys, principis, mitjans dels anys 70, era una de les estrelles de la música country. De fet, en va rebre el premi de l'Acadèmia de Música Country de l'any 74 com a millor cantant femenina. I l'any següent, el 1975, el va rebre en John Denver com a artista de l'any. I a més, recordem que també el seu àlbum An Evening with John Denver estava nominat a àlbum de l'any en aquell cas. Aquí tenim a la Olivia Newton-John versionant el tema de John Denver, aquest Take Me Home, Country Roads.

Qui ens feia aquesta pregunta i aquest suggeriment era la Carolina, des d'Amposta, al sud del Principat, i que ens escolta a través de la Plana Ràdio. Moltes gràcies. Seguiu així, companys, amb una zona tan preciosa com és el Delta de l'Ebre. I també hi ha altres qüestions que podríem discutir sobre qui és el millor artista de tots els temps o quin no, o quines són les millors cançons. Un artista particularment no gaire conegut per al gran públic és un cantant independent conegut amb el nom de Mike Custer. Ens escriu un correu electrònic en Francisco Vila, no ens diu res més, però ens diu que per mi, per ell, en aquest cas, la millor cançó que hi ha és Better Late Than Never, del gran Mike Custer. Doncs escoltem-la i després parlem una mica d'aquest de Mike Custer.

En Mike Custer és un cantautor i músic de música tradicional nascut el 12 de novembre del 74 a Washington, D.C., i criat en una granja del comtat de Frederick, a Maryland. Defensa el so més clàssic i autèntic, aquí hi ha els dubtes de sempre, del country a través de les seves pròpies històries i composicions, i ha rebut diversos premis a nivell independent a càrrec de l'Independent Music Network, com per exemple com a artista i compositor de l'any. Desconegut per l'àmplia majoria de gent, ha publicat àlbums com Better Late Than Never, el 2022, el seu àlbum de debut. L'últim que sabeu d'ell es va editar el mes de juny d'aquest 2026 i és el senzill anomenat So I Want.

Turner, que acabem d'escoltar a través del nostre programa i que us en recomanem especialment, doncs, també a càrrec del nostre oient. Àlbums com aquest que us comentàvem, o el Country So Fresh You Have to Check Your Boots, és un disc que va publicar el 2023. I entremig, senzills, com per exemple el que escoltarem ara mateix, que va publicar el 2025. She's My Reason for Going Home. Una bona recomanació, doncs, la que ens ha fet a través del nostre programa en Francisco Vila. No sé d'on ets, però gràcies per la petició al Club del Country d'aquesta música. I si vosaltres voleu fer el mateix, el telèfon és el 630150211, WhatsApp 630150211, o bé el correu electrònic clubdelcountry@gmail.com.

Aquesta és una de les meves artistes predilectes, cantant de bluegrass, compositora, multiinstrumentalista, nascuda el 13 de juliol de 1962 a Green Top, a Missouri. És la Rhonda Vincent. Va començar la seva carrera quan era una criatura en la banda de la seva família, que s'anomenava The Sally Mountain Show, i des d'aleshores, més de 40 anys, ens ha continuat portant la seva música amb aquell bluegrass, després amb el bluegrass progressiu, i entre mig ha obtingut aquest títol que li donen molts de reina del bluegrass, Queen of Bluegrass. A més, és una artista molt demandada com a vocalista d'acompanyament, guest vocalist, per altres artistes de música country o de bluegrass com Dolly Parton, Alan Jackson, Tanya Tucker, Joe Diffie, Faith Hill i molts d'altres. Va guanyar el Grammy com a millor àlbum de bluegrass el 2017. Avui estem parlant del darrer àlbum d'estudi que ha publicat a Possibility, la reina del bluegrass, Rhonda Vincent, realitzat el 19 d'agost de 2026 amb Upper Management Music, amb la companyia com a coproductor del violí, del violinista Adam Haynes, un tema, un àlbum de 12 temes que inclou col·laboracions, com hem escoltat, de Dan Timinsky, amb aquesta peça que acabem d'escoltar, el tema que ens aportaven des d'aquest disc, una meravella del món de la música, al meu entendre. I després, també amb una col·laboració amb Sierra.

Sierra Ferrell, amb qui connectarem d'aquí un moment quan acabem la presentació d'aquest disc de la Rhonda Vincent. Hi ha un dels temes d'aquest àlbum que introdueix harmonies a càrrec del seu germà, i per això també volem incloure'l dins aquesta presentació d'aquest A Possibility, el disc de la Rhonda Vincent, editat aquest 2026, el mes d'agost, com hem dit. Darren Vincent, el seu germà, participa en les harmonies d'aquest May.

Una preciositat de cançó, Rhonda Vincent. Com hem escoltat en la primera, la col·laboració, amb la segona, perdó, la col·laboració amb Sierra Ferrell amb aquesta Make It in Blue. Sierra Ferrell és la Sierra Elizabeth Ferrell, cantant de country alternatiu, de bluegrass i d'americana, nascuda el 1988 i que sempre ha incorporat estils diversos amb les seves cançons, folk, bluegrass, gypsy jazz, tango, calypso, per exemple, també. Doncs, ja que hem escoltat la seva col·laboració amb la Rhonda Vincent, escoltarem també el que és la seva darrera incursió en el món de la música, almenys que nosaltres coneixem. Va editar l'11 de setembre d'aquest 2026 amb Rondo Records el seu senzill Pair.

Aquesta és la música de Sierra Ferral, que ens ha acompanyat amb el programa del dia d'avui. Encara ens queda una mica per gaudir de la música i dels missatges dels nostres oients des de la zona de l'Empordà, on podeu escoltar els nostres programes en diverses emissores, especialment des de l'original Ràdio Palafrugell, però també d'altres com els companys de Ràdio Begur, Ràdio Montgrí i d'altres. I després també anirem repetint a les emissores que podeu trobar a clubdelcountry.com, que passen arreu de Catalunya i dels països de parla catalana, del que en alguns llocs coneixem com a Països Catalans. En Javi Riera ens en diu si Ernst Tubb ha estat un dels més grans artistes de tots els temps, per ell el millor, i que li posem una de les seves cançons. Doncs bé, per mi ha estat un dels grans, no òbviament el més gran, però sí un gran revolucionari de la música en el seu moment, i que va fer que moltíssima gent es fixés amb la música que ell feia per després desenvolupar la seva pròpia. Ernst Tubb ha estat un dels més grans intèrprets de sempre i dels més grans creadors. Aquí l'escoltarem amb un tema que es diu Deep Purple Blues. Va ser el senzill que va publicar el 1958.

Aquesta és una cançó que heu escoltat moltes vegades i seguiu també el Top Country Music, perquè s'ha convertit en un èxit viral amb aquest tema de la Stella Lefty, nascuda com Stella Lefkowski el 13 d'agost del 2002 a Los Angeles, a Califòrnia, i que ens ha portat doncs una revifalla important de la música country i ha aconseguit finalment també arribar al número 1 amb aquesta cançó. Però atenció, que en té moltes d'altres i molt interessants, en resumides amb el seu primer treball discogràfic, que es diu Long Way Home. Podríem escoltar-ne alguna d'aquestes peces, perquè realment tampoc és que n'hagi editat gaires. El 2024 va començar amb una que es deia Kiss Me, però com la majoria de les set primeres cançons que va editar, cap d'elles va tenir èxit, fins que el Thinking About You va arribar al número 50. Això va passar el 2025. Boston va arribar al número 1 també aquest any 2026, i des d'aleshores s'han llançat unes quantes, com aquest Something to Lose amb Vincent.

Amb ella marxem amb l'Estela Lefty i la seva parella actual, Vincent Mason, i aquesta cançó, i recordant el seu Thinking About You, cançons que triomfaven a través de TikTok i que a poc han anat conquerint el mercat. Soc Rafael Corbí i això ha estat el Club del Country. Club del Country @gmail.com. Fins la propera.

0: Hola, què tal? Molt bona nit i benvinguts a una nova edició del Rejo Blues, programa 1222. Des del 96 apropant el blues aquí a Ràdio Vilafant FM. Dues hores de blues, sempre l'actualitat del blues nacional i també el blues internacional, entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio i també temps per la història del blues. A més, si sou banda de blues i en voleu, o solista i en voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer per correu electrònic a rejoblues@hotmail.com. També podeu contactar amb el programa des de Facebook o Instagram. A més, pots escoltar el programa que et vingui de gust. Em pots triar més de 600 en el blog bandablues.blogspot.com i també a rejoblues.ivox.com. Des d'aquí, des de Ràdio Vilafant FM, i també saludant a totes les emissores que emeten aquest espai de blues arreu de Catalunya. Amb molt de gust us parla, com sempre, Josep Palmada. Temps per la promo en anglès per qui ens pugui estar sintonitzant arreu del món.
1: Hello, this is a new edition of the Red Hot Blues. It is a radio show that presents the most current international blues, interviews, also presents the history of the blues with the large legends, and blues live from the studios of the radio. You can listen again to all the podcasts and read the post of the radio show on the blog, vandablues.blogspot.com. You can also follow the Red Hot Blues Network in social networks, Facebook, Instagram and Twitter. Remember that you can send your blues to email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues is a radio show that has broadcast since 1996, presented by Josep Palmada.
0: Avui, en el Rejo Blues, un programa especial, la primera part, a la segona part serà dedicada al Chicago de Blues Today, escoltant i recordant a grans músics de blues. Però aquesta primera part del programa la dedicarem un any més a parlar del Blues and Boogie Reunion, 20a edició, a la nova Jazz Cava de Terrassa. Ho farem amb qui ho munta tot i el qui ho fa des del primer dia, que és el pianista i compositor Lluís Colom. Amb ell conversarem, parlarem de qui hi haurà enguany en aquesta edició de la nova Jazz Cava de Terrassa, d'aquesta 20a edició ja del Blues and Boogie Reunion. Però abans, si us sembla, escoltem una mica de blues, de boogie-boogie, i ho farem tot escoltant el tema Missouri, que forma part de Lluís Colom and His Musical Troupe, una fantàstica formació que sona així de bé.

0: Lluís Colom amb aquesta fantàstica banda, els de His Musical Trop, un treball que ja el varen presentar en el seu moment aquí i hem escoltat aquesta cançó, però avui tinc en Lluís Colom aquí a Ràdio Vilafant i en el Rejo Blues per parlar del Blues en Boogie Reunion, la nova jazzcala de Terrassa. Cada any, per aquestes dates més o menys, pues, conversem amb ell i ens explica una mica els músics i els pianistes que hi actuaran i tal, i enguany ja són 20 anys que, déu-n'hi-do, Lluís, molt bona nit.
1: Bona nit, bona nit. Sí, la veritat
0: 20è que era... aniversari, Lluís, qui t'ho hagués dit, eh?
1: Sí, bueno, això, mira, aquestes coses comences i una cosa que és curiosa és que quan comences no pots parar, saps? Vull dir que...
0: Sí, és com la ràdio, això, és el mateix.
1: Sí, ho has de fer cada dia, cada any, saps? Cada any. I no, jo supercontent, la veritat és que aquesta era la meva idea des del principi, diguem, crear una cosa que fos anual i que tingués aquesta continuïtat i que amb el temps... pues ha creat realment una tradició i la gent sap el que és i tal, vull dir que ja és això, ja.
0: Això està molt bé. Amb aquests 20, al llarg d'aquests 20 anys, clar, primer, estem parlant de fa molt temps, no? Cada cop t'ha costat més trobar pianistes o pianistes dones, no? De blues, de boogie-boogie, o n'hi han? O sigui...
1: Que va. Si l'altre dia estava fent una llista de tots els que havien vingut.
0: Sí.
1: Que és una llista bastant, bastant important.
0: Uns quants, no?
1: Hi ha uns 30, potser 30 o 40 pianistes. I repetir, me sembla que han repetit dos o tres.
0: No gaire.
1: Quatre com a molt. Vull dir que no, realment... realment ha sigut a veure, hi ha molts pianistes, hi ha molt, a més que cal, la vintage també van sortint gent jove, mm-hmm. Vull dir que clar, és una cosa que es va realimentant, no? I cada any, a més, a mi el que no m'agrada és repetir, normalment yeah. No repeteixo pianistes, sinó és que és una cosa així molt especial, no? Però no m'ha costat, realment no m'ha costat, normalment sempre em quedo amb ganes de portar més.
0: Bueno, però de fet sempre n'has acabat portant tres convidats. No sé si en alguna ocasió n'hi ha hagut un parell, però en principi sempre que jo recordi sempre han sigut tres.
1: Alguna, bueno, va haver una edició que per un tema de pressupost vam fer una edició una mica més, diguem, de pianistes mm-hmm. d'aquí de casa nostra,
0: sí.
1: I aleshores aquella vegada vam fer quatre pianistes cada nit per mm-hmm. fer una cosa una mica diferent. I van ser vuit pianistes, o sigui, van ser set pianistes al final, no? Vuit pianistes, sí, quatre sí. I quatre. I bueno, no, allò va estar molt, molt bé, va ser molt, molt maco i va funcionar molt bé, no? Vull dir que... Però és l'única cosa. De totes maneres, pel format del festival i pel format dels concerts, la veritat és que el concepte de tres pianistes és el que encaixa millor, mm-hmm. perquè cadascú així també té més temps, cada pianista té temps per mostrar la seva part, perquè normalment la primera part sempre són 20 minuts cada pianista, llavors cada pianista té aquesta part individual on tu pots realment apreciar quina és la proposta, com toca cada pianista, clar. I després la segona part són els duets. Aleshores, fa que el fet de 3 pianistes, ja m'ho va dir l'Axel Singerberg, precisament, sí. El que tenim aquest any, ja m'ho va dir el primer any, m'ha dit, no more than 3 piano players every night, va dir. I això em va quedar, saps? I, no, i és veritat, eh? En alguns altres festivals que he anat i que hi ha més pianistes, clar, es pot fer, però aleshores es redueix més el temps de cada pianista, amb el qual el pianista també, a veure, l'artista necessita un cert temps per realment explicar el que fa, no? Posar el seu tipus de música, sentir-se còmode i escalfar, perquè si no és allò sortir, tocar un tema i marxar, no? És una cosa com molt... A vegades és una mica difícil, és un altre repte, és una altra manera de plantejar un concert, en el que, no, clar, normalment quan fas un concert doncs toques tu sol habitualment i fas un pas d'una hora o una hora i quart, mm-hmm. Té un repertori molt ampli i aleshores et permet fer uns alts i baixos, però clar, quan tens 15 minuts, 20 minuts,
0: sí.
1: És difícil a vegades triar els temes i sortir amb la tranquil·litat i amb la serenitat de dir, bueno, sé que aquí ja faig això, no?
0: Sí.
1: Perquè és com sortir, fer-ho i sortir, i saps? Allò, surt, sí, sí, sí, i te'n vas,
0: no? No, la gràcia és d'aquesta, em puc escoltar una mica els convidats escoltant el que fan ells i després els duets ja us deixeu anar i ja és un altre, i els trios, no? Ja és una altra història, no?
1: Sí, sobretot el concepte de que el músic ha d'estar el més còmode possible per donar el millor d'ell. I això és una cosa que és important. A vegades el fet de tenir poc temps, això estressa al músic, saps? És a dir, el sentit que dius, hòstia, és que sí. He d'ensenyar, he de mostrar tota la meva paleta de colors, no? En aquest poca estona, no?, que tinc, i llavors això a vegades és una cosa que pot ser contraproduent en certes situacions.
0: Molt bé. Bueno, novament es fa la Nova Llescava de Terrassa, 20 anys fent-ho allà mateix, com has dit abans, unes 250 persones, més o menys, per tant, es va mantinguent aquest número de públic, perquè tampoc, allò que dèiem, no?, de fer-ho més gran, vull dir, està molt bé, perquè a més és més íntim, no?, també.
1: Sí, a més el format de la Llescava és un lloc que és ideal per anar a veure concerts, jo crec que és un dels millors espais, si no el millor, que tenim a Catalunya per veure concerts. Aquest format està pensat precisament en això, una acústica fantàstica, molt natural, es crea un ambient molt, molt maco, tothom sap el que va escoltar, mm-hmm. Per tant ja hi ha una predisposició a la festa, hi ha una predisposició a la participació dintre del show, és una cosa que és quan vas als Estats Units ho notes, no?, que la gent ja té aquesta actitud de festa, no?, ja van a una festa, ja saben, sí. Un concert és una festa, hi ha una part interactiva, no? En canvi aquí a vegades són molt formals, venim de la tradició més clàssica, saps? No, fins que no acabi la part de tocar no aplaudirem, no? És com aquesta cosa una mica més...
0: En canvi,
1: la Llescava, la veritat és que és el lloc ideal. Des del primer cop jo ja ho vaig veure quan buscàvem algun lloc per proposar això, em dius que aquí és el lloc, no? I la veritat és que estic molt content que la gent de l'associació, bueno, que ja està Terrassa com a entitat de jazz tan important que tenim aquí a Catalunya, doncs la veritat que hagués apostat i que hagi apostat per això i que cada any estiguin entregats a la proposta, la veritat és que per mi és tot un
0: sí, sí, és fantàstic,
1: un
0: és
1: d'agrair, honor.
0: Sí, sí. I tant, és un lloc emblemàtic, a més, vull dir que ja fan moltes coses, molts concerts, moltes activitats, per tant, està molt bé, no? Perquè 20 anys enrere, bueno, tu ja hi devies haver tocat abans, no?, a la Nova Llescava, entenc.
1: Sí, jo vaig començar a tocar a la Llescava sobre els anys 93, 94, uh-huh. Potser. No recordo, l'altre dia mirava perquè hi ha tot un històric dels concerts i sí, em sembla que gairebé fet 100 concerts allà, almenys,
0: sí,
1: he tocat moltes vegades allà, perquè clar, com que toco sempre cada any i entremig també la programació estable també sí. Anat fent, el festival sí. De jazz també he tocat diverses vegades i si no jo sol amb una proposta també havia tocat molt amb acompanyant altres músics. Vull dir que sí, evidentment, en Terrassa és una part molt important dintre del meu currículum vital i és un espai que és molt important pels músics, no? Perquè és un espai que està aquí, que a més també té un suport institucional també que s'agraeix i que ja et dic que és important tenir aquest tipus de referències, no només ja per la gent, o sigui, pels professionals, sinó també per la gent jove que vol ser professional i que té aquestes d'això, no?, que tinc uns espais, no?, per poder mostrar la seva música, i com jo, que vaig anar allà i vaig dir, mira, avui us semblaria fer això, sí. I els va semblar fantàstic.
0: Clar, està molt bé, és genial. Parlem una mica de qui es podrà escoltar. El primer és el Axel Thimbenberg, que bé, ell ja ha tocat altres vegades aquí a Catalunya, ha tocat amb tu moltes vegades, ens ve des d'Alemanya. Parla'ns una mica de l'Axel.
1: Bueno, l'Axel és el mestre dels mestres. O sigui, l'Axel és la raó inicial, o sigui, per la que es fa el festival. Ell va tocar el primer any, sí. També va tocar el darrer any, però justament abans de començar la primera edició, abans de fer la primera edició de la Luxemburgui Reunion, l'Àxel també va tocar al Festival de Jazz de Terrassa i va tocar el Pícnic a l'aire lliure i va tocar cap a les 12:30. M'agrada que va venir a l'avió, va venir molt d'hora, no havia ni dormit gaire bé l'home, i va arribar, va anar a buscar l'aeroport, el vam portar cap allà al Pícnic, al Vallparadís, al parc, i va tocar una hora. I quan va acabar de tocar, allà al parc que estava a petar, tothom de peu. O sigui, sí. Ell sol amb un piano, sense veu ni res.
0: Sí, sí, ell només toca piano, ell no canta.
1: Sí, ell no toca, ell només toca boogie-boogie, cuidado. Sí. Que ell ha fet una carrera professional només tocant boogie-boogie. Aleshores va ser tot un èxit, i arrel d'això després quan vam parlar amb la gent de Tarragona i dir, això agrada molt, això funciona molt i ens agradaria fer-ho en aquest format, en el de dos pianos contra la bateria, i fer-ho d'una manera que fos una proposta anual, no? Que era la idea, no? Aleshores es va plantejar fer-ho per Reis, perquè era una opció que estava dintre de la programació de l'Arenc, que sempre tenia una mica més de possibilitats econòmiques, de pressupost per dedicar-hi, que era també normalment una cosa que uns concerts que habitualment ja la gent va més, i bueno, va funcionar molt bé, li van dir que era el rei del boogie-boogie, perquè som tres, sempre, el que dèiem abans, i la veritat és que des de la primera edició, que va ser precisament l'Access to the Radio i l'Augusta Rats, sí. L'Augusta Rats també el tenim a la primera, perquè sí. El que estem fent és rememorar aquella primera edició, que també vam rememorar fa 10 anys, o sigui, que és una manera de dir, bueno, aquí estem al peu del canó després de 20 anys encara, i bueno, crec que és la millor manera, sobretot portant a l'Axel, que és un pianista de nivell mundial, o sigui, és el mestre dels mestres, que ha influït a fer la influència més important que hi ha hagut en el blues i en el boogie-boogie piano, sí. a Europa, i també ha influït molt a pianistes europeus, americans, perdó, també hi ha hagut una molt, perquè ell també ha viatjat molt als Estats Units i ha tingut molta relació, però sobretot aquesta influència que ha tingut amb totes les generacions joves que van venir després, que tenien com a icona l'Axel Swingerberger, i això és molt important, molt important, perquè això és el que crea realment afició.
0: I tant. És una cosa fantàstica, vamos.
1: Bueno, parlant de l'Axel com a pianista, és un pianista supercreatiu, és un pianista que ha creat un estil dintre del boogie-boogie, coneix els mestres, coneix tota la tradició del Brahms, Pete Johnson, Milles Cruz, i tots els pianistes que van voltant no només del boogie-boogie sinó també del blues. És un gran expert en trens de vapor, perquè el boogie-boogie i els trens de vapor estan molt units, i coneix molt la història de tot el boogie-boogie. Va tenir la sort de poder contactar amb molts pianistes que encara estaven vius quan va poder anar als Estats Units quan era jove, i clar, tot això és una influència per la que porta moltíssims anys organitzant concerts a Hamburg. Va organitzar un concert que és aquest concert que es diu el Fabric, un d'aquests Fabric, que són van portar no sé quants pianistes una nit, i ho van fer el dia 8 del 8 del 88, va ser la primera vegada que ho van fer, perquè el piano té 88 tecles,
0: sí.
1: I això va sortir per la tele a la mana, quan només hi havia un canal de televisió, va ser superfamós arrel d'això, i sortia, bueno, és un pianista que ha tingut una activitat molt mediàtica, però també musicalment és molt creatiu, és molt personal, és molt energètic, té una mà esquerra increïble, té un coneixement i una riquesa i una frescor quan toca que és envejable.
0: No, i a més tot això que ha conegut tots aquests pianistes de boogie-boogie, de blues i tota la història, tot això l'ha influenciat molt, suposo, i li ha donat molta més experiència i l'ha catapultat cap a l'èxit, no?
1: Sí, a més que quan el que és maco és veure gent que realment coneix la música amb una profunditat que és per mi és el més maco, no? O sigui, quan coneixes és una maestria, o sigui, és mestre, el que està tocant és algo que ja està totalment treballat, o sigui, ell no toca res que no li surti de forma natural, que ho hagi après, i que, diguem, aquella sigui el resultat de molts anys d'experiència i d'aquell punt de mestre, no? d'art sublim, diguem, no? D'algú que és únic, no? que és bueno,
0: sí.
1: És l'art amb profunditat, no? Realment amb dos notes ja t'ha agafat, saps? amb dos notes ja estàs volant, no?
0: Sí.
1: Ja estàs allà dintre fent el viatge.
0: Fantàstic. Et sembla bé que l'escoltem i després seguim parlant? Fem una petita pausa? Ja... ja que n'has parlat, i després amb el Powerhouse Boogie.
1: I tant, doncs, gran tema.
0: Deixem amb aquest tema.

0: Seguim amb la sintonia del Rehob Blues, parlant d'aquesta 20a edició del Blues amb Bugui Reunion, Nova Jazz Cava de Terrassa, 5 i 6 de gener del 24. Aquests concerts amb aquests tres grans pianistes convidats, evidentment, Lluís Coloma i amb la companyia de l'infatigable Lluís d'en Manuel Germán, també, que un any més formarà part també, no?, d'aquesta proposta, diguem, no? I el baterista també, que vull dir que, vamos, que l'acompanyament seu sempre...
1: L'Arnau Julià
0: també serà present, no? Si et sembla, parlem una mica, deixem enrere a l'Arcel, que l'hem pogut escoltar amb aquest Powerhouse en Boogie, fantàstic el piano. Parlem d'un altre, d'un veterà també de casa nostra, d'un pianista molt veterà, com és l'August Terrats, no? Que també vas dir que havia format part de la primera edició del Blues en Boogie Reunion.
1: Sí, l'August és, bueno, és també part de també part de la història una mica del blues piano i d'aquesta manera de fer que té el blues i el boogie-boogie, no? És un... Ha d'estar l'August quan jo vaig començar a tocar el 91-92, me'n recordo de veure allà les jams que feien a la UAT i bueno, saps allò que quan tocava amb la Big Mama,
0: sí,
1: o quan saps tot això amb la Mònica Fumer, bluesant,
0: sí, sí.
1: Vaja, algú sempre ha sigut un pianista que bueno, que ha estat referència, no? Per mi també ha sigut com un referent, no? Amb el qual jo també em vaig, diguem, hosti, saps? Collons,
0: sí.
1: És una icona també, no?
0: Sí.
1: Vull dir, cada generació té els seus referents, no? I aleshores, pues, el fet de poder veure algú com algú, a mi personalment, pues, m'ajudava, pues, a tirar endavant. I, hòstia, jo també puc fer això, i mira com ho fa això, i tal, i què, saps? I a poc a poc, pues, diguem, poder-te dedicar a això, no? I és un pianista excepcional, en el sentit que té una manera molt personal de tocar, que és a mi és el que m'agrada, tant l'Àxel com l'August, tenen aquesta manera de tocar que tu quan escoltes dius, ep, aquest és l'August, saps?
0: Sí.
1: Aquest és la suïta, perquè, saps? Vull dir, es coneixes només amb 4 o 5 notes ja et pots identificar, no? I aquesta personalitat, aquest caràcter, jo crec que és el més important a la música. Si pots aconseguir això, jo crec que és una estampa, no? Jo, almenys, també a nivell personal, quan faig la meva música i amb els meus projectes, precisament intento aconseguir un so propi, no? Que dius, això és Lluís Coloma, no? Que sona,
0: sí,
1: Lluís Coloma i no hi ha ningú altre que pugui fer això, diguem, en el sentit de... però no només per poder expressar les coses de la manera que em surten realment més honestes a mi, més naturals, no? Aquesta és la idea. I l'August té aquesta cosa, no? D'aquest toque, d'aquest swing, i a més ell també és il·lustrador, i també tu quan veus les il·lustracions de l'August són molt úniques, no? És una manera molt especial de dibuixar i té un caràcter i una estètica que és molt personal i això mateix que té en el dibuix, doncs, també té en el piano, perquè el que és artista en tot i és capaç de mostrar-ho cap a totes bandes, no? Vull dir que això és lo maco i a mi em fa il·lusió sempre tenir-lo allà, perquè et dic, és, a part de tot això que et dic, també és amic meu i hem passat moltes coses junts, hem tocat moltes vegades junts i hem parlat moltes, hem tingut moltes converses i és una persona que me l'aprecio molt, me l'estimo molt i per mi és un referent que jo he estat aquí, va estar el primer any, va estar també el desè any i he anat també tocant en algunes de les edicions, va fer el cartell del festival,
0: sí,
1: també.
0: Fantàstic, el cartell, m'encanta.
1: Que fa 20 anys que el tenim i que
0: sí, sí,
1: el deixarem aquí perquè és fantàstic i això, doncs, molt agraït sempre per això i supercontent que toqui la nit. I toca la nit el dia 5, el dia 5 de gener, estem a l'Axel Sundeberger, l'August Terrats i jo.
0: Molt bé. I després el tercer convidat, en Tom Seals, és un jove pianista cantant que ens ve des d'Anglaterra. Com ho vares descobrir, com ho vares trobar? L'havies escoltat ja alguna vegada?
1: Ja, l'havia sentit alguna vegada per internet, l'havia jo per les xarxes, i però vaig coincidir amb ell personalment a un lloc que fan a França, hi ha una... està a prop del Bordeus, això. Tenen un, hi ha una casa que porten tres germanes angleses, té un nom com es diu, masia, francesa, sí. Una casa en pairal gran, i allà fan un cap de setmana de boogie-woogie-woogie-cat. I està molt bé perquè estàs allà el cap de setmana, hi ha diversos pianistes, i en un espai supermaco, tenen dos pianos de cua, i aleshores fan diversos concerts, i amb diversos pianistes, i depèn, no ho fan cada any, però ho han fet diversos anys, he tocat allà dos o tres vegades, i l'última vegada que vaig estar vaig coincidir amb el Lucas Sestak, el pianista alemany, que també l'havíem tingut aquí, sí. I amb el Tom Sills. I bueno, és un tio molt maco, té una manera de tocar i de fer que bon, la tradició del pianista del Jules Holland, que és un pianista molt famós a Anglaterra, i que té un show de televisió, i té un punt més rock, no? Més pop també en alguns moments, soul, blues, bueno, és una barreja de moltes coses, però té molta força escènica, és molt diferent als altres dos clínics que estem aquí, que són l'Axel i jo, i m'encaixa, més a més, que canta força bé, i també sempre busco que hi hagi algú que canti, que tingui aquest contrast. També conèixer l'Axel i hem tocat junts algunes vegades, però sempre una mica quan crees el programa intentes que sàpigues que són músics que, tot siguin diferents, també sabran trobar-se en un punt mig, i que realment es pugui crear un bon ambient, no? Sí. Un bon feeling, no? Entre tots plegats.
0: Molt bé, fantàstic, no, doncs?
1: Sí. A més és jove i m'agrada, té una energia molt maca, i aquesta energia és la que necessita el festival en aquest aspecte. En aquest tipus de músics són els que porten nits bones, i hòstia, aquell músic que va escoltar aquella vegada, aquestes coses són les que realment fan també que hi hagi una com un toc de qualitat, no? Un toc de diferència, i que és molt molt molt important.
0: No, a mi, com ho veuràs dir, que tocava... Bueno, l'Arcel i en d'allò, algú ja havia escoltat moltes coses d'ells, però com ho vas dir, el nom d'aquest noi, ja vaig anar a buscar per internet i vaig intentar, bueno, escoltar i buscar aviam com ho feia, no? I molt bé, em va agradar molt. Per tant, mira, tres bones propostes per aquesta 20a edició del Blues and Boogie Reunion. Si et sembla, recordem una mica les hores, el dia 5, que és el divendres, a quina hora es podrà anar a escoltar?
1: És a les 10 de la nit.
0: A les 10 de la nit.
1: Els dos concerts,
0: tots dos són a les 10.
1: Sí, perquè coincideix que normalment sempre el dia 6 és per la tarda, però perquè normalment depèn de com cau, i aquest any cau en divendres i dissabte. Sí. Per tant, com que és la nit, el dia de Reis, el 6, és cau en dissabte, el concert es farà per la nit a les 10. Per
0: sí, tant, i algun altre any ja recordo que també havia sigut així, si no recordo malament.
1: Sí. Això és una cosa que funciona, que agrada molt, i que crec que és el més adequat, i ja et dic, comencem a les 10, les dues nits, el dia 5 i el dia 6.
0: Molt bé. I per més informació, pues, el bluesboogiespain.com o el jazzterrassa.org.
1: Sí, millor que vagin a jazzterrassa.org. Aquest any el que és la web de la Blues and Boogie Reunion és simplement un paper informatiu, sí, que et porta a la Jascava, on hi ha tota la informació.
0: Oh, i ja podran comprar l'entrada, a més a més.
1: Això mateix, jo recomano, com sempre, que les comprin online amb temps, perquè, bueno, normalment sempre queden algunes a l'última hora, però aquest any, com que és el 20è aniversari, sí, realment recomano que es comprin amb antelació, i així no tinguem sustos.
0: Molt bé. Lluís, Arcel Zimmerberg, convidat, amb Tom Sills, August Terrats, amb la companyia d'en Manolo Germán al contrabaix i l'Arnau Julià a la bateria, i el mateix Lluís Coloma també al piano, dos pianos també, novament, damunt de l'escenari. I bé, es podrà gaudir d'aquesta 20a edició, i bé, ja veurem també algun vídeo per veure els que no hi hagi pogut anar, pues, com s'ha desenvolupat aquestes dues sessions, no?
1: Sí, sí, bueno, normalment ve sempre l'Àngel Elias, que és un dels fotògrafs i videògraf oficial per nosaltres, que és, sempre ve des de Cardiff. Fa molts anys que ve cada any als concerts, perquè li agrada molt, un gran amic. A més, també ha vingut moltes vegades amb els concerts que faig per Europa, per Alemanya, França, Anglaterra. Sempre que estic aquí o allà hi podem coincidir, i és d'aquells que no li importa agafar un avió i anar aquí i anar allà. Inclús m'ha acompanyat en viatges molt llargs amb cotxe, i hem coincidit perquè volia anar aquí o anar allà, i la veritat és que és un gran amic, i ell sempre normalment és el que s'encarrega una mica de fer tot el tema de fotografies i tal, i fer els repos de cada any, i això s'agraeix molt perquè és una feinada també. I sí, segur que sortiran coses.
0: A més és una manera una promoció també, no? Un vídeo, una foto, sempre està bé, no? Que pugui anar voltant pel món.
1: I a nivell de documental, no? A nivell de arxiu, no? De dir, cada any m'envia totes les fotos, m'envia tots els vídeos, i tinc sempre guardat i tal.
0: Està molt bé.
1: I si algun dia vols fer un recull del que sigui,
0: pues
1: és una bona manera de dir, això mateix, de tenir-ho.
0: Sí, sí. Molt bé, Lluís, moltíssimes gràcies un any més per estar aquí, parlant-nos d'aquest Blues and Boogie Reunion, 20 anys a la nova Jazzcala Terrassa, 5-6 de gener del 24. Agraït de que hagi estat en el Rejo Blues, i bé, que vagi molt bé aquesta 20a edició.
1: A vosaltres, a tu, per sempre donar-li difusió, i per estar aquí sempre al peu del canó, i agraït-te molt tot.
0: Per això hi ha el Rejo Blues. El programa és per això, per anar promocionant totes aquestes coses, i a mi m'encanta tenir-vos aquí a la ràdio, i bueno, anar a saber una mica tot la moguda que hi va havent en el món del blues, el boogie-woogie, no? El gènere de la música negra en general, a casa nostra, que n'hi ha molt i hi ha molta activitat. Anem a escoltar ara, bueno, els deixarem dues cançons. Una serà un tema d'en Tom Seals, el Kissing in Between, i un altre, el Rus 66, que hi ha l'August Terrats, acompanyat de la Txell Sust, una altra de les grans veus, i després arrematarem aquesta primera hora del programa escoltant més música dels convidats, i també de Lluís Coloma. En aquest cas, posaré una cançó que em vas fer arribar amb la Barcelona Big Blues Band, que suposo que també va ser una bona experiència aquesta, no?
1: Sí, és un petit disc que vam gravar, bueno, hem tocat moltes vegades amb ells, i amb l'Ivan vam fer aquest disc de 5 temes, i aquest que et vaig enviar, que és el Sony River Boogie, si no recordo malament, és un tema d'alt que està inclòs en el disc aquest de la Big Band, i és un molt xulo, sona molt, molt xulo.
0: Sona molt bé. Molt bé, Lluís, moltíssimes gràcies, i endavant amb el blues i el Boogie Boogie.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé aquesta 20a edició, Lluís. Fins ara.
1: Gràcies, una abraçada.
0: A tu.

Estàs en la sintonia del Red Hot Blues. Avui la conversa ha estat amb en Lluís Coloma, un any més per parlar d'aquesta 20a edició ja del Blues and Boogie Reunion a la nova Jazz Cava de Terrassa. Hem escoltat en Tom Seals, aquest jove pianista i cantant de blues boogie-boogie amb aquest Kissing in Between. Ara anem a escoltar un altre, un gran veterà de casa nostra, Augusta Rats, de qui també ens n'ha parlat en Lluís, que també hi actuarà en aquesta nova edició del Blues and Boogie Reunion. Estem parlant de l'Augusta Rats. Us poso una cançó, ja té algun temps, el Route 66. Aquí, ell, el piano i la veu, la de Txell Sust.

August Terrats, en Route 66, la veu de Txell Sust. Anem a escoltar un altre cop en Arfel Finberg, des d'Alemanya. Ens fa aquest Pinetops Blues.

Déu-n'hi-do, excel·lent Axel Thimmenberg amb el piano i presentant-nos aquesta proposta. Anem a escoltar un altre cop en Tom Seals i ens fa una versió prou particular del Hoochie Hoochie Men.

Déu-n'hi-do, així de bé sona amb Tom Fields, el podreu escoltar en aquesta 20a edició del Blues en Bugui, reunint la nova Jazz Cava Terrassa, 5-6 de gener del 2024, a les 10 de la nit tots els dies, i aquí pues, podreu anar a gaudir de la música d'en Tom Fields, de l'August Terrats, del Arthel Thimmenberg, també d'en Lluís Coloma, amb l'Arnau a la bateria i amb Manolo Germán al contrabaix. Anem a escoltar una cançó que ens presenta concretament August Terrats ara. Ens quedem amb ell i us vull fer escoltar aquest Keep It Fast.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquesta proposta que ens ha fet August Terrats aquí en la sintonia de l'Enret Hot Blues. Amb ell el podreu escoltar també en aquesta vintena edició del Blues amb Bugui Reunió en la nova Jazz Cava de Terrassa. I ara, per tancar aquesta primera part del programa, escoltarem el tema, concretament el Shawn River Boogie. Per cert, una cosa que no us havia dit. En aquesta cançó que hem escoltat, el Keep It Fast, en aquesta gravació, també s'hi pot escoltar a Lluís Colom al piano, en Nono Fernández, en Anton Harl, en Manuel Germán i en Marc Ruiz, que acompanyaven en aquestes gravacions a l'August Terrats. Cosa important. I ara us deixo també en Lluís Colom i un EP que van gravar concretament amb una de les grans formacions com és la Barcelona Big Blues Band, i ens presenten aquest Shawn River Boogie.

0: Fins aquí aquesta primera part del Rejo Blues. Hem conversat amb en Lluís Coloma, com cada any, per parlar del Blues en Boogie Reunion a la nova Jazz Cava de Terrassa. Enguany són 20 anys, els dies 5 i 6 de gener del 2024, a les 10 de la nit, a la nova Jazz Cava. Es podrà escoltar a Arthel Thimmenberg, també amb Tom Seals, August Arrats i el mateix Lluís Coloma. La bona música present també en aquests concerts i en aquests diferents activitats vinculades amb el món del blues i avui vulgui a Terrassa i de la mà de Lluís Coloma.
1: Red Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandeblues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir-hi la teva o si sou d'una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a l'email redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues, en Josep Almada.

El blues, el protagonista aquí en el Rejo Blues, avui presentant aquest Chicago The Blues Today, unes gravacions que, bé, formen part del catàleg de Vanguard Records. Són tres àlbums, moltes propostes interessants. Hem començat escoltant a Junior Wells, la veu i la harmònica, acompanyat de Buddy Guy a la guitarra, Jack Miles al baix i en Fred Below a la bateria. Ens han fet aquest It's Hard Me Too, una molt bona proposta, i ara el Missing With The Kiss.

Déu-n'hi-do, així de bé sonava la proposta de Junior Wells en Chicago Blues Band. Ara, J.B. Hutto and His Walks. És en J.B. Hutto a la veu i la guitarra, en Herman Hassel al baix i en Frank Kirland a la bateria. Comencem tot i escoltant una de les primeres propostes, el Going Heart.

Saps la sintonia de l'Enret Hot and Blues, recordant aquests grans clàssics del blues avui aquí en el programa. Seguim amb J.B. Hutto i una altra de les cançons que té en aquestes gravacions. Ara us vull deixar en concret amb aquest Please Help.

Estem en sintonia del Enreta Hot Blues, proposant les cançons, aquest triple àlbum, el Chicago de Blues Today, de Vanguard Records, i anem a escoltar ara les propostes que aquí hi fa un altre dels grans, com és Otis Spann, acompanyat dels South Slide Piano. Ell solo piano a la veu i l'acompanya S.P. Leary a la bateria. La primera de les cançons és aquesta, Mary.

telephone. Molt bé, així de bé sona aquest Blues en el Record, la història del blues avui en aquesta sessió, en la segona part del programa. Ara el proper convidat és en Johnny Young. En Johnny Young també forma part de l'escena del blues de Chicago i pues, bé, l'escoltarem aquí en el programa, en el Rejo Blues. Johnny Young presentant una cançó, en el One More Time.

Johnny Young amb aquest One More Time. Johnny Young a la guitarra, la mandolina també a les veus, Big Walter Horton a l'harmònica, Ace War al baix i Helga Anderson a la bateria. Un altre per escoltar aquest tema, el Kid Men Blues.

Un altre dels grans músics del moment del blues de Chicago i que també va gravar amb Vanguard Records és en Johnny Shines amb la seva blues band. Ell hi posa la guitarra i la veu i aquí l'acompanyen Walter Horton a l'harmònica, Floyd Jones al baix i Frank Kirlen a la bateria. Comencem a discutir en aquest Dylan Flower Blues.

Estàs sintonitzant el Red Hot Blues, com sempre, des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, des del 96, apropant-te al blues en aquesta emissora i també a la vegada saludant totes les emissores que emeten aquest espai arreu de Catalunya. Recorda, ens pots seguir per Instagram, també per Facebook, a més pots escoltar tots els podcasts dels programes en el blog bandablues.blogspot.com i també a redhotblues.ivox.com i a més correu electrònic per si em vols fer arribar la teva música redhotblues@hotmail.com. Ara ens quedem amb Big Walter Horton acompanyat d'una fantàstica banda, ell a la harmònica, la segona harmònica, la Memphis, Charlie Moose, el White, en Johnny Shine a la guitarra, en Floyd Jones al baix i en Fred Kirlan a la bateria. Comencem tot escoltant aquest Rockin' My Boogie.

Estàs en la sintonia de l'Enreta Hot and Blues. Ara us vull fer escoltar en Jimmy Cotton, o sigui, James Cotton, un altre dels grans del blues de Chicago, amb la seva banda, James Cotton a l'harmònica i a les veus, James Madison a la guitarra, Otis Spann al piano i S.P. Leary a la bateria. Ens fa aquest Cotton Crop Blues.

La recta final, ja presentant aquest Chicago de Blues Today des de aquesta companyia discogràfica Vanguard Records, recordant aquests grans clàssics del blues de Chicago. Ara anem a escoltar Otis Rush, un altre dels grans guitarristes i cantants, acompanyat de Robert Sax Crowell, en aquest cas el sax alt, també a la guitarra rítmica en Luther Tucker, en Roger Jones al baix i en Willie Leon a la bateria. Everybody's Everything's Going to Turn to Alright. Aquesta és una de les cançons.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquesta altra proposta continuada que us he presentat d'aquest altre gran, gran músic com és Otis Rush, i era aquest tema anomenat It's Mean Old World. Per tancar el programa, Homesick James Williamson, guitarrista, cantant, acompanyat del baixista Willie Dixon, un gran clàssic, i Frank Curran a la bateria. Ells ens fan el This My Room i el Some Nobody Been Talking.

Doncs molt bé, fins aquí aquesta edició 1222. Això ha estat el Red Hot Blues a Ràdio Vilafant FM. Com sempre, des del 173 del teu dial de la FM per a tot l'Empordà i també sortim per internet, radiovilafant.net. A més, el programa el pots tornar a escoltar quan vulguis en el blog bandablus.blogspot.com i també a redhotblues.ivox.com. I com sempre, adreça de correu electrònic per fer-me arribar el teu blues, la teva música, redhotblues@hotmail.com. Com sempre, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Us espero tornar a una propera edició del Red Hot Blues. Adéu-siau.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7

0: Sí.
1: Emboliques.
2: Sí. Implica't.
3: Sí. Comunica't. Identifica. I Cat, la ràdio inquieta.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de beats per minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futiner. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora